0: Pareu bé l'orella.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Hem conversat amb Momo Vinyals. Té 46 anys i de ben petita va patir abusos sexuals per part d'una persona pròxima a la seva família.
3: Jo, quan tenia 6 anys, vaig tenir abusos sexuals molt a la vora de l'entorn familiar. La meva mare n'era testimoni i no va poder, suposo que per pocs recursos, tant emocionals com d'eines, per poder parar-ho. Llavors això comporta molts de problemes estructurals del teu creixement personal.
2: Assegura que els abusos l'han afectat al llarg de la vida. Durant anys va passar per diferents psicòlegs i també terapeutes i en el seu entorn no trobava el suport necessari.
3: No hi pensis, o bueno, no serà per tant, o bueno, ja ha passat. Diferents tipus de psicòlegs hi vaig acudir i era com, bueno, no trobaven la manera, no? No. Per mi, ara veient-ho en perspectiva, no veien que realment és una cosa que et desestructura, no? Era una part que no creix bé. Llavors jo vaig anar a petar a diferents terapeutes, però no vaig trobar l'ajuda que m'ha fet tot Vicky Bernadet, no?
2: Amb els seus pares mai en va parlar, ja que va morir quan ella era petita. Ara n'ha començat a parlar amb la germana i assegura que és reparador, però molt dur pel dolor que provoca l'altre. Amb les seves dues filles, la reacció va ser diferent.
3: El dia que vàrem poder parlar d'això, doncs va ser com, ah, ostres, ara entenem coses, no? I dius, uf, sí que es nota, no? O això, la desprotecció, jo la porto molt malament. Llavors, fins i tot he sobreprotegit, potser, fins i tot a les meves filles, no? Per això, o un munt de coses que me n'he estat donant compte i que he treballat per poder canviar-ho i que segur que ve d'allà.
2: Ella no ho ha denunciat, diu que no s'ho planteja, que els fets han prescrit i apunta diferències amb els casos més mediàtics.
3: Hi ha coses que passen a casa i que no es poden denunciar perquè comporten moltes coses. Els maristes són lluny de casa, tot i que són una part important de la teva educació, si has anat a l'escola i així, però, ostres, no? Fixa't que també molts són homes els que ho denuncien, no? És com denuncia una dona, és diferent també.
2: Després de 2 anys de tractament amb la Fundació Vicky Bernadet, la seva situació emocional ha canviat i ella mateixa ens explica que ha posat ordre al seu passat.
3: Jo penso que ara ja he arribat a un moment de com d'endreça, això, d'endreça personal, però no m'ho vull treure sobre, perquè ara sóc així per això també, no? Per les circumstàncies aquestes també sóc així. I ara em començo a caure bé, vull dir. I no deixa de ser per això també.
2: I a tota la gent que, com ella, lluita per tirar endavant després de patir un abús sexual a la infància, els hi envia aquest missatge.
3: I tot pot ser bonic, tot i ser una merda, però pot ser bonic. I hem d'agafar-nos aquí, si no, no podríem tirar endavant, no? Però, bueno, que te'n pots en sortir, i això està guai. Això està bé.

0: els caps de setmana passen coses bones.
1: Hem de treure el cap a Girona.
2: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
3: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.
4: Pensa en un producte.
5: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges. Avui us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer la feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, i apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta de nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar, ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, i aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint en caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives, i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc., no és així. De fet, el estudi geològic indica que aquest roc, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, perquè camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canó dels Maneirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa, que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser digue'ls que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarperessin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Mineirons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Maneirons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs va en aquesta festa i va acollir maneirons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els maneirons. Un conte il·lustrat per Carmen Bernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels mineirons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte que a més el va començar a picar i arrossegar per terra i bé, després la noia li acaba explicant que ella forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que en general les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels mineirons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Cassines.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra. I del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta. I d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, res, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig de Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló, amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre Pins i Alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors per pista planera fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu. És la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la Vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc, per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts, a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.

0: Alta Garrotxa, escala 1-25.000.
1: I referències al núvol.
0: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
0: Salut i República.
2: Sindas. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín. 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag. Els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
2: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurak, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurak és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies. No tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol. Tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digurak en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les bikini beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa

0: local, sense contractar cap excursió. Vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores, amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
2: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat. Bona nit.
3: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
4: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
3: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
5: Informació, música, entreteniment.
1: Anem a pams.
6: Sentir-se bé, tot i la situació.
7: És qüestió d'actitud.
8: Ràdio Vila-sacra i on t'aràs.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Truques i ens dius alguna cosa?
2: 972511268.
1: Tu recordes on eres fa 20 anys?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Mira, jo a veure si em podies posar una cançó. No puedo quitar mis ojos de ti, de Mam Monro, perquè avui és el Sant de l'Andreu. I avui la dita que diu per Sant Andreu pluja, neu o fred molt greu, doncs és certa, perquè avui el fred apreta. Molt bé, adéu.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.
1: I parlant d'emocions,

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

últimament us heu escarxofat més d'una vegada al sofà de casa, oi? Què coi vol dir? Posar-se ben ample en un seient amb tota comoditat. Però el que segurament no us heu plantejat mai de la vida és per què en diem així. D'on ve això d'escarxofar-se? M'agrada posar en pràctica un dels meus verbs preferits, perquè escarxofar-se ve d'escarxofa. I l'escarxofa és un sinònim de la carxofa. Però quin lligam hi ha entre la carxofa i espaterrar-se al sofà? Bé, de fet, l'etimologia no té cap misteri. Ve de carxofa, potser per la semblança amb la forma de la carxofa aixafada quan la cuinem. Però és molt bonic pensar que quan descansem en un sofà ens assemblem a carxofes cuinades i més...

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Gràcies als petits gestos de tothom, hem fet que moure's en transport públic sigui encara més fàcil. La revolució dels petits gestos ha començat. Generalitat de Catalunya.

0: Els caps de setmana passen coses, coses, coses bones.
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.

0: potser tots estàvem una mica enfebrats. Fou, probablement, la lucidesa que provoca estones la por de morir que em feu veure la meravella que tenia al davant. Feia un temps clar. Hi havia una llum ideal. Trobava a la terra punts de repòs, recolzades de calma, corbes d'abundància que em produïen una inefable i plena sensació de salut i de seguretat. La carretera de Sant Sebastià esdevingué un pretext de magnífics descobriments quotidians. Un dia, sense saber com, em vaig trobar amb un llapis i un quadern a la mà. Vaig començar a posar adjectius darrere de cada pineda, de cada camp, de cada tros de mar. Vaig tractar d'escriure els sentiments que em produïa la visió de la terra diversa i de la blava mar escampada.
1: El volum El meu país conté, entre d'altres, el llibre de Josep Pla, El meu poble. La muntanya de Sant Sebastià, amb el far, l'ermita i l'hostatgeria, és un lloc emblemàtic per als palafrugellencs, forma part de la seva geografia emocional i mitificat per la literatura de Josep Pla. És allà on l'escriptor de ben jove fa els seus primers assajos d'escriptura i on s'adona que restarà posseït per sempre per la diabòlica mania d'escriure.
2: Josep Pla és unànimament considerat el millor prosista en llengua catalana del segle XX. Pla es definia a ell mateix com un pagès sofisticat per la cultura. Periodista, escriptor i viatger incansable, la seva escriptura és d'una ironia molt fina. Tota vivència minúscula és explicable, tot pot tenir interès si ho explica ell. Una personalitat que ens ajuden a traçar l'escriptor Oriol Amat i Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla.

0: Jo el primer record que tinc de la lectura de Pla, que va ser amb el Quadern Gris, era descobrir un escriptor que és conscient que pren l'ofici en l'esforç de descriure el paisatge. És a dir, que ja entén cada passejada que fa des de casa fins al far, com, bueno, avui veig aquest arbre i m'esforçaré d'escriure'l, veig la sorra d'aquest determinat color i ho he de fer, i conec pocs casos en els que hi hagi una clara consciència del paisatge com a taller d'escriptura. I crec que en Pla això és molt evident. Una de les moltes coses que són importants de Pla, perquè de Pla n'hi ha molts, pel que afecta aquest espai i aquesta geografia i aquesta manera determinada manera de viure, és la consciència de que ell és el qui té el patrimoni de la seva geografia, qui es fa responsable d'un determinat patrimoni humà.
1: La tradició familiar, social i identitat entre el paisatge i la societat que viu i que coneix el permet fer el que fa, que és mitificar un espai, una cultura, un concepte, l'Empordà, no? I bé, diria que estem força d'acord. Si vols, Jordi, el que podem fer és pujar a Sant Sebastià. Farem el camí que feia Pla o un dels que feia pel camí dels Plans i pel camí dels Ermitans i veurem això que ara estàvem comentant, no? Aquest paisatge que intenta descriure en els primers assajos d'escriptura. Vista la situació després d'una guerra civil, el trauma que suposa per tothom, jo crec que aquesta idea de rescatar de l'oblit i de salvar el que es pugui salvar del desastre que suposa per la llengua i per la cultura catalana, doncs el pla memorialista s'escapa per aquí.
0: La Catalunya dels 40 primers anys del segle XX arriba un moment que només la sabem explicar a través de la versió que ha construït ell.
1: Clar.
0: Dient, ostres, jo tinc aquest capital de coneixement que he de llegar als que vindran. I a més, és una operació intel·ligent, sí, sí, sí. Perquè d'aquesta manera ell també es posa al centre.

0: ara que estem caminant pel seu taller d'escriptura.
1: Sí, exactament.
0: En aquell taller d'aprendre a escriure. Jo crec que hi ha el que més, el més obvi, és la riquesa amb la qual adjectiva i la sensibilitat amb la que és capaç de descriure les coses, no? Però això, quan ho intenta repetir, és molt difícil que quedi bé, perquè crec que no és només una qüestió de la seva paleta sensorial a través dels adjectius, sinó que aconsegueix que això sigui molt efectiu amb la sintaxi que usa.
1: Però sobre de tot, jo diria que el que hi ha darrere fons és una persona amb una habilitat enorme per l'observació. O sigui, la seva capacitat d'observació va tan, és tan profunda i és tan intensa que llavors és capaç de treballar-ho amb l'eina que és la llengua.
0: Nosaltres veiem... Per què ell veu l'herba d'una manera més complexa com nosaltres la veiem? Perquè el fet és que passa això.
1: Perquè s'atura en l'observació. O sigui, per tu i per mi és només l'herba i per ell doncs, hi ha una voluntat d'explicitar aquesta herba com és i quina sensació em fa.
0: Si convenim que Pla és un escriptor patrimonial. Val, ho és perquè parla d'un paisatge i perquè una comunitat es reconeix en l'obra que ja està construint. Però això demana un estil.
1: Sí, sí, forçosament. Forçosament, clar.
0: I de fet, l'aparent facilitat amb la que ell trasllada aquest patrimoni és el que el fa sempre enormement llegit.

0: la gent i per l'escriptor, doncs Sant Sebastià era o és encara la plenitud, no? el lloc més important.
1: La sensació de plenitud, d'estar davant de l'infinit, em sembla que és una manera molt tangible d'entendre com ell encara la seva ambició literària i, de fet, llegint-lo, com aconsegueix que sigui reeixida.
0: Sí, sí, és evident que l'entorn i l'espai que tenim aquí davant és el que ho fa possible.
1: Sí, sí, recordo algun moment en el que hi ha gent que va buscar pla al mas i els diu, anem a fer un tomb per l'Empordà, i acaben aquí i els diuen, això quina meravella, no? Hi ha diversos moments d'aquests és evident que ho és.
0: És evident.
2: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
3: Darrere aquesta porta visc, però no sé si en puc dir vida. Quan al capvespre torno del meu diari odi contra el pa, no saps que tinc la immensa sort de vendre'm a trossos per una pulcra moneda que arriba ja a valer molt menys que res. Deixo fora un vell abric, l'esperança. No

0: l'actual carrer Bisbe Català número 27 d'Arenys de Mar, abans conegut com el de la Perera, hi trobem la residència d'estiu de la família Espriu. L'espai està molt lligat a moments de felicitat de l'autor, també a la mort de familiars pròxims i a la destrucció, ja que durant la Guerra Civil va ser saquejada. Destaca el pati de la casa, situat a la part de darrere, amb 5 arbres i un safareig. Aquest espai va ser mitificat per Espriu i apareix a la seva obra amb el nom del Jardí dels Cinc Arbres, un racó de refugi de pau pel poeta. Es convertirà en l'Àgora Antiga, un lloc on parlar i reflexionar. En la ficció espriuana s'hi representa l'obra Primera Història d'Ester, de l'any 1948. Aquesta pau
1: és meva. Salvador Espriu segueix sent una de les veus més inquietants, crítiques i originals de la nostra lírica. El seu món tancat, críptic de vegades, emblemàtic, cruel, pessimista i alhora esperançat, obsessiu, cíclic i recurrent, espiritual, discorre a través de vetes poètiques complementàries. La seva riquesa de vocabulari, els seus ritmes propis del cançoner popular. I és en el Jardí dels Cinc Arbres, com la cantautora Gemma Humet, troben el poeta les paraules d'aquesta pau és meva.

L'univers espriuà en el món de Cinera, elevat a la categoria de mite en el marc d'una petita pàtria, geogràficament Arenys, però que, en l'imaginari poètic de l'autor, inclou Catalunya. Safarat, l'estesa pell de brau i la humanitat sencera, i que abasta tota la complexitat de la vida humana en les seves relacions, pulsions, històries, aspiracions, frustracions i esperances.

Ens hem citat amb Dida Crutxer al cementiri d'Arenys de Mar, situat al capdamunt del turó de la Pietat, a ponent de la població. Un exemple característic dels cementiris mariners mediterranis. Salvador Espriu va convertir-lo en mite literari amb l'obra poètica Cementiri de Cinera. Crutxer, arenyenc des de fa molt temps, s'ha convertit en el poeta i músic local de referència. El seu disc Minotaure i Teseu posa música i recita els versos de Salvador Espriu que apareixen a la tercera part de l'obra El caminant i el mur. Hi apareix un Espriu més íntim, proper, que parla d'ell mateix. Inútil.

0: L'olor de carn, de peix, de flors i de verdures es barrejava i encara que no hagués tingut ulls, de seguida hauria endevinat que m'acostava a la plaça de vendre. Sortia del meu carrer i travessava el carrer Gran, amb tramvies amunt i avall, grocs amb campaneta, amb el conductor i el cobrador amb vestits ratllats de ratlles fines que tot plegat feia gris. El sol venia tot sencer de la banda del Passeig de Gràcia i plaf! Per entre els rengles de les cases queia damunt de l'empedrat, damunt de la gent, damunt de les lloses dels balcons. Els escombriaires s'escombraven amb les grans escombres de branquillons de bruc, com si fossin fets de pasta d'encantament. Escombraven els regarons. I m'anava ficant en l'olor de la plaça de vendre i en els crits de la plaça de vendre per acabar dintre de les empentes, en un riu espès de dones i de cistells.
1: La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda se situa en un context històric molt definit: l'arribada de la República, la Guerra Civil i el temps de la postguerra. La història passa a Barcelona, concretament al barri de Gràcia. És una novel·la psicològica centrada en el personatge de Natàlia, la Colometa, una noia treballadora sense mare i que no sabia ben bé per què era al món. Joan Sales, en el pròleg, la qualifica d'ànima de Canti. La plaça del Diamant és sobretot una història d'opressió i d'alliberament d'una dona en el marc del matrimoni i en un rerefons històric i polític determinat.
2: I com moltes dones de l'època, la Colometa veurà anar-se'n i morir els seus estimats. Passarà gana i tindrà dificultats per tirar endavant els fills. Enfonsada en un matrimoni que no li proporciona felicitat i unida a un home egoista, la Natàlia renuncia a la seva pròpia identitat, cedint tot el protagonisme al seu marit, acceptant els convencionalismes d'una època que deixava la dona en un segon pla. Al llarg del text, el lector va descobrint la resignació d'aquesta dona davant la realitat que li ha tocat de viure. La història és plena de Colometes i Mercè Rodoreda els fa en aquesta obra un especial homenatge.
1: Els coloms són un dels principals símbols de la novel·la. El colomar representa clarament la vida enclaustrada de la Natàlia. Un terrat graciant, coloms voleiant alegrement després d'haver sortit d'una gàbia amb la porta oberta, un símbol inequívoc de la llibertat, com la que pregona, amb anys d'expertesa literària, Maria Buigas, traductora i editora de Club Editor.

0: soterrat.
1: Barcelona li era com una mena de gran piano amb totes les octaves a la seva disposició i en funció del que necessitava anava aquí o anava allà. Jo diria que Gràcia li és necessària precisament perquè els coloms són els protagonistes inicials de la novel·la i que és un lloc en què hi havia molts criadors de coloms i terrats. És aquest univers de la vida dalt dels terrats, aquesta vida domèstica, íntima, que és una mica el mateix que passa en un niu, si vols. Els coloms són centrals, són el naixement de la novel·la. Això ho explicava la mateixa Rodoreda, que abans de saber de què aniria la plaça del Diamant, volia una novel·la plena de coloms, una novel·la kafkiana. Li va sortir una novel·la plena de coloms i no gens kafkiana, una novel·la en què una dona jove, orfa de mare, una mica desvalguda, es casa amb un xicot que és criador de coloms. I comencen a construir el seu niu d'amor, i quan ella comença a sentir-se a casa, ell li omple la casa de coloms. I aquests coloms, que inicialment són una il·lusió perquè els nens els fa gràcia, perquè són un pretext per ajuntar els amics a casa, es van convertint de mica en mica en un pes, en un suplici i en una tortura, fins al punt que la Natàlia Colometa acaba agafant-los un per un i matant-los tots. I aquí tens la crueltat de la persona més desvalguda, tal com l'explica Rodoreda. Per tant, els coloms són el lloc que et fan veure que aquella persona que tu has vist durant tota aquella novel·la com una inofensiva, d'alguna manera víctima d'un marit massa fogós i despòtic, es converteix al seu torn en una persona que no vacila a matar. Perquè és la seva casa que està totalment assetjada pels coloms, és a dir, aquell espai que és el seu espai d'intimitat, el seu espai de dona, es troba totalment empestat pels coloms, i literalment empestat perquè és la pudor dels ocells, és el parrupeig incessant, el reclamar el menjar una vegada i una altra, és a dir, que tot el que tenen de bonic i d'alat desapareix i es converteix en una plaga.

Els búnquers tenen a veure amb la Colometa de la plaça del Diamant, gràcies als nostres peus. Sobretot aquests búnquers eren antiaeris, els bombardejos són un fet de la Guerra Civil molt present a la plaça del Diamant. La por del bombardeig, hi ha una escena magnífica en un dels refugis de Barcelona. La plaça del Diamant és, entre altres coses, perquè són moltes coses, l'enorme por i l'enorme coratge d'una dona sola amb dues criatures petites a Barcelona sota les bombes.

0: Rodoreda es va exiliar l'any 39, primer a França, després a Suïssa, i no va tornar ben bé a Catalunya definitivament fins al 79, és a dir, després de la mort del dictador. Entretant va viatjar diverses vegades, ella tenia la mare i un fill a Barcelona i per tant no s'havia desentès, no és que no pogués entrar al país, sinó que havia decidit de quedar-se fora i de quedar-se fora per construir una obra que és, entre altres coses, un cant a aquest lloc que ella ha perdut. I és una cosa característica de, no només d'ella, sinó de molts escriptors de l'exili. El segle XX és el segle de molts exilis. I és un fet especialment bonic quan un autor, a través de la literatura, assegura la seva presència, t'anava a dir, emotiva i sentimental en un lloc que ja no és el seu. Cada nova generació que puja troba una porta d'entrada a la seva obra que és la porta d'entrada a un territori meravellós i ric i estimulant i inspirador, t'anava a dir. Per exemple, ara, la Cecília C. i el Me Too van molt de bracet. Això què vol dir? Que ens ha deixat un llegat. Per què la Rodoreda és una autora que se la pot estimar des de llocs tan diferents, sent així que la vida de què parla no és pas necessàriament la mateixa allà on sigui llegida? És la capacitat de transformar el sofriment en bellesa. I això és molt ella, perquè ella treballa el sofriment. Treballa des de la ferida, sempre, sempre, sempre. I això és una cosa que la caracteritza molt, que és que fa aquesta màgia que una ferida es converteix en esplendor. I per tant la pots abraçar, i abraces una cosa que és molt humana, al mateix temps que és una obra d'art.
1: Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de jàsseres i vigues, l'ensulciada d'escales, trespols, envans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles. Va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores. Va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagarsar a poc en l'aire lluminós del matí de primavera.
2: El 2005, Gerard Vergés, en un article d'homenatge a Jesús Moncada, escrivia: «L'Ebre de parla catalana comença maquinensa, amb una gran novel·la coral, Camí de Sirga, i acaba el Delta amb una altra novel·la esplèndida, Terres de l'Ebre». La citació emmarca un mapa literari en una seqüència temporal que ens assenyala els inicis d'una consciència de l'espai literari ebrenc en el marc de la literatura catalana.
3: Publicada per primera vegada l'any 1988, amb Camí de Sirga, Jesús Moncada va consolidar un univers personal i mític al voltant de

0: El Poble Vell, la mítica mequinensa de la infantesa de Montcada, situada allà on s'aiguabarregen les aigües de tres rius, l'Ebre, el Segre i el Cinca, i que va quedar ofegada pel pantà construït durant el franquisme.
1: Camí de Sirga és la novel·la per excel·lència de l'Ebre, és l'òpera magna de Jesús Montcada, i el que fa és explicar la història del poble més o menys des de finals del segle XIX, principis del XX, fins que comencen a enderrocar-lo per l'obligació de construir el pantà. De fet, dos pantans. Mequinensa queda tallada entre dos pantans, el de Ribarroja, la cua del qual és el que inunda el poble, i el pantà de Mequinensa, que és el que va del poble cap endarrere.

descriu una ciutat, un poble, una gent, una manera de viure, a més, molt avançada segurament al seu temps, perquè mentre la resta de comarques del voltant eren bàsicament agrícoles, ells tenien la vida de les mines, d'un cinema, d'uns llaüts, i per tant la vida que pujava i baixava el riu els donava una idiosincràsia molt especial i un sentit de l'humor molt particular. L'objectiu de fer els dos pantans que aniquilaven el poble de Mequinensa, més enllà de produir energia elèctrica, era intentar acabar amb la vida d'un poble. Passejar per la part del poble vell, que encara queda dreta, poder tocar les pedres de lo que eren la paret de Casa de Jesús, és emocionant i alhora fa enrabiar, perquè penses, per què cal castigar una gent per pensar diferent de tu? Per què cal castigar sempre una mateixa terra quan precisament som gent inofensiva i gent de pau, que l'únic delicte que cometem és viure a una zona on potser les coses no són tan fàcils. I per tant, passejar pel poble vell és l'emoció d'una història recuperada, d'una vida trista i l'alegria d'haver tingut algú com Jesús per explicar-la.

escriure en català des de l'Aragó no era fàcil llavors, no ho és ara. El català com a llengua ha patit molts atacs, i algun dels atacs no és directe, sinó és intentant menystenir una llengua, canviant-li el nom, dient-li que és Chapurreau, dient-li que és La Pau. És català i tothom ho sap. I ell reivindicava i li dia a la gent del seu poble: tingueu orgull de que esteu parlant un idioma molt digne. I és el que ell va fer servir, però no només per a escriure una novel·la, és que era una llengua molt rica, que a més ell recupera tota una sèrie de vocabulari que sense ell ja no existiria, perquè és un vocabulari lligat a unes professions que ja no hi són, a uns llauters, a unes mines, i per tant los estris, les maneres de fer, de parlar, de cantar, de dir, de xalar. Per tant, és la història, és com l'explica, i és l'humor que hi posa per a que la tragèdia pugui ser digerible.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Aquesta tercera temporada del Noticiari d'Havaneres us hem portat un seguit de biografies de personatges importants en el món de l'havanera. De persones importants n'hi ha moltes, però hem fet una selecció prou representativa i avui tanquem temporada de biografies parlant d'un dels compositors més importants d'havaneres a Catalunya, el gran Josep Lluís Ortega Monasterio. Martí Bacardí, company, què ens en dius?
1: Bon dia, Gerard. Avui toquem una biografia molt important d'un personatge que va nodrir l'havanera catalana d'importantíssimes obres, no només d'havaneres, també de repertori de cant de taverna.
0: Vinga, doncs, ja pots començar, que això es posa interessant.
1: Josep Lluís Ortega Monasterio va néixer l'any 1918 a Santonya, Cantàbria. De ben petit va viure a Mutrico, Guipúscoa, fins que era orfe de pare i mare, traslladant-se després a Palol d'Onyar, Girona. I allí, a l'escola, és on va començar a escriure les primeres obres com Estrellita Marinera. També va iniciar-se en el cant, amb èxit, tant a la Catedral de Girona com en obres de teatre. A Girona va adquirir els elements de la cultura catalana, entre ells la llengua. L'esclat de la Guerra Civil va fer que fugís a França, tornant ràpidament a Espanya per la frontera d'Hendaia per incorporar-se a l'exèrcit de Franco.
0: Ostres, a la guerra amb el bàndol nacional. Ja devia ser valent el mestre Monasterio.
1: Sí, a la seva família hi havia una llarga tradició militar. Mira, les arrels són les arrels.
0: I com va anar tot plegat?
1: Després de la guerra va continuar amb la tasca de militar al nord d'Àfrica i també estudiant a les acadèmies militars de Guadalajara, Saragossa i Toledo, època en què va fundar el grup d'havaneres Los Gringos. També va ser destinat a Jaca, Puigcerdà, Menorca i Palamós. I en aquella època va ser un dels organitzadors de la primera cantada d'havaneres de Calella. I ja immers en el món de l'havanera, l'any 1968 va escriure el seu gran èxit, El meu avi. Escoltem-lo per Arjau.

0: Preciós aquest tema, imprescindible en tota cantada d'havaneres, segurament l'havanera catalana de referència.
1: I tant, un gran tema, no només per la música, també pel missatge. Seguim. Més tard, l'any 1972, crea amb Evarist Puig i Joaquim Simó el Festival de Cançó Marinera de Palamós. I després van arribar uns problemes. Problemes greus.
0: Què dius? Què va passar-li al mestre Ortega Monasterio?
1: Després de fundar la Unió Militar Democràtica, una organització clandestina, i ser enxampat en propaganda d'aquesta formació, va ser condemnat el 1976 a 5 mesos de presó, a Cádiz, i 3 més tard va ser expulsat de l'exèrcit per ofensa a l'honor. Condemna que va ser revisada l'any 1985 i es va restituir el seu càrrec de militar. Però ell no va voler tornar a l'exèrcit. El 1975 va fundar el grup de veneres Cavall Bernat. Amb això ja era feliç.
0: Déu-n'hi-do, sort que el règim ja no hi era, perquè ja sabem com arreglaven les coses. Va, Martí, segueix i parla'ns de temes més còmodes.
1: Ara us parlaré de la seva obra. Era molt bon compositor de cançons del gènere cançó de taverna, de les que se n'han fet populars una pila. En tem de molts tipus. Escoltarem una selecció. Comencem amb La balada d'en Lucas, interpretada per Port Bo.

0: Quina bonica selecció! Que gran Ortega Monasterio! Quin llegat més maco, important i extens per l'Havanera i el cant de taverna!
1: Sí, va ser molt important pel gènere. El mestre Josep Lluís Ortega Monasterio va morir l'any 2004 a Barcelona. Deixa'm posar-te un tema preciós, escrit en castellà i euskera. És l'Havanera Bichincho.

Moltes gràcies, Martí Bacardí, com sempre. Gran feina la que fas pel noticiari d'Havaneres. Acabem avui tercera temporada i biografies, almenys de moment. Des de l'inici d'aquest podcast us hem parlat d'instruments, de l'Havanera, dels seus orígens i les seves característiques, de moments importants, d'intèrprets, de compositors, de cantades i de moltes altres coses. La propera temporada us presentarem Havaneres. Us parlarem dels seus continguts, del que parlen i del que expliquen, seguint una organització temàtica. Ja ho veureu. Escoltem per acabar El meu avi, l'obra magna de Josep Lluís Ortega Monasterio. Ens la canta el grup que ell mateix va fundar, Cavall Bernat.

0: La la la.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Catalunya ha viscut un estiu sufocant, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
2: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura? Perquè ens fem una idea.
3: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no?, en països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glaciars dels Pirineus o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat doncs, de la roca i com afectarà això doncs, als milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
2: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
3: Els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació perquè doncs, no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, l'acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant, de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència i tu també, Maria, estareu d'acord amb mi que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva o fins i tot d'un aire condicionat que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris i això ho hem de tenir en compte.
2: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
3: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius estius seran cada cop, és a dir, cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any, i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no?, que actua com un reservori d'energia, i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no?, rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no?, perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important i potser més indirecte, i el que molts cops la gent o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
2: Uh-huh. L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
3: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar males notícies, però és que, clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya, sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0.2 graus cada dècada, no?, respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
2: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
3: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari del 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes. Com ho diria? No ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és decréixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviant petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones. Les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment han d'apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
2: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
3: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
1: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
0: Ràdio Vila-sacra, 107.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem del calendari vacunal, sobretot dels adults. I per això doncs, tenim amb nosaltres a la infermera i referent en vacunació del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, d'aquí de Mollet del Vallès, l'Esther González. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda, bon dia, què tal?
1: L'Esther González és, com dèiem, referent de vacunació del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, i com comentàvem, volem parlar del calendari vacunal, un calendari que segurament en l'època de la infantesa la tenim molt present, però que potser amb els anys anem perdent una miqueta allò el dia, no? I l'any que ens toca. És per això que volíem abordar aquest tema. El calendari vacunal és al llarg de tota la vida, no?
2: Això mateix. Hi ha un calendari vacunal que és per tota la vida, perquè no solament ens hem de vacunar quan som petits, sinó quan som grans també, perquè el calendari és això, per tota la vida. Llavors, el nostre sistema immunitari es va debilitant i les vacunes són molt importants tant a l'infantesa com a l'edat adulta i a la vellesa, perquè el nostre sistema immunitari va disminuint.
1: De fet, tots tenim molt present allò, la vacuna de la grip, perquè és una campanya, no?, que cada any doncs es repeteix, però hi ha d'altres que potser en etapes concretes, això que comentàvem, no? Un no les té present, a no ser que faci una visita, que sempre des d'aquests micròfons recomanem que un cop l'any està bé allò visitar la nostra infermera de referència o el nostre metge de capçalera, no?
2: Això mateix, és important anar almenys una vegada a l'any al metge o a l'infermera, sobretot, perquè nosaltres som les que controlem les vacunes que toca per cada edat. N'hi ha edats que es posen les vacunes, n'hi ha que són recordatoris de quan són petits, vale? Però sí que n'hi ha altres que toquen per l'edat adulta, que, com la de l'herpes i la de la pneumonia.
1: Comentava l'Esther, el nostre sistema immunitari, no?, es va debilitant i per això són importants les vacunes. És aquesta la importància que tenen, sobretot allò, el protegir-nos.
2: Sí,
1: una vacuna és per protegir, no?
2: Sobretot per protegir-nos, per continuar sants i per evitar complicacions que produeixen certes malalties.
1: Anem a comentar quines són aquestes vacunes. L'Esther González ja ens apuntava un parell d'elles, però anem allò a desenvolupar a mesura que un es va fent doncs gran, en quines etapes, és a dir, després del que és el calendari vacunal que tenim a la infantesa, també el calendari que es comparteixen a les escoles, no? A partir de quina edat haurien de dir, escolta'm, doncs aquesta vacuna és important que la tingueu present?
2: Doncs quan tenim 40 anys ens toca un recordatori de la vacuna del tètanus, ¿vale? Que aquesta ja han posat 5 dosis quan són petits i als 40 toca un recordatori. I l'última dosis que toca de la vacuna del tètanus és als 65 anys, que posarien l'última dosis de tot. Vale. I el tètanus el que ens ajuda, vale, és a prevenir la malaltia del tètanus, que sembla que no estigui, però sí que apareix, vale, perquè el tètanus es transmet a partir de la terra, de les fentes, de les escombraries, està el tètanus. Vale. Llavors, si tenim alguna ferida, alguna cremada, o fins i tot un piercing o un tatuatge que ens hem fet en algun puesto en el que no n'hi ha gaire esterilitat, doncs es pot transmetre el tètanus. I el tètanus és una malaltia important tant perquè pot produir la mort, i una forma d'evitar-lo és amb la vacuna, que és molt simple. Són dos vacunes que ens queden al llarg de la nostra vida.
1: I Esther, què passa si una persona als 40 anys no té present que s'ha de posar aquest recordatori?
2: Bueno, en principi, si s'ha fet una ferida o alguna cosa i ve l'ambulatori, li posarien llavors. Vale? Sí, quan hi ha una intervenció quirúrgica, una ferida o alguna cosa, intentem posar-la. Sempre es pot posar el recordatori, no cal que sigui als 40. Sempre es pot posar després, no passa res.
1: Perquè si una persona prèviament ha estat allò intervinguda quirúrgicament i que potser doncs, ja li han posat, caldria que fes aquest recordatori?
2: No,
1: igualment?
2: Sí, no. Ja li han posat fa poquet, doncs, per això nosaltres mirem quan ha sigut l'última dosis posada i llavors decidim si posem o no. Si han passat més de 10 anys i s'ha fet una ferida, normalment posen un recordatori per si cas.
1: I, no, i únicament és una punxada de recordatori?
2: Això o? Mateix.
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: I llavors comentaves cada 10 anys, després?
2: No, normalment es posa un als 40 i un altre als 65. Sí. Si entre els 40 i els 65 tenim una ferida que sigui una miqueta lletgea que no ens agradi, sí que podem posar un recordatori, però han de passar més de 10 anys. A no ser que sigui una ferida molt, molt tetànica, llavors sí que posem un recordatori abans.
1: Ara, quan l'Esther ens comentava bé això del recordatori, potser el tema de les vacunes ho tenen més present les persones viatgeres, per així dir-ho, no? Que quan s'adrecen al centre de vacunació, els diuen, escolta'm, i el tema del tètanus, en aquest sentit, ja, no?
2: Sí.
1: També quan un marxa fora, és una de les vacunes que és important, no?
2: Que han de tenir posades, sí, sí. El que passa és que quan són viatges a l'estranger, normalment nosaltres no les portem des de... sí que les del tètanus, sí, perquè entran dins del calendari. Però la resta de vacunes que s'han de posar quan un viatge a selves o a llocs així, han d'anar al centre del viatge, perquè allà estan molt més especialitzats en posar vacunes.
1: El que sí que queda registrat, no? M'imagino a La Meva Salut, no sé si estan coordinats, i llavors vosaltres sí que a l'hora de consultar si aquella persona necessita ser vacunada o no, teniu constància de que ja ho ha estat.
2: Sí, sí, en principi està tot coordinat i queda dintre del seu historial mèdic.
1: Diguem allò als 40, la, de, no? La del tètanus, a partir dels 40 alguna altra vacuna que hem de tenir present?
2: A partir dels 65 hem de posar la vacuna de la pneumònia, ¿vale? Però no solament està indicada a partir dels 65, n'hi ha pacients com diabètics, celíacs, transplantats, alcohòlics, que s'han de posar aquesta vacuna molt abans. O sigui, quan un està diagnosticat un diabètic, ha de portar la vacuna de la pneumònia, no ha d'esperar els 65. I una persona amb leucèmia o una persona que prengui més alcohol del que toca també tindria que portar la vacuna de la pneumònia.
1: Expliquem allò de què ens prevé aquesta, no? Sempre hem sentit a parlar, doncs, un refredat es pot devenir, no? Un constipat greu en una pneumonia. Què és el que ens protegeix aquesta vacuna?
2: La infecció pel pneumococ, vale? És un problema de salut important, i el pneumococ ens pot produir tant des d'una sinusitis fins a una pneumonia. Per tant, són moltes patologies que estan englobades dintre del pneumococ, i aquestes patologies poden desencadenar una sepsis o fins i tot una meningitis. Per tant, és important prevenir totes aquestes complicacions.
1: I aquesta vacuna, dèiem, segons a l'historial mèdic, no?, de la persona, potser ho necessita abans, però si no, a partir dels 65 hauria d'estar vacunada. És una vacuna que després es repeteix al cap del temps, té una efectivitat, allò de dir, doncs mira, als 65 i ja quedes protegit.
2: Ara per ara aquesta vacuna solament es posa una dosi, perquè és molt potent, val? I solament es posa una dosi. Abans sí que tenien unes altres vacunes, que era la pneumo-13, la pneumo-23, que sí que depèn de qui calia un recordatori, però ara mateix la pneumo-20, que va sortir fa 3 anys més o menys, amb aquesta ja en tenim prou amb una vegada a la vida. El que passa que sí, suposo que gent que sigui diabètica i que es posi aquesta vacuna als 30 anys, d'aquí a 20 anys no sabem si suposo que hauran evolucionat molt més les vacunes i hi haurà unes altres més potents. Per ara es posa solament una vegada a la vida.
1: Quan diem que una vacuna és potent, no només en efectivitat, no sé si això també comporta més efectes secundaris o més riscos per a la persona, o no?
2: En principi no. Totes les vacunes produeixen els mateixos efectes secundaris, ¿vale? Que són, doncs, que tinguin dolor
1: major,
2: a la
1: no?
2: zona d'injecció, i que estiguin uns dies amb una miqueta de febrícula o una miqueta de malestar, però això és aquesta i totes les vacunes. No per ser més potent o més efectiva produeix més efectes secundaris, produeixen els mateixos.
1: També hi ha la vacuna de l'herpes. A més, és una vacuna que crec que s'ha començat a implementar no fa gaire, ¿no?
2: Sí, la vacuna de l'herpes es va començar a posar fa 3 anys també, igual que la de la pneumònia, que van sortir més o menys juntes. Ja et dic que la pneumònia abans n'hi havia altres dos. I la de l'herpes va sortir fa 30 anys, ¿vale? I també es posa, aquesta es posa als pacients de ara mateix, es posa als de 65, 66, 67 i els que tenen 80, 81 i 82. I també s'ha de posar tots els majors de 90 anys. A més d'altres pacients.
1: I això perquè s'ha demostrat que és una patologia que es desenvolupa en funció d'aquestes, a partir d'aquesta franja
2: d'edat? Bueno, en principi, fa 3 anys es van començar a posar solament els que tenien 65 i 80 anys, però com que volen ampliar tota aquesta població, doncs tot aquell que fa 3 anys tenia 65 i no es va posar, li posem ara. I tot aquell que tenia 80 fa 3 anys i no es va posar, li posem ara. Però sí que s'ha demostrat que l'herpes pot aparèixer i té molt més risc a partir dels 50 anys. Per tant, és aquesta població la que tenim que cobrir més.
1: Consisteix també en una punxada únicament?
2: No, la de l'herpes són dues dosis. Està separada en 2 mesos. Una es posa quan es posi i la següent als 2 mesos. I sí que es pot ampliar fins als 6 mesos, però millor no deixar més de 6 mesos perquè llavors perd efectivitat la vacuna.
1: I hi ha alguna mena de complicació per a aquest tipus de vacuna?
2: No, les mateixes que les de la pneumonia. Totes les vacunes poden produir els mateixos efectes secundaris. El que sigui dolor a la zona d'injecció i una miqueta de malestar.
1: Aprofitem una miqueta per explicar què és això de l'herpes. Dèiem pneumonia, hem sentit a parlar, no?, del tètanus també, allò de dir vigila, no?, segons amb què t'has fet mal. A l'herpes potser hi ha persones que diuen que fa molt mal i li diuen la culebrilla, crec. Això no mateix, sé si és
2: sí.
1: Això, no?
2: Sí, sí. Aprofito, perdona, que no he dit, la vacuna de l'herpes, a més dels de 65 i 80, majors de 90, vale? I molts pacients que tenen patologies com trasplantats, pacients que estiguin fent quimioteràpia, leucèmies, tots aquests pacients han de portar la vacuna de l'herpes també. I això aprofitem per dir que l'herpes, vale, està produït pel virus de la varicela zòster. Llavors, tot aquell que hem tingut la varicela quan eren petits, que està demostrat que el 90% de població de majors de 50 l'hem tingut tots, vale, pot produir un herpes. Llavors, l'herpes és molt invalidant i és això que s'anomena la culebrilla i que fa molt mal. Comença amb un dolor molt intens, vale, que pot aparèixer tant al pit com al costat del pit, però fins i tot pot aparèixer a la cara. Vale? Apareix primer com un dolor i al cap d'uns dies apareixen les típiques vesícules, que és el que col·loquialment es diu la culebrilla. Això pot produir moltes complicacions. Si apareix a la cara, pot produir sordesa, pot produir disminució de l'audició, pot produir fins i tot la ceguera si l'herpes és a l'ull. I una de les altres complicacions, i la més important i la més habitual, és que produeix la neuropatia postherpètica. Això és un dolor molt intens que pot durar dies, mesos i fins i tot durant tota la vida. I és un dolor molt complicat de controlar i que molts estudis indiquen que aquest dolor és similar a un dolor d'un part o d'un dolor d'una cirurgia quirúrgica. Per tant, viure amb aquest dolor cada dia és molt invalidant.
1: És a dir, que paga la pena allò, doncs, passar per una punxadeta i evitar, no?, riscos majors.
2: Perquè són dues punxades en 2 mesos i ens evita moltíssimes complicacions. Per tant, val la pena.
1: Són gratuïtes aquestes vacunes?
2: Totes aquestes vacunes que hem dit estan finançades, vale? O sigui, les podem adquirir pel Sistema Nacional de Salut, vale? El que sí que la de la vacuna de l'herpes es pot administrar a partir dels 50 anys, però solament està financiada en els casos aquests que hem dit, a partir dels 65, els 65, el 80, els 90 i amb la gent que té malalties importants.
1: Què passa si una persona no té el costum de portar aquest control mèdic i superen aquestes franges d'edat i no s'ha vacunat? Es pot vacunar més tard?
2: Sí, sense cap problema. Dosis posada, dosis que compta. O sigui, si no s'ha posat la vacuna quan tocava, el que sí que la de l'herpes sí que solament està financiada en aquestes franges d'edat. No les podem posar ni abans ni després. Vale? La resta sí, quan el pacient ve a consulta les podem administrar sense cap problema.
1: Esther, com a professional que ets, tu recomanaries allò a la població, entenc, no?, que es vacuni per evitar riscos majors. Ho dic perquè hi ha persones que el tema de les vacunes, no?, hi ha com a corrents que diuen, escolta'm, no sé, no?, si són tan efectives i si vull introduir-me alguna cosa al meu cos. Bé, tothom allò té dret a a dubtar i a opinar, no?
2: Òbviament. Jo crec que ara el problema és que han sortit moltes vacunes com molt de cop i sí que les estem fomentant molt més. Llavors la gent pensa que són vacunes noves, que no estan estudiades, però les vacunes porten moltíssim temps estudiades i provades, vale? I són molt eficaces. Pensa que la vacuna de l'herpes té una eficàcia del 91%, vale? Per evitar complicacions. Per tant, jo crec que és molt efectiva i val molt la pena administrar-se-la. Clar, nosaltres com un professional hem de dir que s'han de posar i que són molt segures, que es fan molts estudis abans de posar les vacunes, o sigui que les vacunes són molt segures i eviten moltes complicacions, o sigui que val la pena posar-les.
1: Sí, sí. Hem comentat allò que efectes secundaris doncs series en la gran majoria, no? Això, aquesta vermellor, aquest dolor en el braç, suposo que totes és una punxada en el braç.
2: Sí, totes es posen al múscul deltoides, vale? I això pot produir durant un parell, tres de dies, que un estigui més fatigat, més cansat, que això amb un paracetamol es treu, o sigui, no passa res. I si és un envermellidor al braç o molèstia al braç, doncs amb una miqueta de fred local es soluciona. O sigui que pels pocs efectes secundaris que produeix, els beneficis són molts.
1: Alguna persona pot tenir allò de dir, doncs a vostè en aquest cas no li podem dispensar, és a dir, hi ha algunes persones, doncs ja sigui per la patologia que pateixen, que no poden rebre aquest tipus de vacunes?
2: En principi no es poden posar si n'hi ha una malaltia aguda en aquell moment, que n'hi hagi febre. Si és una miqueta de refredat, una miqueta de moc sense febre, es poden administrar. I sí que les vacunes totes estan contraindicades si alguna persona ha fet al·lèrgia a algun component específic de la vacuna, però si no, en principi es poden administrar sense cap risc.
1: De manera que sempre es fa allò, no?, un petit qüestionari per si algú doncs té alguna al·lèrgia, no?, algun dels components que són en aquestes vacunes.
2: Sí, en principi sempre abans d'administrar preguntem si té alguna malaltia en aquest moment que sigui que li produeixi febre i si en alguna vegada ha tingut alguna reacció al·lèrgica a alguna vacuna. En principi, que faci una reacció, que faci vermelló al braç o aquestes complicacions que hem comentat, no vol dir que una persona sigui al·lèrgica a la vacuna. Són efectes secundaris que produeix aquella vacuna. Una reacció al·lèrgica és que una persona faci realment una reacció anafilàctica.
1: Aquestes vacunes es poden dispensar, no? Que, no sé si ha d'haver-hi una separació entre una i una altra, si coincideix, no? Doncs tens els 65 anys i t'han d'administrar la de l'herpes zòster, però resulta que també estaria bé, perquè no te la vas posar en el seu moment, la del pneumococ. No sé si es poden subministrar de forma conjunta o és més adient que una vacuna distanciar, ni que siguin 15 dies una punxada d'entre una altra.
2: Al 65 tocarien tres vacunes, vale? Toca la del tètanus, toca la de la pneumonia i toca la de l'herpes. Llavors, en principi, es poden posar juntes perquè són de virus que no estan vius, vale? Per tant, no n'hi ha cap problema. Sí que normalment, nosaltres a consulta posem juntes l'herpes i la del tètanus, vale? I ja per separar la de la pneumonia i la del tètanus, i per separar posem la de l'herpes, perquè normalment produeix una miqueta més d'efectes secundaris la de l'herpes. Llavors, preferim que estiguin separades, però en principi no n'hi ha cap problema i es poden posar juntes i no cal que passin molts dies d'una vacuna a l'altra. Com que són virus inactius, es poden administrar.
1: I si coincideix també amb la campanya de la grip, allò que comentàvem, no?, que a més ara és grip i Covid i...
2: Doncs sí que intentem, clar, com que la de la pneumonia i la de l'herpes es pot posar durant tot l'any, vale? Doncs les prioritàries quan és campanya de grip sí que són grip i Covid, vale? Que aquestes les podem posar juntes, i sí que normalment és en aquell moment quan fomente, que et falta la vacuna de la pneumonia, que et falten vacunes, ves amb la teva infermera i te les administrarà. Llavors, totes juntes el mateix dia no les posem, vale?
1: No xuteu un còctel allò de vacunació,
2: no. Però pensa que totes són virus que són inactius, o sigui que per poder es podrien posar juntes, però bueno, les posem poquet a poquet i no anem tot junt.
1: Quina és la resposta que teniu per part de la població? Allò, la l'Esther segur que porta molts anys allò que, com a referent de vacunació, i no sé si la gent doncs es mostra agraïda perquè després és conscient d'haver evitat, no?, malalties més agudes.
2: Bueno, tenim gent de tot, gent que es vacuna de tot el que li oferim perquè confia en nosaltres, perquè sap que li va bé i perquè sap que se les ha de posar, gent que no es vol posar res de res, i bueno, tenim aquests que no saben si sí, si no, però bueno, amb la informació que li donem, amb l'informe que no passa res, que eviten moltes malalties, doncs bueno, d'aquests n'hi ha de tot, n'hi ha de tot com sempre. Però sí que per lo general n'hi ha molta gent que es posa les vacunes, i ara mateix estem vacunant moltíssim, tant de la pneumònia com de l'herpes. Sobretot la de l'herpes, jo crec que és la de la culebrilla que tothom, perquè pensa que aquesta de l'herpes, es diu que una de cada tres persones tenen un herpes. O sigui, que tothom coneix algú que ha tingut un herpes i sap que es passa molt malament. Llavors aquesta, quan s'ofereix, sempre: "Ai, sí, que mi vecino tuvo un herpes i lo pasó muy mal. Ai, sí, que mi primo..." I aquesta sí que normalment la gent té bona acceptació.
1: I la gent, jo acostuma a demanar informació, allò quan oferiu les vacunes, la gent s'interessa per dir: "Ai, però escolta'm, no?" Això una miqueta que estem fent en el dia d'avui per compartir amb tota la ciutadania. S'interessa per saber: "I això que m'evitarà, no?, i per què serveix?"
2: Sí, la gent s'interessa, sí, sí. I a més, clar, la gent el que passa és això, com que ara ha sortit la del Covid, la del no sé què, doncs està una... Otra vacuna. Sí, però això és per evitar no sé què. No, si jo ja m'he posat la de la grip, ja, però aquesta no és la de la grip, aquesta és la de la pneumonia, que és diferent de la grip i actua de forma diferent.
1: Anem a fer un petit recordatori. Hem dit que a partir dels 40 estaria bé, no?, passar per l'ambulatori i rebre aquesta vacuna recordatori del tètanus, no? I a partir dels 65 trobaríem aquestes tres, recordatori novament del tètanus, la de la pneumònia,
2: herpes.
1: Jo
2: sempre dic que amb la jubilació li regalem tres vacunes a la Seguretat Social, o sigui, que vinguin quan es jubilin, que tenim coses per ells.
1: Perfecte, doncs, i que ningú tingui allò, doncs, por, no?, perquè en principi la punxadeta pot tenir allò algun efecte secundari que hem comentat al llarg de la conversa, però que és uns efectes menors, que amb un percent de molt.
2: Les vacunes són molt segures i són molt efectives, per tant, entre el benefici i el perjudici, la balança està molt més inclinada al benefici.
1: Sí. Doncs Esther González, com dèiem, infermera i referent de vacunació del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès, una de les professionals que tenim de l'Institut Català de la Salut. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: A tu per convidar-nos.
1: I fins una propera.
2: Fins una altra. Adéu.

0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us imagineu un pèsol juganer atrevit i aventurer? Doncs aquest poema parla d'ell, un pèsol diferent.
3: Hola, sóc el Flavio Arias Delgado. El poema que he escollit es diu El senyor pèsol i ho ha escrit Salvador Perarnau. He escollit aquest poema perquè és molt difícil i no em trobo. El senyor pèsol, rodó i petit. De dintre la tavella, el pèsol va sortir torrat del sol, com un ull que saltés de la parpella, perseguir món tot sol. Resta damunt l'era. Abandonats, els seus germans foren enduts, tot d'una al graner. I ell resta meravellat de trobar-se tot sol de sota el clar de lluna, que li mirava la lluna amb ulls d'infant. Alta, rodona, criallera, i pensa que era un pèsol gran, perdut enmig de l'era.
2: Moltíssimes gràcies per llegir aquest poema, Flavio. Ens agrada que estiguis orgullós de recitar poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva,
6: és
5: meva.
6: No, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
5: Uau, deixa!

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Lai lo leri lai lai lai la. Lai la la la la lai lai la.
2: Encara creus que els residus no són un problema? De veritat ho creus? Ah, que no és el teu problema. Ja reciclaran els altres, oi? Però qui? Els teus fills? Els fills dels teus fills? Per ells ja serà massa tard.
3: La brossa augmenta. Els recursos s'esgoten. El temps de no reciclar s'acaba. Reacciona. Separa els teus residus. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La flota de pesca d'arrossegament de la Ràpita al Montsià torna a l'activitat amb bones perspectives de captures i amb l'esperança que Brussel·les els doni més dies per pescar de la cara a l'any vinent. Tortosa, Jordi Barranca.
1: Ja han tornat al mar i les primeres dades són positives, sobretot pel que fa als crustacis. A més, el canvi climàtic ha afavorit l'arribada en aquesta zona del Mediterrani d'espècies fins ara més pròpies del sud de la península. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
2: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim l'erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, les escamarlà, que és un crustaci més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
1: La veda ha acabat amb un dièsel més car. Per fer-hi front han hagut de prendre mesures per reduir el consum de combustible.
2: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. També el que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum. O sigui, se fa un treball per a no consumir el gasoil que es consumia quan anava molt més barat.
1: Tot plegat en un any en què, gràcies a la planificació que han fet de l'activitat, encara els queden dies de pesca fins a finals d'any. Al desembre, però, estaran pendents novament de què decideixi la Unió Europea de cara al 2027.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Actualitzem.
5: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.
3: Tranquil·lament.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-Sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega a qui no utilitza mai intermitents per girar, ni per avançar, ni es preocupa gaire de l'educació que pot donar a l'infant que ho veu, que es posi en contacte urgent amb la Universitat dels Intel·ligents en Carretera, perquè necessiten gent com ell per donar classes de com circular sense respectar els altres.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell de Florejacs.
3: Avui visitarem un vell conjunt medieval integrat per la fortalesa i les cases campara, l'antiga muralla del poble que porta el mateix nom a la comarca de la Segarra. El trobem en molt bon estat de conservació. Encara conserva la torre quadrada de vigilància i està en una situació privilegiada i dominant, des d'on es té una visió fascinant. Els primers testimonis documentats daten del segle XI. El va construir Arnau de Tost sobre una fortalesa més antiga. Un dels primers senyors del castell va ser Galzeran Arimany, a qui van capturar l'any 1110 durant les croades, que no va tenir més remei que empenyorar el castell per pagar el rescat. A finals del segle XIII, Florejacs pertanyia al senyor de Guimerà, i així va continuar durant els segles següents, fins a arribar al llinatge dels Ribera, el 1675, i passar després als marquesos de Gironella, a mitjans ja del segle XVIII. El nom té arrels en els ibers, que l'anomenaven l'Oreac, que vol dir elevació fortificada de les flors.
1: La llegenda.
2: Conta la llegenda que la dama del castell de Florejacs estava posseïda d'una gran bellesa i d'un encís que atreia tots els homes. Un cop s'encansava, els feia olorar unes flors que tenia el castell i els enamorats esdevenien flors. Una gran estesa de terreny al voltant del castell estava poblada per un gran nombre de flors i d'altres plantes que havien estat galants de la dama. Condemnats a viure allí, vora el castell, veien contínuament com altres festejadors feien les delícies de la senyora i ben aviat eren convertits en flors i no tardaven gaire a fer-los companyia.
3: Actualment la propietària del castell és Rosario Balanzó de Febrer, vídua de Robert Jaume Andreu. No deixeu de visitar la sala de col·leccions amb valuosos objectes de diverses èpoques, ni el celler, la presó, el passadís secret i la sala d'armes. Més informació als webs ccsegarra.com, castellsdelleida.com o weblandia.com. Hi trobareu història, fotografies i horaris de visites guiades.

l'escala n'hi ha pescador, que cert temps guanya molts calés. Se'n va anar a pescar l'anxova, la sardina i el roger. I si va algun foraster, el convidat.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: M'encanta.
2: L'Empordà és el millor és...

0: Gran Buffet Lliure Girona. Qualitat a bon preu i amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, la cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un buffet. Gran Buffet Lliure Girona. Al costat de l'Espai Gironès. Un renovat buffet que has de descobrir.
1: És
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Bar Cafeteria La Bahia. Per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.

0: t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí. Eternament.
4: Ai. L'opció dels que en saben.

0: més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: WhatsApp de Rádio Vila Sacra, C5, 6, 9, 70, 62. I am Frank Sinatra, and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: té.
1: Com sona, com diem, i com m'acaba de dir la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
2: Bon dia a tothom.
1: Està sonant la nostra sintonia.
2: Sí.
1: Això vol dir que nosaltres dues estem ja preparadíssimes.
2: Tenim una sintonia nostra.
1: Ben, ben nostra, i que ens posem a la cuina amb molta il·lusió. Bueno, jo m'ho miro, que la Joana és la que fa la feina. Joana, vinga, què ens posaràs avui?
2: Bon dia a tothom. Que són uns escamarlans gratinats al forn a la mussolina d'all. Els escamarlans, és clar, depèn de la butxaca de cada un, perquè és clar, aquesta escamarlada ser una mica gros, perquè el puguem obrir una mica. Llavors els podeu comprar o congelats o frescos, això depèn de cada un.
1: I li treus també aquell fil?
2: Sí, puc, sí. Sí, sí, puc, sí, trec l'intestí. No és un filet, és l'intestí, perquè ara ens han fet agafar tanta mania, però els escamarlans no el tenen tan gros com la gamba.
1: Ah.
2: La gamba sí. La gamba té
1: un intestí
2: que l'estires i te surt tot. A vegades l'escamarlans ni el trobes, que queda trencat.
1: No trobes que l'escamarlans, no sé si ho has notat o no, no té el gust de l'escamarlà.
2: No.
1: Ho has notat?
2: No, sí, no té el gust.
1: Mare meva, perquè després de venir em van menjar uns quants,
2: sí.
1: I la veritat, dic, és que ara ja no sé què menjo.
2: Que eren d'aquells de Blanes petits.
1: Sí.
2: Aquells petits són molt bons, amb aigua i julivert.
1: Sí, sí, però no notava gust de l'escamarlà.
2: No notes el gust de bar. No, és que... És que hi ha moltes coses que no tenen el gust d'abans. No sé, no sabem per què, o potser nosaltres estem cansats de tot.
1: A vegades, també ho dic,
2: com que estem cansats de tot, tot ho tenim a l'abast, mengem de tot, també pot ser. Doncs, aquests escamarlans en comptarem 4 o 5, depèn de la gana que tinguem, o depèn de cada un. Llavors us he fet els dos ous per fer la maionesa, oli, llimona, un pèl de mostassa, que ja ho sabeu que jo sempre hi poso un pèl de mostassa a la maionesa, sal i oli. Doncs llavors agafem aquests escamarlans i els obrim amb les estidores de dalt a baix. Una mica, no cal. I amb la mà els acabem

0: d'obrir, perquè no cal partir el ben partit, només obert, obert. Escalfem, preescalfem el forn a 180 graus dalt i baix, amb ventilador si en teniu va bé, i quan fa una mica que el forn ja està calent, hi posem una plata, els escamarrans ja ben posats, salats i empebrats, i una mica de redoli, poc, poc. Quan han passat uns 20 minuts, ja els tenim fets. Traiem la plata, anant al tanto, i llavors hem fet aquesta mussolina d'all que la farem nosaltres, perquè si poseu maionesa d'aquesta feta, no sé com us quedarà, perquè aquí es tracta de fer la maionesa que jo faig sempre, amb el turmis, que és un ou, oli i una mica de sal. Quan això ha lligat tot, llavors hi tiro la mica de llimona i tiro un pèl de mostassa.
1: Molt bé.
0: A part, aquest altre ou que us he dit, només aprofitarem la clara de l'ou. La llema la guardarem per un altre dia a fer una truita. La batarem com si batéssim una truita, però molt al punt de neu.
1: Sí.
0: I aquesta mica d'això la incorporarem en aquesta maionesa que hem fet.
1: I què hi fan, aquesta?
0: Anant al tanto, que no se'ns abaixi, allò, a poc, amb una cullera, a poc. La reservarem a la nevera, i com sigui el moment que els escamarrans ja els tenim, els traiem i amb una cullera els anem omplint. I això fa que quan se gratinen la maionesa puja i queda en l'aire.
1: Ai, que maco.
0: Queda com si fos un suflé.
1: Ah, molt bé.
0: I això ho fa la clara d'ou aquesta que hi hem posat a l'última hora.
1: Ah, molt bé, no?
0: Perquè si tu fas la maionesa normal, sí, te quedaran gratinats, que també ho podeu fer, eh? Per si compreu maionesa de pot, li poseu, també us quedaran gratinats, però no puja aquest suflé que quan vas al restaurant dius, com ho fan això? Que quan t'aporten aquell bacallà o t'aporten això, hi ha aquell, com un suflé
1: sí,
0: que puja.
1: Sí, sí.
0: Doncs és aquesta cara.
1: Ben senzilla, eh?
0: Després.
1: Una cosa ben senzilla,
0: sí,
1: i que fa fer un efecte i bo,
0: i estan,
1: no?
0: Molt bons aquests escamarrans fets així, sí.
1: Molt bé, molt
0: i fan
1: bé,
0: festa
1: bé.
0: També. Oi, ara que venen festes, venen coses, doncs, o tens un convidats o el que sigui.
1: Molt bé. Doncs aquests escamarrans fets d'aquesta manera, per tant, mica de feina, eh?
0: No. No. Només els hem d'obrir i el forn ja ho fa tot, eh?
1: Escolta'm,
0: i no tenim aquell merder de la planxa que ens queda tot untat, que hem de tornar a netejar la cuina.
1: Escolta'm, Joana, a l'hora d'obrir-los, que us obres per la part de sobre o per la part
0: per
1: de
0: la
1: sota?
0: Per la part del cap.
1: No, del cap.
0: Sempre per la part de dintre, eh? L'escamarrà ha de quedar...
1: Per la part de dintre,
0: sí,
1: val, això pregunto.
0: La clova ha de quedar en la plata.
1: Val.
0: I tu ha de quedar la part de dalt,
1: sí.
0: O sigui, el que és el cap i el que és la carn del... Així, perquè si no, de l'altra manera, no, el trencaries i no te s'obririen.
1: O potser no s'hi aguantaria tot això.
0: No s'hi aguantaria. En canvi, doncs tu l'agafes i per la part del cap agafes unes tidores que tallin, o un gabinet, també, i el talles, i llavors amb la mà li dones una mica de re de joc que ja te sobra.
1: Ah, molt
0: bé. Te sobra la cua.
1: Molt bé, que bo això, eh? Això tu com ho sols fer? Per primer, per segon o per...
0: Depèn del dia. Primer, si per exemple faig un rostit o faig una vedella amb bolets, doncs per dir, no faig lo de sempre que diem, sempre fem aquell vermutillo, o fem, doncs, de primer. I si no, podem fer aquestes tomàques que us he dit, una hora de sopar, que tens uns convidats o tens la família i dius, mira, avui els hi faré un sopar diferent. Fas aquestes tomàques i darrere aquests escamarlans.
1: Ah, molt bé.
0: Una cosa que molt lleugera per sopar i molt bé.
1: I molt
0: que no,
1: bona.
0: Un primer plat i a segon un de més contundent.
1: Molt bé, fantàstic, fantàstic, fantàstic.
0: Doncs repassem aquests ingredients.
1: Va.
0: Els ingredients, doncs, són 4 o 5 o 6 escamarlans per cada un, això ja depèn de la gana que tingueu. Els dos ous, que ja us he dit que només n'aprofitarem un per fer la maionesa, i la clara per incorporar dins aquesta maionesa com la tinguem feta. La llimona, que és per la maionesa, la mostassa, sal, oli i pebre, que salarem aquests escamarlans primer, una mica de re d'oli i la plata, els posarem a fer a 180 graus dalt i baix, amb ventilador si teniu, quan estigui tanqueu, els traieu, els hi poseu i els torneu a posar a gratinar.
1: No.
0: Llavors, si convé, poseu només el gratinador, perquè així us anirà més de pressa.
1: I bueno, aquesta presentació que quedarà, bueno, maquíssima i a més boníssima, no?
0: Exacte, i jo, queden molt bons, sí.
1: Molt
0: suaus queden. Perquè jo vaig pensar, ui, la mussolina d'all, perquè jo a vegades ja us he dit que els alls a mi... escolteu una cosa, que m'he descuidat d'una cosa, jo també, Déu-n'hi-do. Si és una mussolina d'all, hi falta l'all. O sigui que aquí van dos grans d'all que els haurem fregit una mica d'oli, l'haurem reservat aquest oli i l'haurem deixat refredar, i amb aquest oli farem la maionesa.
1: Ai.
0: I aquests dos grans d'all. O sigui, el reservarem un moment que se'ns refredi,
1: sí,
0: i no els deixem que s'enrosseixin, només que s'enrosseixin, perquè si ja sabeu que l'all si es crema que amarga, i llavors amb aquests alls farem aquesta maionesa,
1: per
0: comptes de posar-hi sense all, no, farem aquesta maionesa amb aquests dos alls.
1: Deu quedar, doncs, un gust també molt, gust molt suau, eh?
0: Molt suau, molt suau. Sí, sí, el ser cuits queda molt suau.
1: Molt bé, Joana,
0: doncs
1: molt bé.
0: Si un cas us torno a dir els ingredients, perquè m'he deixat els alls, els escamarlans o el gust, els dos ous, oli, llimona, mostassa, els dos alls aquests amb l'oli que els afregirem una mica amb aquest oli, ho reservarem que se refredi, i farem la maionesa aquesta amb aquests alls que hem fregit amb aquest oli.
1: Molt bé,
0: ja
1: Joana.
0: Ho tindrem.
1: Doncs molt bé. Molt bé, Joana, gràcies i bona

0: I parlant d'emocions...
1: 47. És l'hora del pati.

0: No cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: Uala!
6: Déu-n'hi-do.
5: Què diu el carrer?
6: Vosaltres penseu que la gent sabrà dir-me tres cançons en català? Comprovem-ho.
7: Sí, la de...
8: Doncs el Joan Petit quan balla.
9: En Joan Petit quan balla.
8: Balla, balla, balla.
9: Balla, balla, balla.
7: John Nan era un petit indi. John de... Oques Grasses, crec, o...
6: Sí.
10: Boig si no per tu. Boig
9: vale,
10: per tu.
9: I com fa?

0: l'altra
1: La Volcans, no?
0: Sense regles que ens prohibeix, sense qui som.
2: Marieta d'en va al mercat. O...
3: Quina és aquesta?
2: La Masovera se'n va al mercat, aquesta. La Masovera se'n va al mercat, la Masovera se'n va al mercat. El mercat és el dilluns se'n compra.
3: Molt bé, no, aquesta jo no me la sabia.
0: Tobogans de zoo que diu
3: un tobogán, un tobogán, que vaig a Willyport, que està passant mal.
1: Hola, bon dia. Ningú ha demanat, però sí, aquesta.
2: Camals mullats, a les 5 de la matinada, no esperava que acabaran pels carrers de Ciutadella, davant i al darrere, València, banyada.
3: Molt bé.
1: Aquesta de Tallets, que són el dimarts de...
3: No puc evitar,
1: ja no sé com fer-ho. La sardana, no? La sardaneta, aquesta, sí. Sí, no, no sé fer sardanes, però sé que s'agafen així a les mans.
3: Coti per coti, no em vull saber res. Coti per coti. Hem comprovat que la gent li ha costat una miqueta, però se n'han sortit. Déu-n'hi-do.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: És l'hora del pati.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Tot Sardana, la millor selecció de la nostra música. Edita i presenta Gerard Carrión.

Molt bon dia, com esteu? Sigueu molt benvinguts al Tot Sardana. Encetem aquest diumenge festiu, joiós i alegre, diumenge d'estiu. Escoltarem un bon reguitzell de bones sardanes airoses i balladores. Serà programes íntegrament dedicats a la bona música, un programa per enaltir, preservar i difondre la nostra dansa nacional, la sardana i la música per a cobla. Hi ha un bon reguitzell també de ballades interessants previstes per aquest estiu. Bé que ens informem, sobretot al web de la Confederació Sardanista de Catalunya, a www.somsardana.cat. Doncs comencem per una primera composició del compositor tenorista Josep Coll Ferrando, la cobla Ciutat de Girona, dirigida per en Marcel Sabater. Llavors ens interpreta Inquietuds Juvenils, data de l'any 1997.

D'en Josep Coll hem escoltat la sardana Inquietud Juvenils, una composició de l'any 1997, ens l'ha ofert la cobla Ciutat de Girona. I ara una sardana de lluïment de tenora, data de l'any 1999, Odissea, i ens l'ofereix també la cobla Ciutat de Girona, una altra sardana d'en Josep Coll Ferrando.

Acabem d'escoltar la sardana Odissea obligada de tenora magnífica, la interpretació d'en Josep Coll amb els seus companys de la Cobla Ciutat de Girona. I continuem fent aquest monogràfic en Josep Coll Ferrando. Escoltem la sardana Fuixà, la seva població natal, data de l'any 1999. Ens la interpreta també la Cobla Gironina.

Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat Fuixà, del mestre Josep Coll. I escoltem ara Castell de Farners, data de l'any 2000, també és d'en Josep Coll Ferrando. L'escoltem també amb la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar la sardana Castell de Farners, una sardana estrenada l'any 2000 del compositor Josep Coll Ferrandum amb la cobla Ciutat de Girona. I escoltem una sardana que porta per nom Commemoració a Lloret, data de l'any 2001, també és d'en Josep Coll Ferrandum, ens la interpreta la cobla Ciutat de Girona, dirigida llavors per en Marcel Sabater.

Acabem d'escoltar Commemoració Lloret d'en Josep Coll Ferrando amb la cobla Ciutat de Girona. Les seves primeres sardanes escoltarem ara de l'any 2002, Les nimfes del llac, ens ofereix també la cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar la sardana Les nimfes del llac de Josep Coll Ferrando, primer tenor de la cobla Ciutat de Girona. Ens l'ha ofert la mateixa formació gironina, ens l'ha ofert. I escoltem la sardana de Reus a Torroella, data també de l'any 2002, i l'escoltem al costat de la cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar de Reus a Torroella, data de l'any 2002, d'en Josep Coll Ferrando. Ens ha ofert la cobla Ciutat de Girona. I deixem davant de moment la sardana, escoltem el concertino per a tenor i cobla, un enregistrament que ja té uns quants anys, però avui el volem recuperar. És una peça que es va estrenar l'any 2003 amb la cobla Ciutat de Girona.

Hem escoltat Concertino per a tenora i cobla, en data de l'any 2003, amb la cobla Ciutat de Girona, dirigida llavors per en Marcel Sabater. Sardana del Dia Universal de la Sardana, interpretada arreu del món. Gentil Adriana, d'en Manel Balasc, amb la cobla Mungrins.

La Cobla de Gana de Catalunya, la Cobla de Torroella de Montgrí, la Cobla Montgrins, ens ha interpretat Gentil Adriana, d'en Manel Balasc Sunyer. I ara escoltarem una sardana que porta per nom Georgina, del compositor Manel Balasc. L'escoltem també amb la Cobla Montgrins.

La Cobla de Gana de Catalunya ens ha interpretat Georgina, del compositor Manel Balasc. I escoltem ara la sardana Ma Germana Hermínia, també del compositor Manel Balasc Sunyer. L'escoltem també amb la Cobla Montgrins.

0: Radio Vilasacra.
1: Això ha estat un vist i no vist. Hem escoltat el temps dedicat en el TIP reservar i difondre la nostra dansa nacional, la sardana i la música per a cobla. El control tècnic el nostre company en José Matoses i a la direcció i presentació un servidor, en Gerard Carrión. Que tingueu un bon diumenge i trateu-vos bé, no passeu calor, balleu moltes sardanes i fem país entre tots plegats. I acabarem amb una altra sardana del compositor Manel Balasc Sunyer, compositor de Sant Julià de Vilatorta. Escoltem la sardana Nostra Dansa amb la cobla Montgrins. Que tingueu una bona setmana i que sigueu feliços. Adéu-siau.

0: no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.
4: A punt per dir...

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. A l'episodi anterior vam parlar de la cançó napolitana, un gènere que per raons d'origen, cultura i tradició recull obres que poden ser, al mateix temps, de diversos gèneres musicals, com la tarantela, la barcarola o l'havanera, entre altres. Això també passa aquí a casa nostra i el nostre musicòleg Martí Bacardí ens en parlarà tot seguit. Bon dia, Martí! Què ens expliques?
1: Bon dia, companys! Avui us parlaré de la cançó de taverna, un gènere que, com la cançó napolitana, es nodreix d'un seguit d'obres que comparteixen característiques culturals, de tradició i d'origen.
0: Molt interessant, veiem que a diverses societats la música segueix camins similars. En el cas de la cançó de taverna, on trobem el seu origen?
1: Com bé diu el seu nom, el principal origen es troba a la taverna. Taverna entesa com a punt de trobada de persones que socialitzen tot compartint, entre altres coses, el fet musical. M'explico. La cançó de taverna prové de les trobades que els treballadors d'ara fa més de segle i mig feien a les tavernes o fondes després de les llargues jornades de treball per esbargir-se tot prenent una copa, un piscolabis, jugant a les cartes, al dominó o altres jocs de taula, senzillament xerrant de la vida o tocant algun instrument, com per exemple la guitarra, i cantant conjuntament, sovint també marcant la rítmica sobre la taula. Cantaven cançons de tot tipus, algunes divertides, d'altres picantones, també balades, balsets, marxes, polques, rumbes, boleros, tangos, sardanes i, com no, havaneres.
0: M'ho puc imaginar, un moment de disbauxa on sense adonar-se'n transmitien molta cultura, cultura de la bona, la cultura del poble. Aquestes tavernes es trobaven per tot arreu?
1: De tavernes n'hi havia molts llocs, però les tavernes de les que parlem i on es va engendrar la cançó de taverna com la coneixem ara són les de la zona de la Costa Brava.
0: Llavors, són tavernes de costa i devia haver molts mariners, oi?
1: Clar, i pescadors i tapers.
0: Un moment, tapers?
1: Sí, els tapers, com els pescadors, quan acabaven la jornada i es lliuraven de la llescadora i la barrina, també es reunien a la taverna. Pensa que l'ofici de taper també era molt nombrós a la Costa Brava en aquella època, fins que la Primera Guerra Mundial va afectar l'exportació de taps de suro i la cosa va anar a menys. Pescadors i tapers només són exemples d'oficis que coincidien a la taverna en acabar la jornada, però no eren els únics.
0: I què cantaven a la taverna?
1: Fàcil, cantaven les cançons de moda, les cançons que agradaven, com les havaneres, entre altres. Mira, ara et posaré un tema dels que es cantaven en aquells temps. Una havanera de les típiques, de les que d'alguna manera unien Cuba i Espanya. Mi madre fue una mulata, cantada pel grup Los Chimberos.

0: La cançó de taverna ha evolucionat amb el temps?
1: I tant! Es canten les antigues i se n'escriuen de noves. Ara et posaré un tema del gènere cançó de taverna, d'aquelles cançons una mica picantones. L'elefant canta el grup Pescadors de l'Escala.

0: Un moment, Martí. A les cantades d'havaneres sovint s'escolten temes amb aquesta estètica, que realment no són havaneres. Per què?
1: Els grups d'havaneres en el repertori majoritàriament hi porten havaneres. Però per influència del que t'he explicat en aquest episodi, també canten repertori de cant de taverna. Potser seria més correcte anomenar-los grups de cant de taverna. De fet, en una cantada d'havaneres, sense altres cançons del cant de taverna, queda coixa. Dic això respectant les cantades de... que per tradició són exclusivament d'havaneres, eh? Com la cantada de Calella de Palafrugell. Però les cantades de plaça, les que trobem arreu, sempre afegeixen cants de taverna al repertori. Com aquest malset mariner que escoltareu ara, la Xalana, que ens canta el grup Peix Fregit.

Molt bé, Martí. Gràcies pel contingut d'avui. Acabem amb una rumba, una bonica cançó de taverna. Lola la tavernera, d'en Carles Casanovas, interpretada pel grup Pasquines.

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-ho.

0: cada diumenge
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: ...100% Empordà.
6: Diumenges matí a Ràdio Vila-sacra.
7: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
8: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
9: Vinga, som-hi!
10: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Hola, és que estic escoltant la ràdio i ja va molt desfassat. Hola. Bueno, és igual, no passa res. Sí, a casa un llapat, tothom té raó.
13: Deixa un missatge.
14: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona està ingressada a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill i en lloc dels fets s'hi va traslladar una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques que inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar directament a l'Hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de les lesions. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de l'Ador Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: En el 107 de la FM.
1: Des que ets un infant, vius la vida que t'han planificat els altres. Estudies perquè et diuen que tindràs un futur laboral millor. Treballes dur perquè et diuen que treballar dignifica. I de l'amor? De l'amor què en diuen? Diuen que l'amor és per sempre, perquè si és verdader no es trenca. Et diuen que l'amor, de debò, resol tots els conflictes de la parella, perquè qualsevol problema conjugal perd importància davant d'aquest amor.
2: La vida planificada pels altres és perfecta i tu aspires a la perfecció. No vols decebre ningú i no vols decebre't. Vols llevar-te cada dia amb un somriure, pujar dignament als teus fills, ser més que competent a la feina. Vols viure la vida perfecta que et van fer somiar i que ara suportes amb un somriure de pena.
1: Per què aquest somriure fals?
2: No vols que se n'adoni.
1: Per què?
2: Vols que creguin que ets feliç.
3: No, no ets feliç. El monstre en qui vius no te'n fa. Aquesta mala bèstia només infligeix dolor, perquè, creu-t'ho, no t'estima. La seva violència rabiosa no té res a veure amb l'afecte cap a tu, i ho saps. El seu egoisme misogen no té res a veure amb l'amor, i ho saps. Però ja ho saben els altres?
4: De ben segur que no ets capaç d'explicar-te com ha succeït tot plegat. Tu l'havies estimat profundament i en tens una forta convicció que ell t'havia correspost amb la mateixa intensitat. Per què aquesta ira per qualsevol bestiesa, doncs? Per què aquest menyspreu cap a tu? Per què aquesta violència? El teu dolor i la teva desorientació et porten a pensar que potser tu ets el problema.
3: T'equivoques. Ell és el problema i, creu-t'ho, no t'estima.
4: Però ja ho saben els altres?
1: Potser tens por que no et creguin. Si sempre has mostrat un somriure, com expliques ara que realment vivies en un infern? Si has fet creure que tothom, que vivies la vida dels teus somnis, com expliques que el somni fa temps es va tornar un malson? Però no t'enganyis, això només són excuses.
2: Perquè tu ets la víctima.
3: Si t'ho quedes per tu, no et podem ajudar.
4: Truca al 016. No deixis córrer més temps. Fes-ho per tu. Fes-ho per als teus.
2: Tu pots i has de prendre la decisió valenta i vital de canviar les coses. De totes maneres, els altres, la teva família, els teus amics, els teus veïns, també hi han de prendre part, perquè la fi de la violència és una tasca que ens implica tots i cadascun de nosaltres.
4: Sovint no ens adonem que som nosaltres, l'entorn, qui col·laborem a que la víctima se senti sola, una solitud que la torna muda, que la terreix.
3: Lamentablement, ens costa reaccionar. Quan ho fem, acostuma a ser massa tard. És llavors quan ens preguntem com haurien anat les coses si haguéssim actuat. Si haguéssim deixat la nostra posició d'espectadors. Si li haguéssim fet saber que tenia algú amb qui podia comptar.
1: En el darrer segle, la nostra societat ha aconseguit importants fites socials que han consolidat els valors de la democràcia i de l'estat de benestar. Gràcies a moltíssimes persones, conegudes i anònimes, dones i homes, hem avançat cap a un model social on les persones no es distingeixen pel seu sexe, sinó per la seva vàlua.
3: Això ha estat possible gràcies a la seva actitud lluitadora i altruista. I és que la por és la gran enemiga dels avenços socials, una mordassa que no ens deixa parlar.
2: La violència vers les dones no és una qüestió domèstica i privada. La violència vers les dones és la gran vergonya que la nostra societat encara carrega a les seves espatlles.
4: És per això que tu, que havies somniat amb ser feliç, no tens per què renunciar-hi. Tu ets tu, ets única. No deixis que res ni ningú et comparteixi en no res. No deixis que t'anulin. Truca al 016.
1: I tots els altres t'ajudarem i et donarem suport, perquè no volem que pateixis. Perquè desitgem que algun dia tota aquesta violència sigui només una remora del passat.
2: Un record llunyà.
3: Una petjada desdibuixada.
4: Tothom té dret a ser feliç.
1: Tothom.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: 107 de la FM.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: Sí, sí.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.
5: Actualitzem.
6: Bon dia a tothom.
7: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Radiovilasacra.cat.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
9: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
10: Aquest poema que tot seguit ens recita la Carla és tou i bonic com una nina de drap i, com ella ben diu, té unes rimes precioses. El sentim?
11: Hola, jo sóc la Carla Pallarès Gómez. El meu poema es titula El bany i l'autora és la Joana Raspall. Aquest poema és del llibre d'Agullet de poemes. L'he escollit perquè quan era més petita ficava les meves nines a la banyera i també perquè rima molt. El bany, la nina de drap que més m'estimava, s'ha descolorit perquè l'he banyada. Quan la mare em renta, jo també tinc por que em descoloreixin l'aigua i el sabó. Cada dia ho miro, però veig que no.
10: Moltíssimes gràcies, Carla. És un poema molt i molt bonic i l'has recitat amb molta i molta tendresa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
11: Adeu, Embaladits.
12: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
6: Deixa'ns un missatge al contestador.
13: S'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: I parlant d'emocions...
1: 79.
2: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

0: que et preocupa el meu futur, que vols el millor per mi, però no et dona la gana reciclar. Passes de separar les teves deixalles. És més fàcil posar-ho tot a la mateixa bossa. El meu futur també va en aquesta bossa?
1: No reciclar llaunes, brics i plàstics provoca esgotament dels recursos naturals, despesa d'energia, permanència de residus en el medi ambient. Reacciona. Recicla llaunes, brics i plàstics al groc. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.

0: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.
1: Un viatge en el temps.

0: arxiu de notícies per a la història. Notícia del 15 d'abril del 2026.
1: Més d'un centenar d'escoles catalanes analitzades per Ecologistes en Acció estan exposades a una contaminació superior a la recomanada per l'Organització Mundial de la Salut. El 40% dels casos més greus, a Eloi Sadurní, es concentren a les comarques del Vallès.
2: Malgrat que la majoria es troben en zones de baixes emissions, són centres on se superen els 10 micrograms per metre cúbic de diòxid de nitrogen, el topall recomanat per l'OMS, com el cas de l'Escola Mare de Déu de la Salut, a Sabadell, que també és l'única a Catalunya que excedeix els límits de contaminació legals. Una pol·lució que arriba dins les aules i és perjudicial per la salut dels alumnes, segons Anna Nor, pediatra del CAP Vallcarca Sant Gervasi, i Paco García, coautor de l'estudi.
3: Sabemos que el dióxido de nitrógeno es un irritante directo de las vías respiratorias y que causa bronquitis, asma, aumento de las infecciones en la infancia por una alteración de la inmunidad.
4: En muchos casos, dentro del edificio, estamos con niveles de por encima de 10 incluso, o sea, es decir, porque abre las ventanas para ventilar y bueno, pues la dispersión de los contaminantes, según también pues la zona del edificio y todo eso, pues entra ahí.
2: Un de cada 10 centres analitzats arreu de l'estat, més de 100, incompleixen la normativa vigent amb una presència de diòxid de nitrogen 4 vegades superior a la recomanada.
0: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
5: A veure.

0: ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina. 100% Empordà.
2: Trucar.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran? Hauran trucat?
2: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

0: país que val insultar un jutge? Que es pot, de veritat que tenim una justícia que és de pandereta. Apa, vale? Adéu.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les importacions de gas rus han augmentat un 42% durant el primer semestre d'aquest any. Espanya aprofita per comprar a Moscou abans que l'any que ve entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar l'escletxa per emmagatzemar energia de cara als mesos de més fred. Núria Har.
2: Les tensions geopolítiques es reflecteixen en les importacions de gas, un mercat que Espanya està diversificat. Per això, en el que portem d'any, les importacions de Rússia han compensat les d'altres països com Qatar, molt perjudicat pel conflicte a l'Orient Mitjà. El president de la patronal Cedigas, Joan Batalla, fa una altra lectura de l'increment del gas rus.
3: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes de llarg terminis podran fer.
2: La majoria del gas que arriba a Espanya, al voltant d'un 70%, ho fa liquat en vaixell, com el gas rus. Això també obre la porta al mercat a través de l'Atlàntic, com els Estats Units, que amb el retorn de Trump a la Casa Blanca han firmat un acord amb Brussel·les per exportar gas liquat.
3: El sistema gasista espanyol és un dels més robustos a nivell europeu i fins i tot a nivell mundial, amb una gran capacitat doncs, de diversificar les fonts d'origen perquè tenim 7 plantes de regasificació que ens permeten importar de tot arreu.
2: El físic expert en energia i transició energètica de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat que aquest gas nord-americà és el que prové del fracking.
4: Tot i que la producció no ha caigut, hi ha pous que ja han deixat de ser, de produir el ritme que produïa. Dels recursos fòssils tenen un pic de producció, no? El ritme al qual tu pots extreure. A partir d'aquí, l'extracció del recurs continua, però és molt més cara a nivell energètic i a nivell econòmic.
2: Segons aquest investigador del CSIC, a curt termini la preocupació és omplir les reserves de gas de cara a l'hivern, que estan per sota del que estableix la normativa europea. Però per Soler hi ha altres problemes a mitjà i llarg termini, sobretot en un mercat on cada cop hi ha més demanda d'energia.
4: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc. I si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? Perquè tenim temps per gestionar això. El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer, perquè llavors serà un problema greu.
2: Algèria continua sent la font més important de gas de tot l'estat espanyol.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
7: Ara t'explicaré una història.
8: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
9: La diferència. Confirma.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia. A Catalunya encara ens mantenim sota l'isoladorça anticiclònica amb una advecció càlida que deixa registres tèrmics plenament estivals. Primera meitat de diumenge que serà força assolellada arreu, tot i que per ponent aniran arribant alguns núvols de manera progressiva. La mínima serà alta o molt alta amb pocs canvis. Sovintejaran els valors de 22 a 25 graus a la costa i els de 20 a l'interior. Al Pirineu, a altra banda, el mercuri baixarà més, amb registres que podran tornar a situar-se per sota dels 15 graus. A la tarda, pel terç oest, arribaran núvols mitjans i els núvols alts s'extendran a gran part del país, excepte les comarques gironines, on encara es mantindrà el sol. La temperatura màxima continuarà sent canicular, amb valors de 38 a 40 graus o localment superiors a ponent, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Prepirineu. De fet, en aquestes zones hi ha un avís actiu per calor, que és de nivell 1 o força comarca, si bé al Priorat la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre és de nivell 2. Començarem la setmana vinent amb un temps assolellat i amb una temperatura que continuarà sent molt alta, tot i que ja no s'esperen valors extrems. De cara a dimecres arribarà un canvi de temps, creuarà un front des del nord-oest que farà baixar marcadament la temperatura a tot arreu i podrà deixar precipitacions a molts indrets del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa. Costa menys.
6: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: escucha Radio Vila Sacra, emisora líder a casa den, ara sí, ara no.
1: I parlant d'emocions.
2: 65.

0: informació, música, entreteniment.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
2: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
7: Sí.

0: Una curiositat fascinant sobre els insectes és la seva visió. Molts insectes, com les abelles, les papallones i les libèl·lules, tenen ulls compostos format per milers d'homàtidis, que són unitats visuals individuals. Cada homàtidi capta una petita part del camp visual i el cervell de l'insecte combina aquestes imatges per crear una visió de mosaic, oferint-los una percepció visual molt diferent a la dels humans. Els ulls compostos proporcionen als insectes una visió excel·lent per detectar moviments ràpids. Això és crucial per la seva supervivència, ja que els ajuda a esquivar depredadors i capturar preses. A més, molts insectes poden veure l'espectre ultraviolat, una capacitat que els humans no tenim. Aquesta visió ultraviolada és especialment útil per la pol·linització, ja que moltes flors tenen patrons ultraviolats que guien els insectes cap al nèctar. Un altre aspecte interessant és la capacitat de les libèl·lules de veure 360 graus sense moure el cap, gràcies a la forma esfèrica dels seus ulls compostos. Això les fa extraordinàriament eficients en la caça de preses en vol. En resum, la visió dels insectes és una adaptació evolutiva impressionant que els permet interactuar amb el seu entorn de maneres úniques i eficaces.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Vull donar-te les gràcies de tots aquests anys que l'estic escoltant sempre, que m'agrada tant.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Comença a haver-hi nivell.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Si vols fer salut, ho tens fàcil. Caminar a pas lleuger, ballar, anar en bici, pujar i baixar escales, menjar bé i variat. Treu profit de la teva vida diària per fer salut amb 30 minuts d'activitat i 5 fruites o verdures. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot pot canviar de cop, és el títol de la nova campanya de protecció civil per consciència a la ciutadania del risc de fenòmens extrems durant aquesta tardor. La campanya Mireia Moreno posa el focus en l'autoprotecció.
2: Parlem de situacions com aiguats intensos o inundacions, quan el perill no arriba gradualment, sinó de cop. Fenòmens meteorològics cada cop més habituals, més extrems i més difícils de predir que poden succeir aquesta tardor. Per això, l'objectiu de la campanya és que la ciutadania sàpiga com actuar en aquests casos. La consellera d'Interior és Núria Parlon.
3: La idea és que el risc d'inundació no es pot infravalorar per desconeixement i que és molt important que sapiguem que la velocitat dels fets pot canviar la situació i una situació es pot tornar molt perillosa de cop.
2: I és que aquests fenòmens ràpids i canviants també poden canviar el moment d'enviar alertes, com ara un SLR, de manera que s'enviï durant l'emergència. Imma Soler, sotsdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.
4: Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou no m'haig de posar en risc, si plou no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera.
2: 649 municipis catalans tenen a dia d'avui pla d'inundabilitat, més de 200 el tenen des de fa 4 anys o més i per tant l'han de revisar.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei. Sí.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
2: Anem a menjar xocolata, molta, molta xocolata.
3: Em dic Gabriel Carricondo. Vaig a l'escola de Vinyonet Puigventós. M'agraden les músiques de pop o així de rock. M'agradaria Ràdio Vinyonet.
4: Em dic Paula Muñoz. El que m'agrada més de la ràdio és les entrevistes.
5: Em dic Judit Duran i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
6: Em dic Sangra Benjumea i el que més m'agrada és la música.
7: Em dic Ivet de la Fuente i el que més m'agrada de la ràdio és la comèdia i la música.
8: Em dic José Gómez i el que més m'agrada de la ràdio són les notícies.
9: Soc la Paula Fuentes i el que més m'agrada de la ràdio és l'energia que em transmet als locutors.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
11: Com?
12: No només és el que menges o allà on ho compres. Els serveis també han de ser de proximitat. La llum i el gas, les assegurances, les telecomunicacions, l'energia solar, la benzina i les assegurances de salut. Les empreses que són més a prop del teu cor.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.

0: Informació, diversió i alegria.
1: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
2: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
1: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
2: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
1: Fira d'Indians a Begur.
3: L'aleteig d'una papallona.

0: I parlant d'emocions,
1: 84.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Dilluns a les 11 de la nit,

0: Ara, a la casa dels avis, escolteu això.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Una germana pot ser la cosa més incomprensible del món. La gran família d'Antònia Carré Pons parla d'aquest vincle. És el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. No te la perdis. A Club Editor.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: És
3: Ràdio Vila-sacra,

0: vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. Això que estem parlant de la platja, de fumar a la platja i tot això, que bé, crec que estan a l'aire lliure, es pot fumar, sempre i quan es comportin. Jo vaig ser fumadora durant molts anys i jo anava a la platja i fumava a la platja i portava el meu cendraret i allà posava. El que no hi ha dret és que tiren les colilles, les apaguen al terra, no miren prim, si molesta, si no molesta, no sé què. Bé, no sé si això serà molt efectiu i la gent estarà molt d'acord.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Enganxa't.
7: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
8: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
9: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
10: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
11: Pareu bé l'orella.

0: més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La...

0: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.
1: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Llibretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.

0: pugeu el volum i escolteu bé.
1: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: A aquestes hores del matí de diumenge ens despertem amb unes temperatures que tornen a ser elevades a tot el litoral i prelitoral català, que amb aquestes humitats elevades fa que tinguem una xafogó molt marcada. Amb la presència de molts núvols a tot el golf de Sant Jordi, també el delta de l'Ebre, que al llarg del matí s'aniran trencant, i al matí també tindrem l'arribada de molts núvols als ciprins que afectaran el conjunt del país i que ens deixaran el cel més enterbolit. I a la tarda els núvols tornaran a guanyar terreny sobretot al Pirineu i Prepirineu més lleidatà, però que avui tampoc ens deixaran precipitacions. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia. Arribarem una altra vegada als 40 graus, sobretot a la Catalunya central, Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb una xafogó que continuarà ben marcada a tot el litoral.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
6: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
7: Tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
10: Hola, bon dia, sóc la Juliana. Per dir-te que he estat escoltant moltes vegades, i és un tresor per mi. M'ha fet riure molt, mira. Vull dir... em tocava molt al fons i ja està, val? És un record molt maco que tindré d'ell sempre. Continua, eh? Ja anirem escoltant. Gràcies.
11: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
12: Truca!
11: Repetiràs. Bé, no?
13: Màgica, plena de música i cultura.
14: Ràdio Vilasacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Cada diumenge...
1: a poc i bona lletra.
0: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
2: I parlant d'emocions...
0: 29.
3: Música per...
4: Cada l'hivern sempre em plau i neva, pobres traginers que van de carrera, matxos que manen...

Sil zat net op pad, jelle prasot menen. Si zat net skapat, paru de finiste. Si zat net skapat, paru de finiste. Ka ningú no veu, si no una donzella. Ka ningú no veu, si no una donzella.

Mureu padavan, Jordi Barradera. Mureu padavan, Jordi Barradera. No, Mureu seguirà, Jordi no segueixes. Mureu seguirà, Jordi no en segueixes. No puc caminar ni trepitjar en terra.

Grillons en els peus i a les mans cadenes. Grillons en els peus i a les mans cadenes. Si jo hi pogués tornar i en aquelles terres. Si pogués tornar i en aquelles terres, faria una mort d'una donzella. Faria una mort d'una donzella.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà. Coses de Figueres que cal tenir present.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Espanya és el segon país de l'OCDE on més s'incrementarà el percentatge de pensionistes als propers 25 anys. Ho diu un informe d'aquesta organització que alerta que, a la vegada que creixen els jubilats, es redueix el nombre de treballadors per pagar les seves pensions. L'OCDE calcula que la proporció de més grans de 65 anys respecte a la població de 20 a 64 anys passarà del 35% actual fins al 75% al 2050. Aquesta xifra se situa clarament per sobre de la mitjana de països de l'organització i només la supere Corea del Sud. Davant el context d'envelliment de la població, l'OCDE insta Espanya a aprofundir la reforma del sistema de pensions i a pujar diversos impostos per fer front als costos derivats d'aquest fenomen.
1: Pensa.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Jo vaig a comprar amb el carro al cistell.
3: Jo utilitzo la Carmanyola per l'esmorzar dels nens al col·legi. Tots tenim petits trucs per reduir residus. Digue'ns quins són els teus i consulta'n molts més a aquireduim.cat. Perquè reduir residus és el primer pas.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Espolla.
2: Veig la sardana de les mimoses que, il·luminades i vaporoses, volten el dolmen regalimant. Sobre les tofes, l'aigua s'escorre i les finestres de l'alta torre, com se les miren de dalt estant. Sortim a fora, a prop de les vinyes, de les pinedes que lleven pinyes, d'hors que capdellen l'ull de les cols. Veiem somriure les oliveres de soques negres, branques senyeres, a prop dels marges i els corriols. Els ceps d'on salta la picapolla són l'alegria del vi d'Espolla, que mulla els llavis i clou la set. Quan cau la pluja de les olives, els tors s'afollen, canten les grives entre les branques de l'olivet. La nuvolada segueix i avança per les carenes d'arran de França, on l'ametista guanya el safir. Sobre de l'aspre, dins la garriga, la prehistòria clavà l'espiga petrificada de l'almenir. Les dues cares de la moneda, mimosa i pluja, vinya oliveda, la flor i la fruita, planell i empriu, són com el signe d'aquesta terra que omple la tina i obre la gerra amb les collites que l'any inscriu.
3: Ràdio Vila-sacra, per veure, per sentir, escoltar i participar.

t'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.
5: Tens ganes de picar alguna cosa?
6: Només a la regió denominada el Douro, a l'Alto Douro, és on es fan els millors vins d'Oporto.
7: Joan Múrria.
6: En el curs de l'envelliment, els vins d'Oporto es someten a proves de control de qualitat, amb doble naturalesa. Per un cantó, efectuar controls analítics i per un altre realitzen uns controls en les collites, controls sensorials. I aquí es decideix les collites excepcionals que es diuen els vintage. Una classificació ràpida dels Oportos, mireu. Comencem pels blancs, els famosos blancs, aquests d'aperitiu. Després venen els negres, que diríem començar amb el rubi, que és el més jove. Després ve un vintage character. Després ve el torrat, aquell, el tawny, per això en diuen tawny, torrat. I després els tawnys amb indicació d'edat, és a dir, en tawnys de 10 anys, de 20 anys, de 30 anys, fins a arribar als famosos vintage, que són els més excepcionals, que són aquests que es guarden a l'ampolla durant moltíssims anys. Tingueu en compte, per exemple, un bon vintage ha de tenir com a mínim 15-20 anys, diria jo, en l'ampolla per ser extraordinari. També hi ha els LBB, els Late Bottle Vintage, i els Colleites, Reserva, que també tenen anyades excepcionals. Tot això, la família dels Oportos, els excepcionals Oportos.
8: La vida és meravellosa. Creiem que el millor sempre està per venir i cada moment és una celebració. Vine a viure, a riure i compartir amb els teus. Aquí, els records es creen amb cada most i la felicitat es serveix en cada plat.
9: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
10: K25 pel record.

0: cada diumenge
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Hola, Joan.
0: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si fruita menjaràs, moltes vitamines acumularàs.
5: Deixa un missatge. Ràdio Vila-sacra.

És avui quan ho faré. Per primer cop, perquè un dia és un dia. O ara o mai,

me la busco i valga'm Déu. No me la trobo, ja la tinc, ja me l'he tret. Quina emoció serà cosa de posar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
3: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
2: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Quan comences coses noves.
4: Ahir dilluns...
0: Quan necessites saber què passa.
4: Incendi a l'alçada Paüls.
0: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.

farcits de ciutadans, semblen llaunes de sardines. Ambulants, els dels banys com els de Gràcia i els de Circumval·lació, van tan plens que tots s'hi ofeguen. De calor, sobretot les plataformes, són fornals el roig més viu, i s'hi va

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya ha viscut un estiu sufocant. Les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat, per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
1: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura, perquè ens fem una idea.
2: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no? En països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes, doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glacials als Pirineus, o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat, doncs, de la roca, i com afectarà això, doncs, els milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
1: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
2: Bé, els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic, i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació, perquè doncs no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, a l'acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant, de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència i tu també, Maria, estareu d'acord amb mi que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva o fins i tot d'un aire condicionat que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris, i això ho hem de tenir en compte.
1: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona, i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
2: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius seran cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any, i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no? Que actua com un reservori d'energia, i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no? Rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no? Perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important i potser més indirecte, i el que molts cops la gent o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
1: Uh-huh. L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
2: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no, parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar-me les notícies, però és que, clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya, sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0.2 graus cada dècada, no? Respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
1: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
2: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari del 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes. Com ho diria? No ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és decréixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviar en petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones. Les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment han de apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
1: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: A aquestes hores del matí de diumenge ens despertem amb unes temperatures que tornen a ser elevades a tot el litoral i prelitoral català, que amb aquestes humitats elevades fa que tinguem una xafogor molt marcada. Amb la presència de molts núvols a tot el golf de Sant Jordi, també el delta de l'Ebre, que al llarg del matí s'aniran trencant, i al matí també tindrem l'arribada de molts núvols als ciprins que afectaran el conjunt del país i que ens deixaran el cel més enterbolit. I a la tarda els núvols tornaran a guanyar terreny sobretot al Pirineu i Prepirineu més lleidatà, però que avui tampoc ens deixaran precipitacions. I tot plegat amb unes temperatures que tornaran a ser elevades a les hores centrals del dia. Arribarem una altra vegada als 40 graus sobretot a la Catalunya central, Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb una xafogor que continuarà ben marcada a tot el litoral.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
7: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
3: Timon torna a estrenar un hit sardanista a Premià de Mar. Hola, com estem? Comencem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. Marc Timon torna a estrenar un hit sardanista al 53è aplec de la sardana de Premià de Mar aquest darrer dissabte d'agost que escoltem el Coplejant. Aquest és el programa 503 i tenim més titulars. Aquests darrers dies també hem viscut estrenes de la flabiolaire Bàrbara Ardanuy i del tenorista Carles Llopart, que recuperem també el programa. La sardanada de Balaguer arriba aquest octubre amb estrenes de Pitu Chamorro i Anabat i un pregó de benvinguda. I l'activitat sardanista es dispara el proper cap de setmana per la diada de l'11 de setembre. Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i coble amb la formació local i Arnau Tordera durant la seva festa major. I el cor de cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Sabrem quins són. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vilasacra.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquest cap de setmana passa per Premià de Mar al Maresme, i així us ho expliquem.
1: Coblejant, les estrenes.
2: I és que us hem de parlar del 53è aplec de la sardana de Premià de Mar, organitzat pels amics de la sardana de Premià, d'aquest dissabte a la tarda i a la nit, perquè hi va haver-hi una estrena de Marc Timón. El compositor de Castelló d'Empúries ha tornat a crear un altre hit sardanista que s'estrenava a Premià i que ja ha sonat a certes places, com per exemple aquest dilluns a Santa Coloma de Farners, un tema que es titula La teva pell salada. Una sardana que va interpretar la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona aquest 29 d'agost a Premià, en un aplec on també hi van participar les cobles Juvenívola de Sabadell i també la Marinada. I la sardana està dedicada a l'aplec. I com pot ser que es tituli així La teva pell salada, aquest títol que sembla doncs ben romàntic, no? Doncs bé, ens expliquen que és per les nits xafogoses i salades de l'aplec que fa que tinguis doncs la pell ben salada. Anem a escoltar aquest nou tema de Marc Timón que escoltem aquí per obrir el Coblejant d'aquesta setmana. Això és La teva pell salada, de Marc Timón, a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

Això era La teva pell salada, la nova sardana de Marc Timón. I Timón no és l'únic que ha estrenat en els darrers dies, perquè la flabiolaire de la Flama de Farners, Bàrbara Ardanuy, també va estrenar a Santa Coloma de Farners la setmana passada una sardana que es titula Aixopluc Celestial i que els sardanistes doncs, van poder escoltar en aquesta penúltima ballada del cicle d'estiu de Santa Coloma de Farners, que precisament aquesta setmana ja s'ha acabat. És de Bàrbara Ardanuy, l'escoltem a càrrec de la cobla La Flama de Farners en la gravació de l'estrena d'aquest mes d'agost a Santa Coloma, Aixopluc Celestial.

0: i de Bàrbara Ardanuy. Amb aquesta xupluc celestial repassem una altra estrena que es va estrenar la setmana passada a la Festa Major de Tordera, i és la del tenorista tordarenc Carles Llopart, que després de la seva llarga estada com a músic i estudiant a Londres ha tornat a Tordera i ha estrenat aquesta sardana que es titula 50 anys, fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat La Nostra Dansa, l'entitat sardanista de Tordera, que recordem, ho vam explicar la setmana passada, va ser la pregonera de la Festa Major de Sant Bartomeu d'aquest any, i per tant doncs també ha tingut aquesta estrena d'un compositor local que a més és exdansaire de la colla antaviana dins de l'entitat. Anem a escoltar-la, és 50 anys fil del temps, en la gravació que em va fer a la Festa Major de Tordera la Cobla Bisbal Jove, i tanquem així aquesta secció dilatada de les estrenes.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Això era 50 anys Fil del Temps, una estrena de Carles Llopart.
1: Connexions al territori.
0: I més enllà de Premià de Mar, aquest cap de setmana hem tingut altres actes sardanistes, com per exemple l'aplec de Peralada, que es va celebrar diumenge, la 53a edició d'aquest aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i la Mil·lenària. Va ser al Parc de la Coromina i el va organitzar l'Ajuntament de Peralada. Escoltarem una sardana dedicada a Peralada, però seguim amb aquest repàs. Peralada encapçala els actes que repassem del cap de setmana. Aquesta setmana passada ha estat la Festa Major del barri de Sants a Barcelona i la Federació de Carrers de Festa Major de Sants va organitzar una ballada de sardanes al carrer de Vallespí de Baix amb la copla La Llobregat. Una ballada que ens va deixar imatges ben multitudinàries en aquest carrer del barri de Sants a Barcelona. Les podeu trobar a les nostres xarxes socials. I dimecres passat les sardanes van tornar a la plana de l'Om de Manresa, al Bages, dimecres de Festa Major. No s'hi havien fet sardanes des que Nova Crida va cessar la seva activitat sardanista i el grup d'entitats Punt Manresa va agafar-ne el relleu. La copla va ser la Copla Sabadell. I segueixen les ballades del cicle de sardanes a Calella fins al 13 de setembre. Durant la ballada d'aquest cap de setmana, l'agrupació sardanista de Calella hi va portar a terme altre cop el curset de sardanes amb una trentena de participants. Aquest diumenge hi va haver la Copla Ciutat de Granollers. I com dèiem, escoltem la Peralada de Josep Serra, una sardana que és una oda d'aquest compositor al seu poble. És de l'any 1926, té 100 anys aquesta sardana i és preciosíssima. L'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i la podem trobar enregistrada en diversos discos. Nosaltres avui agafem la versió que em va fer la Copla Montgrins al concert de Nadal de Calella del 2016, ara farà 10 anys. L'escoltem.

0: ni tot.
1: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
2: Us hi esperem.
3: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
4: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
5: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
4: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
6: Informació, música, entreteniment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
2: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos, fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
1: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut entre d'altres per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest Congrés.
3: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.
1: Obrim el taló.
2: I aquesta setmana us expliquem al Coplejant que la sardanada de Balaguer comptarà aquest any amb dues estrenes, de Pitu Chamorro i de Nevat, i un nou pregó de benvinguda se celebrarà els dies 2 i 3 d'octubre. El programa arrencarà divendres 2 d'octubre amb el pregó de la sardanada dedicada a enguanyar Pau Casals. Coincidint amb aquesta efemèride, l'acte comptarà amb la participació del divulgador David Puertas i servirà per recordar la relació del músic català amb la sardana i la cobla. El pregó es farà des de la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer. El pregó comptarà també amb l'espectacle Socarrel de la ballarina Núria Argilés. La jornada de divendres continuarà amb una exposició que repassa 75 anys de cartells dels concursos de colles sardanistes de Balaguer coincidint amb l'aniversari d'aquesta tradició. La mostra inclourà una selecció dels cartells més destacats del Trofeu Ciutat de Balaguer de Sardana Esportiva i també presentarà el cartell d'aquest any obra de Verdú, Flavià Boleda. A la nit arribarà un dels plats forts del programa, la revetlla de la sardana de la plaça del Mercadal amb la Juvenívola de Sabadell, una cobla que enguany celebra el seu 50è aniversari. La proposta començarà a les 10 de la nit i convidarà el públic a ballar sardanes. Dissabte 3 d'octubre les activitats començaran al matí amb la Ruta de les Fades, una proposta guiada per l'Oficina de Turisme de Balaguer que homenatja l'escriptor i cineasta Josep Carner Ribalta i la seva obra Les Fades de Murmur. La ruta sortirà a les 11 del matí de l'Oficina de Turisme i tindrà una durada aproximada de 80 minuts. Al migdia, el pati dels Escolapis Vells acollirà Arnau Tordera amb Sirènia, una proposta que revisita la venera i la cançó de taverna des d'una mirada contemporània. Es tracta d'una preestrena en petit format d'una nova producció de l'Obrador d'Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa. I a la tarda, la plaça del Mercadal serà l'escenari de la triple ballada de la sardanada amb 5 hores de sardanes amb les cobles Mediterrània, Sant Jordi i la principal del Llobregat. L'activitat també inclourà sortejos i un concurs de colles improvisades. La programació de dissabte es completa al vespre amb saxo, cobla i cabaret de Mercè Martínez i Jordi Paulí al Teatre Municipal amb la cobla Mediterrània. Anem a escoltar Les Fades de Hollywood, la sardana que Marc Timon estrenava l'any passat a la sardanada de Balaguer i que aquest any doncs, tindrà el relleu amb Pitu Chamorro i també que s'estrena d'Anna Abad. Escoltem-la aquesta, Les Fades de Hollywood de Marc Timon i tanquem aquesta secció d'Obrim el Taló.

0: Això era Les Fades de Hollywood, de Marc Timón.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: I és que l'activitat sardanista per l'11 de setembre és molt elevada. Hi ha programades una cinquantena de ballades a tot Catalunya entre els dies 10, 11 i 12 de setembre per celebrar la Diada Nacional de Catalunya. És un dels moments de l'any que representa un pic de facturació per les cobles i és per que pràcticament la totalitat de les formacions que estan en actiu treballen amb més d'una actuació en aquestes dates juntament amb Sant Jordi o també Sant Joan. Podeu consultar totes les ballades de la Diada a la web de Som Sardana. Nosaltres fem un recull d'aquesta segona, d'aquesta meitat de setembre. Comencem a dimecres 9 de setembre perquè a 6:15 de la tarda a Solsona hi ha concert de sardanes i música per a cobla de Festa Major, la principal de la Bisbal. I dimecres que ve també a 8:15 del vespre hi ha doble ballada de Festa Major també a Solsona amb la principal de la Bisbal i la juvenil ciutat de Solsona. Dijous 10 de setembre, a les 8, 69è aplec de la Sardana de la Garriga, vigília de la Diada Nacional de Catalunya amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I l'11 de setembre, divendres, aquest any cau a les 11, hi ha, per exemple, concert amb la cobla i banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes a Vidreres, o també a les 11 hi ha 6:15 de la tarda, 48è aplec de la Sardana de Masroig amb la cobla Mirant Font. Divendres 11 de setembre, també a les 9, hi haurà concert amb la cobla Mirant Font. Concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre a Bot. I dissabte 12 de setembre arriba el 27è aplec de la sardana de Sant Andreu del Palomar a Barcelona amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà a partir de les 5 de la tarda. També dissabte que ve a les 7 hi ha el 5è aplec de la sardana del Fes a Ponent amb les cobles La Principal del Llobregat i La Mil·lenària. I diumenge 13 de setembre, aplec de Santiga Santa Perpètua de Mogoda a la plaça de Santiga a partir de 2:11 i a les 4 de la tarda amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Diumenge acabat també a les 11:41, aplec, concurs, disculpeu, de colles satanistes de Tàrrega amb la cobla Tàrrega. I diumenge acabat també a 62è aplec, ara sí, de la sardana a les 11 i a les 4, a Sils amb les cobles Ciutat de Girona, Marinada Mediterrània i la principal d'Olet a la pista coberta de Sils. Diumenge també a les 6, concert a Jafra amb la cobla, la principal del Llobregat i el tenor Guillem Batllori, presentat per una servidora a la plaça Major, a la plaça del Castell. I diumenge que ve també hi ha el 77è concurs nacional de colles sardanistes de Tarragona amb la cobla Maricel a partir de les 6 de la tarda. També el 14 de setembre, dilluns, Festa Major amb un concert de cobla amb la cobla Mongrins a partir d'un quart d'una del migdia a l'església de Sant Pol de Sant Joan de les Abadesses. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 37è aplec de la sardana de Bellpuig, que arriba diumenge que ve dia 13 de setembre a les 12 i a 6:15 de la tarda a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb les cobles Mongrins, Vents de Riella i Bellpuig Cobla. Anem a escoltar la sardana Bellpuig de Festa d'Antoni Saladrigues. L'escoltem, és del 2001 i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Això era Bellpuig de Festa, d'Antoni Saladrigues.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: I tenim més notícies destacades. El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana impulsa la sardana coral encarregant noves composicions a joves compositors corals contemporanis catalans. Aquests compositors són Bernat Giribet, Anna Campmany, Lluc Bonal, Carles Prat, Joan Magraner o també Marc Timon. Totes aquestes obres es podran escoltar en un concert estrena al Petit Palau de la Música el proper 20 de juny del 2027. Encara falta, per tant, a les 12, però podeu ja anar-vos apuntant a aquest concert, del qual ja n'hi ha programes i podran escoltar obres, per exemple, de Rafael Ferrer com Res no és mesquí o també de Josep Prenafeta, molt lluny d'aquí, entre d'altres obres, i a més aquestes noves estrenes. D'aquesta manera, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana vol impulsar la recuperació de la sardana coral convidant aquests joves compositors, l'anomenada Generació C, a interessar-se pel ritme de la sardana, per la lluminositat de la tenora o també per la melodia mediterrània que tant diu el Palau, ens identifica. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I Solsona estrena dues peces per a guitarra elèctrica i cobla. La cobla juvenil Ciutat de Solsona col·labora amb Arnau Tordera per programar Cobla Fusió dins la Festa Major de Solsona. Serà aquest divendres 4 de setembre a Solsona en el tradicional concert de vigília de Festa Major a la Sala Polivalent. L'organitza conjuntament la cobla juvenil Ciutat de Solsona i l'Ajuntament amb la col·laboració de l'agrupació de geganters de Solsona. El concert té com a protagonista Arnau Tordera, la seva guitarra i el vocalista del grup Oves. És la primera part del concert, és l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica, i a la segona part la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Albert Fontelles, oferirà un recorregut pel repertori musical de la Festa Major. Anem a escoltar un dels temes amb els quals Arnau Tordera ja va arranjar per aquesta guitarra elèctrica. És una obligada, originalment de tenora, però ara l'escoltarem de guitarra elèctrica, que és de Ricard Viladesau i no necessita presentació. És Sarroncadora, i tanquem així els breus d'aquesta setmana.

0: Això era Sarroncadora, de Ricard Viladesau, en la versió d'Obligada de guitarra elèctrica per la Cobla Sant Jordi i Arnau Tordera.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: Hem començat el setembre, és època de canvis. Sembla que durant l'any, doncs, diem, ja tenim temps per fer les coses, però a partir del setembre, com que ens queden ben pocs mesos per tancar l'any, doncs hi ha unes energies diferents, eh? La gent va més ràpid, passen més coses. És una època que personalment, doncs, m'agrada moltíssim. Anem a gaudir-la. Nosaltres tanquem aquesta edició amb una sardana que es titula El meu setembre, de Carla Santiago, i que nosaltres avui, doncs, agafem una mica el sentit d'aquesta sardana per acomiadar-nos de tots vosaltres. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve, al mateix lloc i a la mateixa hora, per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
3: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent més val que es dediqui a lo seu. Estic convençut que la majoria en reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetirás.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Detingut un home de 42 anys acusat d'haver apallissat la seva parella a Aitona, al Segrià. La dona estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però la seva vida no corre perill. L'agressió masclista es va produir la matinada de dijous a divendres. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre. Cap

Ràdio convencional? No, aquí no és. Tens el dial ple d'emissores convencionals, de ràdio fórmula, de debats o ràdio comercials per triar el teu gust. Busca i tria, lliurement. Aquí, una selecció de tot allò que ens provoca sensacions des de 1924 fins avui. Senzillament, només això.

0: s'acaba.
1: T'agrada o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: D'on ve l'expressió una casa de barrets? Segons la llegenda, una de les primeres botigues que van obrir a la plaça Reial de Barcelona va ser un bordell camuflat sota l'aparença d'una botiga de barrets. Diuen que si els clients pagaven un barret per sobre del seu cos, s'entenia que coneixien la realitat de la botiga i se'ls feia passar a la rere botiga. En canvi, si pagaven el preu just, volia dir que no sabien res i marxaven únicament amb el barret. Avui en dia anomenem casa de barrets no només els prostíbuls, sinó també els llocs on regna el desordre i on tothom fa el que vol.
3: I parlant d'emocions.
4: 96.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fer volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui la Vajol.
2: La Vajol, niu de la lluna i el sol, que ara al vespre, ara al matí, baixen des del coll d'allí. La Vajol, blanca com és, mai d'udol, i de tan alta presum vestit úniques de llum. La Vajol, en prat i bosc que tot vol, ha clavat la seva arrel entre la terra i el cel. La Vajol, diuen que ni vol ni dol d'ençà que pot albirar des de la muntanya al pla. Sol i lluna, lluna i sol, tenen casa a la Vajol.

0: Cal replantejar-se els aplecs?
1: Encara que tingui una imatge del segle XIX, si la gent continua anant-hi, és vàlid. Per tant, no tenim per què canviar-lo.
0: I des de l'experiència del músic de cobla, quins són els elements que cal plantejar-se?
2: Ara les coses atipen més ràpid, no? Els temps han canviat. Abans, els diumenges anava a anar fent, no?
0: Però com eren els temps de l'origen de la sardana?
3: La Catalunya del segle XIX és una Catalunya que fa quatre guerres civils, les quatre cardinades, però que al mateix temps fa tota la revolució industrial. És un país que crema tots els convents del país, però que en canvi no toca cap església parroquial i que fins i tot comença la construcció de la Sagrada Família i acaba la Catedral de Barcelona, tot alhora. En aquest context polític, en aquest context social tan complex, doncs el republicanisme comença a triomfar, comença a tenir èxit en determinades àrees del país. Per exemple, l'Empordà.
0: La mateixa zona de l'origen de la sardana. Una dansa col·lectiva, moderna, i que poden ballar totes les classes socials en un mateix cercle.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Si vols qualsevol cosa tries.
3: Ui.
2: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vilasacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
4: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
5: Pareu bé l'orella.

0: Què Ràdio Vila-sacra és el que és?
1: Un, dos, tres, raona un cop més.
2: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
3: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
2: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
3: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
2: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
3: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
2: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
3: Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
4: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
5: Com et quedes?
2: Vintena Festa de la Sardana.
4: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
6: A càrrec de la principal de les Escaules.
7: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert, amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
8: Tanca els ulls.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
9: El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de contingut sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
10: Qualsevol producte a nivell sanitari, abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
9: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut entre d'altres per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest Congrés.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
11: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
9: Posem-hi una mica de música.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
5: Bon dia, amics. Amb aire fresc us recordem que encara és temps d'estiu. Sembla, però, que ja han passat les onades més caloroses. I potser ara esperem que a partir d'ara ja l'aixafogor sigui una mica més suportable.
6: Sí, Elisa, encara és temps d'estiu. Nosaltres volem que aquesta corrent d'aire, sempre musicalment parlant, us refresqui i us acompanyi.
7: Avui veig que esteu una miqueta escaldats, però no ens queixem. Tant que avui us porto la primera peça que escoltarem a la taverna d'avui. Es tracta del treball titulat A cau d'orella del grup Porvo, amb lletra de l'Anna i música d'en Josep Bastons. Ens porten a ritme de bolero titulada Vell Baler.

0: racó poètic de la mà d'en Fèlix ens porta una peça amb lletra d'en Josep Miquel Servià i musicat pel mestre Ricard Viladesau. Escoltem com ens recita. Ulls verds.
1: Voldria ser poeta per dir-te quant t'estimo, per convertir les llàgrimes en versos i en cançons, per prendre i oferir-te els boscos, les estrelles, les ones i les coses més belles d'aquest món. Ulls verds de mirada tendra que no puc aconseguir. Qui pogués els teus ulls prendre i tot mirant-los morir? Voldria ser la mar de la cala on et banyes i el blanc llençol de seda que embolcalla el teu cos. I el mirall que al matí el teu rostre enmiralla i fer-te la companya del meu dolç llit d'amor. Ulls verds de mirada tendra que no puc aconseguir. Qui pogués els teus ulls prendre i tot mirant-los morir?
2: Ara escoltarem Ulls verds amb una versió molt acurada del grup Boira, que des de Lleida ens canten aquesta romantiquíssima cançó. Us convido a gaudir d'aquesta extraordinària peça.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: Bé, ara el grup Bergantí, que com ja sabeu són de Malgrat de Mar, ens interpreten un tango. Sí, sí. Un tango molt especial i diferent. Escoltem el tango de la punyalada.
2: Sí, sí, el tango de la punyalada és una punyalada trapera, eh?
1: Una punyalada trapera.
2: Sí, sí, sí. Els tangos denosten tragèdies, sentiments, i aquest n'és un, però de conya.

Bueno, i després d'aquest ritme de tango, ritme de balls de saló, doncs ens anem al nostre ritme, el ritme de la sardana. El racó de la sardana, més ben dit, que fem cada setmana en aquí la taverna. Seré repetitiu perquè farem una sardana que m'agrada molt, que ens agrada molt a tots els de la taverna. A més parla del bressol de les habaneres aquí a Catalunya. Enric Morera a la música i Joan Maragall la lletra. Escoltarem l'Empordà, interpretada per Gemma 4 i

0: Bueno, com heu pogut sentir, no era l'Empordà la sardana que hem escoltat, però com que també ens agrada molt, ja l'hem deixat, perquè quan comences a escoltar una cançó, doncs ja tens ganes de tornar-la a escoltar. L'Empordà la deixarem per un altre programa. Aquesta era, com segurament ja heu escoltat, Girona m'enamora, i era interpretada pel grup Peix Fregit.
1: Ara us presento una peça interpretada pel malaurat Carlos Cano. Fou un gran músic i encara més un gran intèrpret. Ens canta Por el mar de los sueños.
2: Por el mar de los sueños viajé, por el mar de los sueños te vi, por el mar de los sueños te conocí, y por el mar de los sueños escucharé esta canción.

0: Els diumenges al matí, la taverna.
1: Ara us convido a escoltar una peça una miqueta picant.
2: Bien.
1: Un cant de taverna típic que els grups cantaven. El legendari grup de Veneres Marinada, que eren de Cerdanyola del Vallès. Ens canten a l'Havana.

0: Bé, després d'aquesta peça tan trempadora, per dir-ho així, tenim ara... aquí tenim, doncs, l'Albert i el Mar. Ben trobats sigueu a la secció de l'Albert i el Mar. En cada programa l'Albert ens porta informació i anècdotes de treballs que ell durant molts anys ha anat preparant i fent, i escrivint i memoritzant.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, això espero.
1: Què tal, Albert?
2: Bé, per ara.
1: Com ha anat la calor?
2: Massa.
1: Massa.
2: Però l'aguanto.
1: Ara sembla que estem un temps més estabilitzat, típic d'aquest agost, que allà on la peta fa mal.
2: Sí, normalment, que jo recordi de tota la vida, per Santa Maria, havien de suspendre algun acte perquè aigua sempre era assegurada. Ha sigut un agost molt, una quinzena molt variable. Ara veurem el que serà tot aquest setembre.
1: Bé, aquesta amic obert a tot l'equip, avui la secció volem que sigui una tertúlia,
2: D'acord.
1: I llavors, doncs, una de les coses a remarcar en els pobles mariners, a altres viles també s'hi fa, però hi ha aquesta tradició també que amb l'estiu ja es fan moltes cantades de maneres.
2: Sí.
1: I aquest lligam que hi ha entre el món del mar i la manera sembla que no es perd, tot i que tu has comentat que hi ha un segment de treballadors del mar que poc tenen que veure amb aquestes tradicions avui en dia, no? Però encara queda pesca artesanal i encara queda records, i sobretot quedeu vells pescadors que no us heu anat, que sou aquí i que bueno, vull dir que d'alguna manera sou l'enllaç perquè no es perdi, no?
2: Desgraciadament així ha sigut i és. Les cançons clàssiques i les habaneres de veritat els cantàvem a vora mar, fora de programes, fora de locals, però els cantàvem a l'aire lliure i solíem ser normalment pescadors, acompanyat, sempre hi havia doncs, algun home de terra, no de terra endins, però sí de terra, que estimava les habaneres. I així es van fer, i s'han anat fent alguns grups, ja us els explicaré, però sortosament no s'ha perdut, se n'està cantant, però ho hem hagut de fer llogant grups foranis, i la majoria en cases particulars que se'ls lloga perquè saben que és un atractiu i és una festa per la gent del poble.
1: De fet, el cant de taverna, no parlant d'habaneres com a erudits, però el cant de taverna en si, no, que engloba l'habanera, la sarsuela, bueno, ja ho va explicar, no, els mariachis, cançons populars, etc., tangos, boleros, no? Potser els anys... vosaltres que sou una miqueta hereus del que va ser doncs, la duresa d'aquesta feina dels 40, dels 50, dels 60, sempre s'ha lligat, com ens explicava l'altre dia un amic, el tango, el sentiment que hi posava la gent argentina amb el tango, era un sentiment, era una manera de ser, expressar-se. Aquests cants de taverna que fèieu aquí els dies que no podíeu sortir, anàveu a Can Patacano, muntàveu allà amb una mica de gènere, tal i qual, cantàveu, i llavors entre el treball i el treball no era com un escape, com un lament, és a dir es passa l'estona bé, però tot i cantant i passant-ho bé, estàs davant del mar pendent que el temporal passi i tornar a feinejar.
2: Penseu que quan ens trobàvem amb aquests casos que has explicat, era quan el grup de pescadors ens posàvem i sense lletres, sense guionistes ni res, et posaves a cantar a capella i anaves improvisant, i en lloc de fer una explicació doncs la deies cantant. Això era el que hi havia. Alguna persona lògicament tenia més do que altres, i segur que aquella persona durant una setmana havia estat rumiant per fer un tipus de cançó i se la feia i llavors quan arribava aquest aquest dia que fèiem les cantades, pues resulta que ell la cantava, els altres ràpidament li agafàvem el to, l'acompanyàvem i es feia aquest tipus de veneres. Això mentre hi havia la prohibició del cant català, diem obertament, com va ser durant la dictadura i els principis dels anys que has nomenat. Llavors, lògicament, nosaltres això ho havíem fet, els havíem escoltat en les famoses cases de ram, i hem escoltat sobretot els vells que havien vingut o que havien fet viatges a ultramar, els que havien anat a les Amèriques, n'hi havia diversos, i a la que hi havia un d'aquells, pues, li feies cantar les habaneres que avui, arranjades, arreglades per músics professionals i tot, s'han anat publicant i s'han anat fent i s'estan cantant, i quasi tothom ara els coneix perquè tots els grups els canten, però aquestes cançons quasi tots els cantàvem a capella i sense instruments, la majoria.
1: Jo t'he vist en unes quantes i tu passes molt bé.
2: Sí, lògicament. Jo m'ho passo bé escoltant les habaneres, m'ho passo bé el dia que puc sentir o ballar una secció de sardanes, m'ho passo bé el dia que vaig a veure una sarsuela, i m'ho he passat bé quan anava a veure una òpera. O sigui que tot el que sigui música m'ho passo bé.
1: Doncs aquest relat, com sempre, i en aquest cas superimprovisat, veig que han escoltat, no han intervingut, vol dir que...
2: M'agradaria que em fes alguna pregunta a algú, eh?
1: Però si teniu alguna pregunta a fer, o si no, tirem endavant, perquè després tenim una altra tertúlia.
0: No, jo l'únic que volia dir era que, segons s'explicava ara l'Albert, semblava que el que feien els pescadors era una espècie dels rapeos, dels raps que fan avui en dia, que s'inventen les lletres, i el que passa aquí són li posen música.
3: Era una cosa algo semblant així, no? Que s'inventava en aquell moment la lletra perquè coincidís, per lligar... I...
2: Sí, sempre recordaré, sempre, i espero que m'aniré amb aquest record, que una nit d'estiu, per cert, va haver-hi un pescador, un noi jove, i sense més ni més es va posar a cantar ell sol, i va ser aquella que diu la Judriola i el Serrà, que avui dia té tanta fama, o ha tingut i va tenir tanta fama, i no l'havíem sentit mai. I aquella, aquest noi, l'havia sentit anys, feia anys, amb un vell pescador, i ell la va cantar-la, i va ser la primera vegada. I des d'aleshores, pues, aquesta cançó la van agafar músics, com els del Peix Fregit, o músics del Parbó i aquests, l'han anat modificant i la van anar fent. Però la primera la va fer aquest noi, en alfabet, diem, per escriure i per llegir, degut a la guerra, lògicament, però que de cap en alfabet no en tenia res.
1: I sabia cantar, per això?
2: No, però com que se cantava així, diguem, tipus rockero, com dius, sí. O sigui, feia això, sí.
1: Està bé. Ràpid. Cisco.
4: Bé, només és per dir-vos que el cant de l'habanera és una gran festa d'alegria per als clients de la taverna.
1: Molt bé. És tota una declaració de principis.
4: Res més.
5: Les habaneres i la cançó popular a la taverna.
6: Ara anem al racó de la cançó popular. Ja escoltarem una cançó que ja fa temps que està feta, però sembla tan actual com tot el que està passant ara amb la crisi, amb la globalització, les migracions, les guerres. Sempre els temps han estat convulsos, però ara sembla que ho estiguin encara molt més. Escoltem una peça traduïda al català. Els temps estan canviant.

0: Bé, els temps estan canviant, i tant que estan canviant els temps. I amb els temps, les persones, les coses, les flors, els arbres, els animals, l'aire, la contaminació, 50.000 coses que porta aquesta societat moderna. I amb tot això, en aquest context, de tot això, volem que hi hagi més camarots, hi hagi més activitats, més feina, més idees, i millor tenim que passar de la barca mitjana a un pailabot.
1: Sí, però això comporta el seu risc.
0: Clar, clar.
1: A vegades, massa gent a bord no és tan agradable, sí, com anar aquells 7 o 10 que era el tipus de gent que solia...

0: cohesió de l'equip, potser, no? No perdre aquest feeling que els amics que ens escolten ens van dient i que per internet ens van comentant, no? Jo des d'aquí torno a saludar a la Montse Flix, sembla com la nostra relatora, que ens agrada, que sempre el dimarts o el dimecres rebo un correu seu que m'analitza el programa, i està molt bé. M'analitza el programa, em diu les coses que li han agradat, les coses que no li han agradat tant, i sempre diu que descobreix coses, i com que anem fem, no sé, alguna petita miscel·lània o algun recordatori, alguna veu que ja no canta, etc., i peces doncs que ja no estan al circuit de maneres, doncs, bueno, encoratja, no? Però, bueno, és una mica de contacte amb els oients, en aquest cas, no? Què us sembla, això?
1: Per mi, que som nous i que ens perdonin els petits o els fallos, són involuntaris, però que intentarem cada setmana anar millor i, tal com has dit, acceptar qualsevol suggerència, qualsevol consell, en fi, benvingut sigui qui sigui, per alabar o per criticar, que així és quan se fa un programa i se n'aprèn, crec.
0: Des d'aquí també deixem obert a que els amics, algun amic oient, sempre ho han dit, que vulgui col·laborar amb el programa o que vulgui aportar idees, simplement que vull dir això, ja la tècnica aquesta ja la tenim una mica dominada, fent un correu electrònic, i segur que els contestarem o bé a la tornada de correu o aquí al programa. És que us ho demanem perquè jo crec que és sanitàriament bo que ens feu aquestes aportacions. Jo el que diu la Montse, ojo, jo dic que digues poques n'ha fet, la veritat sigui dita, perquè és una fan del programa.
2: També parlar i dir que si algú vol escoltar alguna cançó concreta d'aquelles que recorda, però que no, també ens ho pot dir en el correu i el buscarem la cançó i mirarem de posar-la.
0: Sí, com si algú té algun enregistrament doncs relativament històric que es pugui passar a millor suport, és a dir, recuperar algun d'aquests enregistraments i poder-los passar doncs a un suport digital o el que sigui, o coses que es poden passar aquí a la ràdio, vull dir, una miqueta pues, que sigui com una miqueta com la finestra al mar de la secció d'Albert, és a dir, el programa també ens agradaria ser una mica esponja i que la gent, les aportacions o les coses... Voleu dir qualsevol cosa? Però si no, jo ara anava a fer una petita amenaça a l'audiència.
3: Mira, jo l'únic que volia dir és que aquí hi ha un fet concret que el vam constatar l'altre dia, i és que quan es va parlar doncs d'una cantada de veneres, va ser molta gent, ja ho has dit abans, vull dir que els mitjans de comunicació també ho han insistit a dir, que va haver-hi més d'un miler de persones, hi ha gent a que li agrada la venera, el que potser no estan prou enterats encara de que fem tot això, tot aquest moviment envers la venera que fem aquí.
0: Molt ràpidament, perquè ens està marcant en Ferran, que se'ns acaba el temps i en Carles ha d'acabar el programa.
4: Sí, un parell de coses. Només voldria dir que és una cosa molt evident i molt senzilla, però que és tan fàcil d'accedir com que senti per internet.
5: info@radiovilasacra.cat.
4: Val la pena.
0: L'amenaça és molt simple, és a dir, de que si Mahoma no va a la muntanya, la muntanya, o sigui, la muntanya de Mahoma, és a dir, que nosaltres segurament, ja en parlarem, nosaltres sortirem dels estudis i us buscarem.
6: Carles? Bé, mira, que queden moltes coses al tinter, les anirem parlant, les anirem meditant i les anirem treballant per propers programes. Jo ara el que tinc que fer és despedir el programa i tornar a parlar-vos de l'equip, fer esmena i tornar a dir qui és el que, o qui som els que fem aquest programa. Bé, en primer lloc, Ferran Pujades als controls, Elisa Viure, Cisco Giral, Fèlix Gallent i Carles Prillo, un servidor...

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
2: Us hi esperem.
3: Vaig trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
4: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estrells.
6: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Sabies d'on ve l'expressió tocar el dos? Antigament, quan els cotxes no estaven tot el dia emetent diòxid de carboni, el transport es feia a cavall i en carruatges. En el moment d'arrencar, el conductor del carruatge tocava el dors dels animals amb les mans o amb un fuet. I així començaven a caminar. De seguida es va associar el fet de tocar el dors amb l'acte de marxar. I finalment es va adoptar l'expressió tocar el dors amb la deformació de dors per dos.
1: 100% Empordà.
2: I parlant d'emocions...
3: 13.
4: Tiki-biki!
5: La Figuereta.
6: Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall.
3: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
7: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-sacra.
8: A Ràdio Vila-sacra, nyaca, nyaca, nyaca.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
14: Un dels cims de l'evolució tecnològica de l'últim mig segle ha estat la robòtica. La creació de ginys amb un disseny més o menys humà, és a dir, androide, pensats per fer certes tasques o substituir els humans en les feines que requereixen una gran precisió, sovint impossibles per a una persona. Parlem, per exemple, de braços mecanitzats en una planta de fabricació d'automòbils. Però per saber com neix la robòtica, val més que ens expliquin els que en saben.
15: Jordi Grífol, enginyer informàtic i especialista en transformació digital.
16: Diria que a mitjans del segle XX és quan va agafar gran importància, sobretot en el món de la indústria, el sector industrial, diguem, la manufacturació de cotxes, de màquines al voltant de la indústria, que va ser quan es va realment llançar, no?
14: I la intel·ligència artificial és part de la robòtica. El pare n'és el britànic Alan Turing.
16: Podríem equiparar-la al seu naixement amb l'Alan Turing, amb la Segona Guerra Mundial, i sota els auspicis dels serveis britànics, no?, va desenvolupar uns algoritmes, no?, per desencriptar tots els missatges dels alemans.
14: I a partir de llavors se'n va disparar l'ús i l'estudi. La diferència entre robòtica i intel·ligència artificial es troba en el fet de limitar-se a complir estrictament i de manera repetitiva una ordre, robòtica, o bé afegir-hi decisions en funció de les circumstàncies i estar-hi preparat. Intel·ligència artificial. Tant l'una com l'altra estan molt presents a les nostres vides i encara ho estaran més. Un exemple.
16: Tota l'evolució de lo que és la tecnologia de chatbots, dels bots, no?, a través de la veu, a través del reconeixement facial, etc, etc, tot això és una determinada intel·ligència artificial que pot interactuar, pot estar dintre en un moment determinat d'un robot i a partir d'aquí fer certes actuacions.
14: A les màquines que són capaces de fer això se'ls han introduït prèviament respostes possibles a través d'algoritmes, però també fan més coses.
16: L'aprenentatge de les pròpies màquines. Màquines que aprenen d'elles mateixes. Màquines que quan fan alguna cosa que han pres una decisió, se la guarden i han après d'aquella decisió les seves aplicacions possibles, no? I a partir d'aquí, les properes interaccions que puguin tindre, les tindran en compte. Això és un procés molt semblant a l'humà.
14: És evident que els humans reproduïm a les nostres creacions, a les màquines, el que fem nosaltres. Els veurem i ja els veiem en quiròfans.
16: Avui en dia ja tenim quiròfans on hi ha intervencions robotitzades, és a dir, hi ha aparells, no?, et poden ajudar el cirurgià o el doctor. En el moment que pots consultar-ho a una base de dades global, que puguin prendre decisions, que puguin interactuar inclús amb altres especialistes, això pot ser amb persones i serà amb algoritmes.
14: A la medicina i en molts altres camps.
16: Tots els cotxes t'incorporaran tecnologies noves. Els assistents virtuals, tu amb la veu, podràs dir que el cotxe faci alguna cosa o que interactuï, per exemple, amb la teva companyia d'assegurances o amb el taller si el tens que portar o amb el restaurant perquè et reservi taula o que et faci una trucada amb aquest restaurant perquè puguis reservar la taula.
14: Però, com tot, té el seu vessant més negatiu.
16: Tener tecnologia és poder, no? Per què? Que a través del reconeixement facial de persones ho magatzemen i en el futur prendran decisions de concedir hipoteques o no, de concedir beques o no, o de posar problemes perquè si pots aconseguir un lloc de treball o no, per controlar des del punt de vista del que serien els ciutadans, no? I és molt perillós.
14: I enmig de tot plegat hi ha un altre concepte. El de la internet de les coses.
16: I ara, en aquests moments, tinc un micròfon aquí al davant, no? Més enllà podria haver-hi una cafetera i més lluny, no sé, una nevera, no? Pues els tres aparells podrien estar interconnectats de forma que podrien entendre que vull un cafè o vull la llet que està a la nevera i això, pues, tot està automatitzat, no? Això no és robòtica, això és internet de les coses, això és interconnectivitat a través de sensors.
14: Com a les cases domotitzades. Admetem-ho. Depèn de com, tot plegat pot fer una mica de por i pot recordar-nos escenaris com l'Orwellià 1984. De fet, durant bona part del segle XX, s'ha fantasiejat amb un futur amb robots incontrolables, sobretot al cinema, amb pel·lícules com Saturn 3 o Terminator.
5: Fueron las máquinas, computadoras de defensa, conectadas todo, lo controlaban todo. Aprendieron demasiado.
14: Ja sabem que la ciència-ficció sempre recorre a la realitat del moment per avançar-se al futur. Potser ens caldrà estar atents perquè la cosa no se'ns escapi de les mans.
1: snclassics.cat. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
17: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM. La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
1: Tres persones moren en menys de 24 hores a tres platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada de bany, segons ha informat Protecció Civil. Les tres darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. Un altre home, també de nacionalitat francesa, de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva. I divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
4: Benvinguts i benvingudes al Festa, Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. I estem al setembre, Laia, i això vol dir que encarem un cap de setmana absolutament frenètic de festes majors, perquè a principis de setembre encara en queden moltes, moltes, moltes. Tenim cites imprescindibles arreu del país, per exemple, a Soses, a Vilanova del Camí, a Sarrià de Ter, a Menàrguens, a Sabadell, i podríem seguir, seguir, seguir, perquè això no s'acaba. Per exemple, podríem dir a Torredembarra, amb la seva esperada festa major de Santa Rosalia.
5: I pel que fa al contingut d'avui, tindrem una conversa en profunditat amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, que ens parlarà del moment dolç que viu el sector.
4: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona de veritat. Veniu, sí, ens acompanyeu?
5: Ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
4: Avui tindrem l'actualitat informativa de la mà de l'Emma Robres, la crònica dels castells amb el baròmetre casteller amb la Sara Suriol i, com us dèiem, una conversa a fons amb Mateu Tres.
3: Festa Festa
6: amb Amadeu Carbó.
7: Ràdio Vilasacra.
5: Però abans de connectar amb els nostres col·laboradors, obrim la gana musical amb bona música del país. Poques gràcies ens porten aquest Sort a tu. Escoltem-los.

0: Hem escoltat Sort de tu, d'Oques Grasses. I ara connectem immediatament amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Aquesta setmana al Tornaveu hem entrevistat a Pere Seda, dansaire, ballarí professional i coreògraf, fill de Sant Andreu de Palomar. Profundament vinculat a la cultura popular del seu barri, especialment amb l'Esbart Maragall, amb 22 anys es gradua en l'especialitat de dansa contemporània a l'Institut del Teatre. De la voluntat de combinar els dos llenguatges de la dansa, el tradicional i el contemporani, neix la companyia L'Esbort. L'entrevistem després de la seva actuació a Les Dansa amb Autoodi, una de les peces de la companyia. En aquest cas, en conjunt amb la grallera Sonia Arias. La missió principal de l'espectacle és permetre un diàleg alliberador sobre les contradiccions de viure professionalment de la cultura tradicional i la precarietat que l'envolta. En l'entrevista, Pere Seda reflexiona sobre els inicis d'aquesta peça, no només sobre la temàtica, sinó l'escenografia o el vestuari, sobre el paper que ha tingut la dansa tradicional catalana històricament, o si és possible fer les paus amb aquest autoodi. La resposta, pel ballarí, és evident.
4: Una mica en l'autoestima i a la cura de l'autoodi, no? És molt evident, sí, però, sí, sí, sí. Però que a vegades falta que ens ho creiem una mica més tots plegats el que fem.
3: Abans de possiblement acomiadar-se de Barcelona, podrà veure's del 10 al 13 de setembre a l'Antic Teatre. Un any més, els esbarts barcelonins tornaran a participar en les festes de la Mercè per omplir de dansa i tradició la plaça Sant Jaume. Es tracta d'un acte organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona i coordinat per l'Agrupament d'Esbarts Dansaires i tindrà lloc el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre. Si bé fa molts anys que se celebra, el format ha anat canviant cada any, sigui de localització o d'horari. Enguany, com a novetat, es farà en un sol dia i al vespre. Des de les 8 fins les 11, aproximadament, es podrà gaudir, doncs, de la mostra de 10 esbarts actius de la ciutat comtal. De moment, des de l'agrupament, s'ho prenen com una prova per veure com respon el públic i si sembla interessant, malgrat limitar una mica les actuacions. Així ho explica Carles Masjoan, el president.
5: Hem escoltat una mica, però ens sembla que comparat amb poder ballar a la plaça Sant Jaume de nit amb il·luminació, amb focus, és molt millor que no pas tocar el Palauet del Denis, que costava que la gent pugés, o a la plaça del Rei, de dia, de matí, eh?
3: Durant la jornada es faran dues rondes de 5 esbarts, és a dir, que de 5 en 5 els esbarts ballaran dues vegades. Ja que es tracta d'una ocasió única de veure els 10 esbarts junts, convé no perdre-s'ho.
6: Moltes gràcies, Emma Robres, per acostar-nos com cada setmana al pols de la cultura viva, aquesta cultura popular que no para de generar actualitat. I de la informació general passem a les places, en aquest cas a les places castelleres que cremen de valent aquest inici de setembre. Connectem amb el baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: El Pilar de Nou descarregat i 7 estrenes més a Vilafranca.
7: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre dels darrers dies. I quines novetats, en tenim 8. Els castellers de Vilafranca han descarregat el primer Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals de la història. És el nou sostre descarregat del món casteller. A més, també van coronar per Sant Fèlix el 4 de 10, en el que s'ha convertit en la millor diada de tots els temps. 3 de 10, 4 de 10 carregat, 3 de 9 amb l'agulla i Pilar de 9. Per la seva banda, la Vella Valls també ha sumat el 4 de 10 carregat, que encara mai s'ha descarregat per Sant Fèlix i que l'any passat es va completar, però al segon tram de la temporada. La Jove de Tarragona ha descarregat el 3 de 10, el tercer del seu historial, i ha signat la seva actuació més completa amb el 5 de 9, 3 de 10, 2 de 9 i Pilar de 8. Per la seva banda, les Joves de Valls ha coronat el primer 2 de 8 de la temporada i ha estrenat també el Pilar de 8. Totes aquestes novetats subratllen la temporada impressionant que estem vivint. Les altres dues novetats del passat cap de setmana també van arribar a Vilafranca per la vigília de Sant Fèlix, on els Xicots de Vilafranca van descarregar el 3 de 8 que no feien des del 2019 i van sonar també la Torre de 7. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia a través del nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
1: Festa, festa!
0: I de la força de les pinyes passem a la força de l'escena musical d'Espolla. Ens arriba el folk rock carregat d'ironia de la Ludwig Band, amb el seu tema On t'has ficat aquesta nit.
8: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint

0: molt grans, la Ludwig Band, des de l'Alt Empordà, i entrem ja en el nostre tema central d'avui.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: Com us dèiem al principi, el bestiari festiu és una de les peces claus de les nostres festes de carrer. Dracs, víbries, mulasses, bous...
2: I per parlar de la seva salut, dels projectes de futur i de com s'organitza aquesta gran família, avui presentem una conversa amb en Mateu Tres, president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Aquesta conversa la vam enregistrar al Born dins de la jornada lúdico-bestial que la mateixa agrupació organitza per la Mercè. Som-hi!
3: Tenim amb nosaltres el Mateu Tres, el president de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Mateu, benvingut a casa teva. Benvingut al Festa Festa.
4: Gràcies, bon dia.
3: Mateu, abans de començar et presentaré una mica i tot allò que diguis, no, això que acabes de dir no és veritat, tu vas fent esmenes, si és que és veritat, si no, si vols afegir alguna cosa, perquè nosaltres som campatxans al Festa Festa. Mira, d'entrada, Mateu Tres és nascut l'any 1986 a Sant Vicenç dels Horts, de professió és enginyer informàtic, ha exercit com a consultor, ha exercit de docent, ha estat en l'àmbit de la formació professional, és a dir, ha fet mil i una coses vinculades a aquest sector i com a enginyer informàtic. Vinculat a l'associacionisme cultural a nivell local des de l'adolescència, al Centre Catòlic de Sant Vicenç dels Horts i a la colla de diables Àngels Diabòlics. Això és cert?
4: És cert, és cert.
3: Mira, mira, veig com vaig fi, eh?
4: T'has documentat bé, eh?
3: Molt, molt. I és membre de la Junta de Govern de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya des de l'any 2007. Primer vas entrar-hi com a vocal de la secció territorial del Baix Llobregat i més tard com a vicepresident executiu. I actualment ostentes la presidència havent pres el relleu de l'anterior president en C.T. Udina, traspassat l'any 2017. És així?
4: L'última part sí, la primera penso que sí, no recordo els anys, però si ho tens anotat vol dir que sí.
3: Ho tinc anotat, ho tinc anotat. Primer anem a conèixer-te una mica, no, Mateu? Perquè, clar, aquí la gent de la cultura popular venim de diversos àmbits, de diversos professions, de diverses... moltes coses molt diferents, i acabem confluint en activitats de cultura popular. Tu, Mateu, com arribes al món de la festa i com acabes sent president d'una de les federacions i grups de colles de cultura popular més dinàmiques del moment?
4: Bé, jo sempre dic que estic aquí per accident. No és una cosa que busqués ni que se m'hagués, diguem, prestat, sinó que va arribar un moment en el qual em vaig haver de prendre una decisió i em va tocar, doncs, a fer un pas endavant. Jo vaig començar en el món del foc, a la colla de diables, com bé deies, des de 16-17 anys, i quan hi va haver la famosa llei del foc, la transposició de la directiva europea, que va generar molt de rebombori, en aquell moment, bueno, doncs vaig mostrar una certa discrepància amb un determinat sector, i això, doncs, algú va veure, doncs, escolta'm, aquí hi ha algú que sembla que tingui criteri, eh? No sé si el tenia o no llavors, però, bueno, la qüestió és que algú va veure això, i va ser quan em van convidar a entrar dins de la Junta de Bestiari. I a partir d'aquí tot ha anat caminant. Jo al final soc una persona que sempre s'entrega al màxim a tot el que fa, tant a nivell personal com professional, també en l'associacionisme, i fins aquí hem arribat. Vull dir, si no em pareu, anem fent i anem reclutant gent perquè falten mans.
3: Però tu sents els papers de l'AUCA a nivell local de cultura popular, sé que has estat vinculat com a maqui en els grups de teatre local, pot ser?
4: Estava de tècnic, jo.
3: De tècnic?
4: Sí, a mi mai m'ha agradat estar davant, és a dir, el meu entorn, el meu ecosistema, la meva zona de confort no és estar aquí davant d'un micròfon, tot i que al final ja t'hi acostumes, sinó a mi sempre m'ha agradat treballar darrere les bambalines. Llavors estàvem, doncs, amb una companyia de teatre dins del Centre Catòlic, i allà, doncs, fèiem de tècnics, muntàvem tota l'escenografia, muntàvem llums, muntàvem so, fèiem tot allò que no es veu directament, però que aporta és necessari també, doncs, perquè el projecte funcioni. Mm-hmm.
3: Entrant en la federació que presideixes, exactament què fa una federació de bestiari? Bueno, exactament o no exactament, perquè de vegades definir exactament és complicat, això, eh?
4: Sí, sí, aquí podríem estar-hi hores. Teòricament, una federació el que hauria de fer és intentar, doncs, aglutinar el seu àmbit, el seu sector, intentar també defensar-lo davant de la societat, davant també dels mitjans, davant de les institucions, i sobretot promoure accions que aportin quelcom positiu en el bé comú d'aquest àmbit. Bestiaris som un rara avis, m'atreviria a dir, perquè, bé, sempre ens ha agradat tenir un punt transgressor, buscar aquelles accions que siguin, diguem, diferents. Ens ha agradat sempre nedar contracorrent, trencar una miqueta mites. Ens hem atrevit a parlar d'innovació a la vegada que parlem de tradició, és a dir, no ens agrada quedar-nos encasellats en el passat, sinó mirar sempre cap a futur. I sobretot, mirar cap a futur pensant en que això tingui un retorn en el col·lectiu, i aquest retorn a vegades ve, doncs, perquè facilitem el dia a dia de les entitats, però també a vegades ve per introduir conceptes, introduir dinàmiques, maneres de fer, que també tinguin un retorn a nivell social, o sigui, transformar d'alguna manera la cultura, perquè d'aquí 15 anys no ens diguin que això que estem fent ara és algo naftalós.
3: Uh-huh. Si et sembla, això, aquest exercici que et proposaré ara, ja l'hem fet tu i jo, ja el vam fet alguna vegada en alguna entrevista i en alguna que és dimensionar l'entitat. Per què? Per què dic això? Perquè de vegades és com abans, no?, que parlàvem de la Mercè amb l'Esteve Caramés, fins que no l'hem dimensionat amb números no et fas la idea del que realment estem parlant. I vosaltres aquest any en algun mitjà l'heu dimensionat, i realment del 2019 ara ha crescut molt aquesta entitat, o del 2020, si vols, eh? I per això et demanaria, dimensionem l'entitat amb colles, bèsties, gent implicada, professionals que teniu, pressupostos, perquè ara comenceu a tocar un pressupost més que considerable per una federació de cultura popular. Sí que n'hi ha de grans federacions que ho toquen, però ara vosaltres ja esteu allà.
4: Sí, bé, hem fet un canvi de lliga, no? Hem anat creixent i ha arribat un moment en el qual hem pogut fer un salt qualitatiu important. Pensa que quan jo vaig entrar a la Junta, tu saps millor l'any que jo, perquè tens aquí anotat.
3: 2017, no, a la Junta...
4: 2007, hauria estat.
3: 2007, sí.
4: Fa uns anys. Potser en aquella època la federació hauria tenir al voltant, no arribava a un centenar de federats, amb un pressupost de 20.000 euros l'any, aproximadament. Actualment som més de 325 associacions, per tant el creixement és significatiu, i el pressupost, doncs, l'haurem multiplicat per 15.
3: Okay, estem passant el milió ja.
4: No.
3: No? Però,
4: 300, ja... Passem dels 300, aquest any el superarem.
3: El milió o els 300?
4: No, els 300.
3: Val, o sigui, no arribem encara a aquella fita del milió d'euros.
4: Aquest any encara no.
3: Però això vol dir que s'hi arribarà, ho teniu previst.
4: Creiem que sí, perquè hi ha tota una aposta de creixement que ha de venir aquí. Però per mi l'important no és la xifra.
3: No, no.
4: La xifra final el que fa és obrir els ulls a la gent, de dir, escolta'm, que sempre hem sigut una federació que ha anat a remolc d'altres, que no ha sigut una federació, bueno, no sé, se l'ha considerat una cosa petita, aquells raros del bestiari, que és un parche, no?, una mica de quatre d'aquí, quatre d'allà, de dir, atenció, que nosaltres aquí comencem a fer projectes grans, sobretot que tinguin retorn a les entitats, perquè si no, no tindria sentit el que estem fent, i això implica una responsabilitat i gestionar recursos.
3: Mm-hmm. El que és innegable és que l'agrupació de bestiari s'està diferenciant d'altres organitzacions similars, això ho estem veient, i ja portem uns quants anys que a poc a poc veiem que, doncs, l'agrupació del bestiari és una federació que arrisca. I ho vàrem veure en projectes digitals, com per exemple en Bestiari 3D, al mateix temps que es donava passos endavant en accions que anaven encaminades en que ningú es quedés enrere, en generar oportunitats, per exemple les que són inclusives. Però ara, des del febrer, d'alguna cosa heu fet públic, perquè ja ho estàveu treballant, que us poseu les piles i poseu la mirada en l'agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Però, Mateu, anirem per parts aquí. Anirem per res.
4: D'acord.
3: Dels projectes anteriors, com els tenim? Són vius? Comencem per un que és bàsic. Per exemple, l'inventari. L'inventari està viu?
4: L'inventari està a la nevera. No és que l'haguem enterrat, al contrari, el volem potenciar, però sí que la manera en què el vam concebre i va començar a caminar el feia insostenible. Llavors, també que nosaltres, a pressupost, tu dius, no? Les xifres són importants, sí, però costa molt d'aconseguir, o sigui, aconseguir arribar a aquestes fites requereix de molt d'esforç, i no podem arribar a tot, i al final també s'han de prioritzar coses. Llavors, l'inventari el tenim a la nevera. Tenim al cap les formes en les quals li podem donar continuïtat i creixement, però en aquest moment encara no li hem apretat a l'accelerador.
3: Per exemple, com tenim bestiari 3D?
4: El bestiari 3D està ara també en un moment de revolució, està funcionant bastant bé, ja anem documentant elements de bestiari, gegants, nans, capgrossos... Inclús ens hem
3: atrevit... Heu ultrapassat el món del bestiari, aquest
4: projecte? Sí, inclús hem començat a fer algunes peces de religiós.
3: Per exemple?
4: En portem tres o quatre, uh-huh. I anem fent passos en aquest sentit. Per nosaltres l'objectiu sempre és poder documentar aquests elements. Seria l'equivalent de tenir el motlle de guix, doncs que potser necessitaríem un espai com tot el Born per guardar-los, i ara ens hi caben amb un llapis de memòria. Uh-huh. I per tant, en algun moment, quan fan falta doncs, poder recuperar o restaurar part d'aquests elements, tenim aquesta informació que la podem aprofitar perquè els elements puguin perdurar al llarg dels anys. No?
3: Un projecte tan sontrarer com el Piribest. Aquí lligueu moltes coses, perquè lligueu territori, educació i ensenyament, construcció de bèsties, relacions nord-sud, que són importants. Com el tenim, aquest?
4: Això va ser un projecte puntual en el qual hem intentat moure reedicions, el que bé, doncs no és fàcil, però ho estem treballant. És a dir, sempre tenim un ull posat i creiem que és estratègic treballar amb les escoles. Mm-hmm. En el cas del Piribes, m'agradaria destacar que no en vam ser conscients fins al cap d'un temps, no? I quan després un dia veus per TV3 el foraster que va a la Catalunya Nord, passa per l'escola a Bressola i surt la Gònica, que és la bèstia que van construir allà. Gònica, que és el revés del Canigó, eh? Gònica.
3: Ja, però és que sona la Gònica.
4: Sí, sí, sí. Ostres, i veient com va relar amb l'alumnat i com ha sigut un instrument per cohesionar a l'escola cap a el que és la vida cultural del municipi, dius, ostres, jo en aquell moment em vaig donar compte de que realment aquest projecte era transformador. Fins a llavors no n'era conscient.
3: En tindrem més de projectes tipus Piribest?
4: I estem treballant.
3: I es pot avançar alguna cosa o encara no?
4: No.
3: Bueno, no ho avança.
4: Sí, i estem treballant, vull dir, estem buscant finançament per poder tirar endavant aquests projectes.
3: Sí, en una cosa també us heu diferenciat, tot i que hi ha altres federacions que també hi treballen, però vosaltres d'una manera especial, és que heu posat molt també la mirada en que ningú es quedi enrere, en l'inclusió de la ciutadania, en els vostres projectes, i fer arribar al bestiari allà d'alguna manera, no només com fer-ho fàcil com a espectador, sinó que també hi pugui participar com a fester. Per exemple, una bèstia inclusiva, que en diem inclusiva, no? O, per exemple, com podem fer arribar el nostre llenguatge per entendre'ns uns amb els altres, nosaltres utilitzem un llenguatge, doncs amb llengua de signes, per exemple, el glossari bestial seria el més entendre el significatiu. Aquests projectes segueixen vius, s'estan desplegant d'altres, en el camp de la inclusió em refereixo, eh?
4: Sí, a veure, aquests projectes segueixen vius. Nosaltres, al final, i va molt en la línia que ja t'he estat comentant, hem de ser un motor de canvi. Nosaltres podem liderar iniciatives, però sempre pensades perquè les nostres entitats federades i, en general, qualsevol entitat de cultura popular se'n pugui nodrir. Si no, no tindria sentit això. Llavors, el projecte de llengua de signes, el glossari bestial, segueix endavant. És cert que enguany hem hagut d'aixecar l'accelerador, doncs perquè no hem aconseguit el finançament que esperàvem, però això no vol dir que el projecte estigui acabat. De fet, estem plantejant-nos d'intentar treure d'on puguem els esforços per poder aquest any mantenir-lo i l'any que ve poder fer un salt més gran. Uh-huh. Ens agradaria, de fet, ja que a tu t'agraden també les novetats, no, i les exclusives, ens agradaria que aquest glossari el poguéssim ampliar a tots els àmbits de la cultura popular. Aquí, el que estem buscant ara, i aquesta aturada d'aquest any ens va molt bé per buscar aliances, uh-huh, federacions que es vulguin sumar amb aquest projecte, institucions, perquè això ho puguem fer el més gran possible.
3: I doncs tota aquesta informació del que heu fet us ha portat, per exemple, que aquest mes de febrer, aquest mes de febrer passat, el del 2025, obríssiu un meló que no ens va deixar de sorprendre. És a dir, jo he de dir que em vaig sorprendre gratament, i tot el sector també es va sorprendre, perquè vau proposar fer un congrés, TikTok de bèstia, es deia, on poseu al centre del debat l'agenda 2030 i els seus objectius de desenvolupament sostenible. Jo d'entrada, Mateu, et demanaria que ens fessis una valoració breu, si vols, del que va significar el TikTok de bèstia.
4: Bé, com sempre ens passa, nosaltres anem produint projectes, produint idees, intentant-les tirar endavant, i sí que va arribar un moment en el qual vam dir: ostres, estem fent moltes coses, creiem que estem anant en la bona línia, sí que a vegades també ens equivoquem, òbviament, hem de fer autocrítica, però creiem que estem agafant una bona línia, però ens falta algú, ens falta quelcom que ens ajudi a aglutinar tot allò que ja estem fent i poder-ho d'alguna manera consolidar i poder fer, o sigui, treballar d'una manera coordinada i estratègica. I el congrés, el que ens va servir, tot el procés de preparació previ, va ser per endreçar aquestes idees, endreçar aquests projectes que tenim i donar-li un sentit, lligar-los entre ells, perquè es retroalimenten, però fins ara el que anàvem fent eren com projectes que tenen un potencial de poder transformar, però molt disgregats, no? Llavors, el fet d'incloure els objectius de desenvolupament sostenible, per exemple, ens ajuda a donar-li un sentit a tot, a també poder decidir quines línies volem prioritzar, intentar, doncs, això, alinear-nos amb aquests objectius que les Nacions Unides, doncs, han fixat per el 2030, que és aquí el tombar la cantonada, i que almenys intentem aportar el nostre gra de sorra com a federació, però també som un instrument que pot servir per forçar o per acompanyar les entitats a que també facin aquest canvi.
3: Podem considerar que aquest TikTok de bèstia visualitza d'alguna manera un punt d'inflexió en la vostra organització?
4: Per suposat, sí.
3: Perquè tu deies, he de dir que hi ha una cosa, jo no hi vaig poder venir aquest any al TikTok de bèstia, i em va saber molt de greu, però per fer aquesta entrevista me l'he passat tot. O sigui, m'he visualitzat, és la gràcia dels streamings, que queden a internet i pots visualitzar a posteriori tot. I tu vas dir una frase que deia, tu deies en aquest, en un parlament que fas, diu, una cosa semblant, que es podia considerar que l'agrupació del bestiari us havíeu fet majors d'edat.
4: Sí, és la sensació que tenim.
3: I això exactament, quan dius ens hem fet majors d'edat, què vols dir?
4: El que et comentava abans, és a dir, ens hem de situar una miqueta en el naixement de la federació. Al final, l'àmbit del bestiari festiu creix en el context d'un congrés en el qual tots els elements d'imatgeria festiva estan repartits entre agrupacions de colles geganteres, entre grups de diables, esbars, i per tant érem un Frankenstein, érem un poti-poti, i allà, doncs, hi va haver una sèrie de persones, un col·lectiu, que va decidir, doncs, muntar un àmbit propi, però sempre hem anat a remolc de que érem un poti-poti de diferents àmbits. I ha arribat un moment en el qual crec que ja hem aconseguit una entitat pròpia com a àmbit cultural, i per això considero que ja estem en el punt aquest de la majoria d'edat, perquè ara ja tenim entitat pròpia, no depenem, enteneu-me, no som una disgregació de diferents àmbits, sinó que com a tal tenim un criteri propi, tenim unes entitats que estan responent molt bé. Al final nosaltres podem fer tot això perquè tenim una base de més de 300 associacions que confien en la federació i col·laboren activament. Si no, tot això no tindria cap mena de sentit.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Fem una petita pausa en la nostra conversa amb en Mateu 3 per escoltar una d'aquelles melodies que s'encomanen directament al cor. L'Anna Rodés ens presenta la seva particular i dolça versió del clàssic dels Pets, Bona nit.

0: Preciosa aquesta relectura de l'Anna Rodés d'un dels temes més mítics de la música en català. Festa, festa! I ara reprenem el fil de la nostra conversa. Seguim parlant amb el Mateu Tres, el president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
1: Una cosa que potser hem d'explicar per la gent que ens escolta, perquè, a veure, són terminologies que de vegades es fan farragoses i de vegades hem de recordar què vol dir per entendre del que estem parlant ara, no? Què és l'Agenda 2030 i què són els objectius de desenvolupament sostenibles?
2: Intentaré explicar-ho, no és el meu àmbit d'expertesa,
1: però... Tenim tot el temps del món.
2: Ho explicarem una miqueta com qui està en una conversa de cafè, no? Al final, els ODS, com es coneixen, no? Són una sèrie d'objectius que les Nacions Unides van fixar per, a nivell global, intentar abordar una sèrie de reptes o problemàtiques a nivell mundial, no? I porto la xuleta per no deixar-me en cap, no? Però bàsicament és erradicar la pobresa i la fam, reduir desigualtats, garantir l'accés a l'educació i la salut, fomentar la igualtat de gènere, protegir el planeta i impulsar societats més justes, pacífiques i sostenibles. I amb tots aquests objectius no n'hi ha cap que interpel·li directament la cultura. Cap. Ara bé, quan rasquem una miqueta en els descriptors que hi ha a dins de cada un d'aquests objectius, hi ha matisos en els quals sí que ens podem agafar, no? Llavors, el que intentem, doncs, és això, poder construir, doncs, unes comunitats més participatives i justes a través de la cultura. El tema del gènere, òbviament, doncs, aquí és important, doncs, els projectes que estem desenvolupant, etc. És a dir, hem intentat agafar de tots aquests objectius aquells que estan en el nostre abast i els intentem.
1: Quins són els que us heu agafat concretament i com ho lligareu, això? O com... Després en parlarem també dels plans, però com arribeu a dir, nosaltres ens associarem o ens lligarem aquest objectiu per tirar-lo endavant i ho farem potser d'aquesta manera?
2: Bé, resumint a molts grans trets, crec que l'aposta de Bestiari pivota per la identitat, diguem, inclusiva, en tots els termes, gènere, discapacitat, etc. Per tant, que hem de ser entitats obertes en aquesta mirada, hem de ser entitats que també acollim. Al final tenim un potencial molt gran de cohesionar comunitats locals. Llavors, quan una persona no vinguda bé en un barri, en un municipi, som un instrument que els podem ajudar a integrar. Aquest discurs també a vegades xoca molt amb els discursos que tu veus als telenotícies, però som l'antítesis del que estem veient a la premsa, no? Doncs bé, poder treballar això és important. Introduir la cultura a l'educació és clau. Si no, ens quedem enrere, ens veuran com una cosa antiquada si en el dia a dia els infants no coneixen, no tenen l'oportunitat de conèixer la cultura. I després també, doncs, si hi ha molts grans trets, per no aprofundir massa, tota la part que sigui bon govern, és a dir, com organitzem les entitats perquè siguin transparents, perquè siguin també equitatives, etc.
1: Això és una assignatura pendent, oi?
2: En general, sí, crec que no estem malament, però tenim recorregut per fer molt millor les coses.
1: És a dir, som transparents però no sabem explicar-ho.
2: Sí, correcte.
1: No?
2: Correcte.
1: Seria això.
2: Correcte. I ens deixàvem una, que és la part ambiental, que
1: això, també... Això com es gestiona amb un col·lectiu com el nostre, que bàsicament... hem de cercar com podem ser més respectuosos amb el medi ambient, però nosaltres toquem un material que precisament, doncs, fa emissions, per exemple.
2: Sí, aquí a més tenim la problemàtica, doncs, que darrere hi ha pocs estudis i llavors no ens ho posen fàcil. Estem treballant en un pla de sostenibilitat, però bàsicament...
1: Ara en parlarem,
2: quan faig el petit spoiler, bàsicament el que intentem és fer una foto de com estem i intentar prendre consciència de la nostra petjada i intentar portar accions senzilles que ajudin a reduir-la. És a dir, no estem en el nivell de maduresa per aconseguir unes festes, unes festes, uns actes culturals de zero emissions, que podríem dir. Tampoc és fàcil perquè ho fan les entitats, ho fan persones voluntàries, llavors tampoc podem exigir certes coses, però sí que prendre consciència i intentar aportar accions petites i concretes que ajudin a millorar.
1: No, de vegades, no ens ho plantegem, però de vegades accions quotidianes de les nostres entitats, com per exemple, on comprem?
2: Per exemple?
1: On comprem els detergents per netejar el local? Pot ser una acció transformadora.
2: Pot ser.
1: Pot ser, doncs teníem amb aquestes línies també, suposo.
2: També pot ser una altra acció quan es fan intercanvis. A vegades ens organitzem i doncs pugem 14 cotxes de Tarragona a...
1: On sigui, és igual.
2: On sigui, a Puigcerdà. Hem pensat que potser llogar

0: d'aquesta piscina també de, que ens planteja doncs, els ODS i l'Agenda 2030, surten accions ambicioses en el que en aquests moments esteu immersos per projectar la vostra activitat al futur. Per exemple, un pla de transversal de gènere pel 2026-2030 i també un pla de sostenibilitat. Per quin vols que comencem?
1: El de gènere, si vols.
0: Va, el de gènere. Quins antecedents tenim? De quina situació partim per veure quina necessitat tenim de plantejar un pla de gènere?
1: Primer de tot, partim d'una necessitat social, és a dir, ja s'ha posat en l'ordre del dia la necessitat de plantejar el tema de gènere, les violències masclistes, en l'ordre del dia. Això és la primera cosa que hem de tenir en compte.
0: Perquè, a veure, dins les nostres entitats això passa, eh?
1: Sí, sí.
0: No, no ens enganyem, eh? Com a la resta de la societat, això passa.
1: Com a tot arreu, és una xacra social que afecta tots els àmbits i no perquè nosaltres diguem que no vol dir que no passi, això hem de ser conscients. I es tracta també una mica del que ja et comentava abans, és a dir, hem d'aconseguir fer un canvi de discurs perquè les entitats també l'adoptin i l'adquireixin. Són canvis d'hàbits, val? És molt comú trobar-te entitats on qui està a la paradeta que ven el merchandatge sempre són dones. Qui està preparant els àpats són dones amb les filles, que així també hi ensenyen l'ofici i ja veuen que les nenes han de fer això i els nens se n'han d'anar a fer l'animal amb una forca o a passejar un drac, no? Estem encara en aquest punt, en molts casos.
0: Tenim una diagnosi de quina és la realitat pel que fa a la perspectiva de gènere, tant en l'agrupació com en les associacions i entitats que formen part de la federació?
1: Vam fer una diagnosi, que no tinc aquí ara davant les xifres, però sí que es va fer una diagnosi on es van detectar una miqueta alguns patrons d'aquests i on també, sobretot, es visibilitza molt és amb les persones que ostenten alguna responsabilitat a les entitats. Les juntes encara no són ni tan sols paritàries.
0: No,
1: en general.
0: Queda lluny. Això és evident que encara queda lluny i queda molt...
1: Començant per la pròpia federació.
0: Exacte. És el que anava a dir, però això passa a tot arreu, eh? I aquest pla de gènere que es planteja, i vist que posa 2026-2030, quins objectius es planteja a curt termini i després a llarg termini?
1: El més rellevant del pla de transversal de gènere és que l'hem concebut per adoptar-lo com a federació i per tenir aquest instrument a les entitats perquè l'adoptin. Llavors, ara que ja tenim d'alguna manera les línies mestres de treball, tenim un pla editable, és a dir, no volem imposar-lo, sinó que volem donar un punt de partida a les entitats perquè l'adaptin a les seves dinàmiques. Llavors, ara està previst fer tota una sèrie de sessions de formació perquè el podem explicar bé, a veure si som capaços de transmetre bé aquest objectiu a les entitats perquè se'l puguin adoptar i llavors el puguin també...
0: És a dir, d'alguna cosa, d'alguna manera, el que estem fent és un projecte que aquest pla de la federació podrà esdevenir el pla d'una entitat sòcia.
1: Sí.
0: I amb això facilitem molta feina.
1: Correcte.
0: Aquí estem treballant allò, enxerxant-ho tot.
1: Sí, nosaltres som un instrument. Jo sempre quan ens plantejàvem una assemblea, a vegades uns estorns de preguntes, fan aportacions interessants, jo sempre dic, utilitzeu-nos, som un instrument per les entitats. No fem això per sortir amb una foto, no? O sigui, no estaríem aquí, estaríem en un plató de televisió venent fum, no? Utilitzeu-nos, nosaltres volem ser una eina transformadora.
0: I ha sorgit un segon pla, que és el de sostenibilitat.
1: Sí.
0: I bàsicament, en què consisteix un pla de sostenibilitat?
1: Bé, amb això hi ha també hi ha molts biaixos, i aquí segurament hi haurà persones que discreparan, ja? Sempre m'agrada donar aquest punt de crítica, en què la sostenibilitat tradicionalment o contemporàniament, diguem-ho, s'ha associat només a l'àmbit ambiental. Llavors, la sostenibilitat la concebem des de l'àmbit de la cultura com un element transversal, on abordem, sí, la part ambiental, però també la part d'equitat, la part de transparència i bon govern, també la part d'inclusió, i d'alguna manera abordem tots aquests àmbits per... realment ser una eina transformadora, no només quedar-nos amb la part ambiental.
0: També heu fet una diagnosi?
1: L'estem començant a fer.
0: Esteu treballant ara en la fase de diagnosi.
1: Sí.
0: I per tant, aquí es tracta que dintre de 4 anys el tinguem fet implantat.
1: Sí.
0: O sigui, el 2030

0: tot això ha d'estar implantat.
1: Sí, sí, clar, la idea és, nosaltres creem un pla, ens passa com amb el pla de gènere, creem un pla, a partir d'aquesta diagnosi proposem unes accions i les anem implementant perquè d'aquí a 2030 s'hagi pogut desplegar i llavors podrem prendre valoració de si això realment ha portat quelcom de bo a nivell col·lectiu. I jo espero i desitjo que sí.
0: Realment, l'agrupació del bestiari doncs s'està diferenciant molt, molt. Té uns elements de diferenciació amb les entitats que li són properes o que li són, o que serien homologables unes amb les altres, no? Però quina és la teva foto de l'agrupació d'aquí 10 anys?
1: D'aquí 10 anys?
0: O si vols, 5.
1: És que va tan ràpid que no me la imagino, eh?
0: No te l'imagines?
1: No me la imagino. No, no.
0: Doncs escolta, Mateu, el temps se'ns menja. Vols afegir quelcom que no hagi dit, que no t'he preguntat? Et ve de gust. És el teu minut de glòria per acabar aquesta entrevista.
1: Molt, molt breu. Com que estem aquí en el context de les festes de la Mercè, doncs agrair la feinada i la dedicació a totes les entitats de cultura popular, especialment les de bestiari, que estan fent aquí una feina boníssima, liderat per les membres de la Junta de Bestiari, que també doncs, lideren aquestes accions, i també agrair-vos a vosaltres a Festa Festa per ser aquí i ajudar-nos també a ser un altaveu d'aquesta feina que fem.
0: Doncs res, Mateu Tres i Bosch, moltes gràcies per atendre aquesta entrevista i ens veiem aviat, perquè nosaltres tenim molt contacte al programa amb l'agrupació. No volem acabar sense recomanar-vos la visita al web de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, bestiari.cat, on trobareu moltíssima, moltíssima informació d'aquest àmbit festiu i tan atractiu. Mateu, fins la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Festa, Festa. Estiu 2026.
3: Fins aquí aquesta conversa amb Mateu Tres, president de l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. Festa!

0: d'aquesta manera, amics i amigues, el programa número 2650 de la nostra història va arribant al seu final.
1: Volem agrair de tot cor la col·laboració i la feina de les nostres companyes d'avui. L'Emma Robres amb la seva crònica informativa i la Sara Soriol amb el repàs casteller. Moltes gràcies a totes dues. Us esperem la setmana vinent.
0: I per descomptat, un agraïment immens a tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el Festa Festa surti a la llum puntualment cada setmana. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Anell i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Abans de marxar, no us oblideu de gaudir de les festes majors del vostre municipi o dels pobles veïns. Aprofiteu el setembre, sortiu al carrer i feu festa, que la cultura popular la fem entre tots i totes.
0: Nosaltres acomiadem el programa d'avui amb aroma i olor, fragància, diguem-li com vulguin, de festa major i ganes, doncs això, de so de cobla. Us deixem amb la sardana Ciutat del Drac, una magnífica composició de Ferran Carballido, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: La setmana que ve hi tornarem amb més cultura d'arrel. Fins llavors, que vagi molt bé.
0: Sigueu feliços. Adeu.

Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Digue'm.
3: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
2: Dispensem?

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
2: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot xano xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de Bressol i s'adorm sobre el teclat.
1: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
2: Adeu!

0: No escoltar aquesta emissora si saps massa de música. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries aprendre que no sabies tant de la bona música.
1: Atenció! Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: L'internet s'articula a través de sistemes descentralitzats, d'objectes connectats, però sobretot a través de la intel·ligència artificial. Proliferar la desinformació i contrastar-la és essencial, assegura Bruno Pérez, pèrit informàtic forense.
1: Perquè estem en un moment en què entre les IAs i tot, tota la informació que tu trobis gairebé serà mentida. La veu és un identificador. Tu sents la veu d'un familiar teu i és el meu familiar. Vigila, ara mateix la veu es pot clonar. Val? Per tant, ara mateix sempre has de fer aquest doble factor de verificació.
0: A la societat de la immediatesa, navegant sovint, acceptem clàusules que permeten a tercers vendre les nostres dades. Un tresor per a empreses que tindran accés a clients potencials.
1: Les dades tenen molt de valor. El problema està que la gent no és conscient i no donen valor a les seves dades. Hi ha una cosa que es diuen els data brokers. Els data brokers són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar, acceptar, acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest data brokers. Diuen que actualment un data broker té cap a 100.000, saben 100.000 coses de tu.
0: L'expert apela a la pròpia responsabilitat de l'internauta.
1: Tecnologia i privacitat no van de la mà. Si tu toques una informació confidencial, mai de la vida la transmetis per un mitjà de comunicació en el que tu no controles res. Ets el primer que has d'agafar consciència i de dir, uita, sóc conscient, hi ha una part de la meva vida que me la vendré, però sé que una altra no me la vull vendre.
0: I insisteix, contra el segrest de comptes cal activar el factor de doble autentificació.
1: A on? En els comptes d'Instagram, a on? En el teu WhatsApp, a on? A la teva compte de Gmail o a la teva compte d'iCloud? Ets tu que tanques o no tanques la porta de casa?
0: La divulgació és clau, diu, per reduir l'escletxa digital que afecta principalment les persones grans. Ràdio Vilasacra.
2: Ràdio Vilasacra.
3: Ràdio Vilasacra.
4: Tu pots ser part del canvi. Comparteix la música amb família.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
4: Us hi esperem. Ens
5: trobar-lo aquella nit.
6: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
7: Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
8: Què necessites avui?
3: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
4: Us hi esperem.
5: Ens trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
9: Sona bé.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Ven a Ocasión Plus.
2: Ronda Sud 21, Figueres. Telèfon 872 22 22 89.
3: Josep Pla.
4: El cant universal de la primavera.
5: La primavera és la força de la vida que impulsa els éssers organitzats a cantar. En la naturalesa, aquest cant s'inicia en les primeres hores del matí, quan el sol, en ascens, toca aquestes petites gotes de frescor diamantina anomenades la rosada, que cobreixen la terra en un guspireig de puntes d'agulla carminades. L'aire és pur.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: I lleuger i tens com l'aigua de neu. Però per veure clarament aquestes coses hom s'ha de llevar de matí i no tenir mandra. Si en aquest moment hom dirigeix els seus passos devers els llocs tinguts per plàcids i solitaris, com és ara les fondalades, les riberes ombrejades i els sots estàtics i encalmats, hom constata el cant universal pel mer fet d'aturar-se a escoltar. Canten la granota i el gripau, la legió innombrable d'insectes, els ocells que volen o salten de branca en branca. Tot s'agita, tot es mou, tot cruix sota la clova que té encara una punta de sang. No tot canta naturalment de la mateixa manera ni amb la mateixa intensitat. N'hi ha, esclar, que tenen la força a la gola, com els ocells, que són els que se senten més. I d'aquí provenen les passades que fan els famolencs xerrics de les orenetes, el piular dels pardals, els cants del rossinyol que els poetes han immortalitzat, i totes aquelles melodies de pinsans i caderneres, verdums i passerells i la guatlla. Fins i tot canten els canaris de gàbia a l'hora d'esmorzar. Els insectes no són tan perceptibles, malgrat acompanyar els seus cants i els seus afanys amb instruments de reforç adequat. Alguns toquen el bombo, altres el contrabaix, altres encara bufen unes trompetes més o menys llargues, i n'hi ha que canten pel mer fet de volar, com el borinot i el bernat pescaire. El cert és que només alguns insectes formen part del sistema de la nostra percepció acústica. Per escoltar els insectes s'ha de tenir una oïda molt fina i caminar pels camps de puntetes, cosa que és bastant ridícula, objectivament parlant. Els animals de més volum presenten, en canvi, les màximes possibilitats en el cant de l'himne primaveral. Ases, eugues i cavalls, bous, vaques i vedells, gossos i gats, gallines, pollastres, oques i ànecs, guatlles i perdius, estornells i cogullades, tords i becades, mussols i xiveques, cucuts i picots presenten ara les seves millors lliçons de cant. Això a part de les cabres i els cabrits, les ovelles i els xais, els conills i llebres i tot el bestiari. És Sospito que els peixos fan també el que poden, malgrat que sobre aquest punt els naturalistes no hagin dit encara la darrera paraula. Aquests peixos que ara s'acosten a la costa a desovar i passen les hores nedant lentament i somnambúlicament en les aigües tèbies, jo sospito que van nedant i xiulant. Però sobre això repeteixo, la nostra ignorància és total. Tots aquests cants i recants són efusions nascudes de l'amor més pur, més directe i primigeni, que són les que ens porten a conservar i perpetuar l'espècie a prova de bombes i de bales. Per a conservar i perpetuar l'espècie, doncs, primer s'ha de cantar i després el que es presenti en cada cas. Aquesta presència de la música i del cant en aquests cants essencials de la vida és un misteri curiosíssim que planteja el problema de dilucidar si cantem perquè estem enamorats o ens enamorem en posar-nos a cantar. Bé, sigui com sigui, les femelles se'n van amb el que canta. Se'n van cantant a conservar l'espècie i els silenciosos i callats es queden amb la cua entre cames. Arriba un moment en què aquests que se'n van cantant es moren de tant cantar. Es moren escanyats, deshidratats de tant cantar. I per això, sens dubte, els poetes digueren que l'amor i la mort són coses molt acostades.

Que bonica n'és la mar. Que bonica en nit serena. De tant mirar lo cel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna a les estrelles. I en son pit, cabat d'amor, gronxades s'abressen. Tot escoltant l'infinit, sa dolça música apresa, na per lo mirall del cel, lo cel de la terra. Ahir vespre la vegí, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena. Los coralers de Begur, coralen dins llur barqueta. Coralers, si m'hi voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sou, sou una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells trauen rams de coral, jo aquest ram de perles.

0: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga!
1: I parlant d'emocions,

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà i punt.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Col·legi de Metges de Girona adverteix que l'aigua de mar no cura i alerta que s'estan fent conferències sense aval científic en el primer congrés sobre l'aigua de mar que celebra aquest cap de setmana a Llançà, a l'Alt Empordà. Els metges estan preocupats per la difusió de continguts sobre suposades propietats curatives que no es corresponen amb el coneixement científic disponible. Ho ha explicat Carme López, presidenta del Col·legi de Metges de Girona.
3: Qualsevol producte a nivell sanitari abans no s'aprova, passa tot un regulatori, tota una sèrie de proves, una sèrie d'assajos fins no surt al mercat. Vull dir que, clar, no podem anar dient coses, no?, que ens semblen que són beneficioses si no hi ha l'estudi al darrere que ho avali.
2: Entre els ponents del Congrés hi ha el pagès i activista Josep Pàmies, conegut entre d'altres per promoure l'ús d'un lleixiu per curar l'autisme infantil. L'Ajuntament de Llançà cedeix el local on se celebra el Congrés. Prop de 300 persones s'han inscrit a aquest Congrés.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
5: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
4: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
5: Tant si es vol com si no es vol, 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Va parlar en català a l'Ateneu Barcelonès. I això que sembla tan normal no ho era a la seva època. Quan Àngel Guimerà va ser escollit president de l'entitat el 1895, va fer el discurs inaugural en una llengua, la nostra, cosa que va provocar que més d'un i de dos s'aixequessin i marxessin, perquè ho van trobar escandalós. Havia nascut a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845, fill de pare català i mare canària, i va venir a viure a Catalunya al Vendrell als 7 anys. Es va vincular al moviment de la Renaixença i es va reunir sovint amb altres joves intel·lectuals com Mateu, Ubach i Aldebert, amb qui va encetar una amistat de per vida. El 1875, Guimerà obté un accèssit als Jocs Florals amb Indíbil i Mandoni, i l'any següent guanya la Flor Natural amb Cleopatra. El 1877 guanya la Flor Natural, l'Englantina i la Viola, i és proclamat mestre en Gai Saber. Llavors, li crida l'atenció al teatre i escriu les seves obres més representatives. El 1886 estrena El fill del rei i el 1888 Maricel. Els anys 90 vindran Maria Rosa i, sobretot, Terra Baixa, amb un protagonista, Manelic, que ha viscut sempre a la muntanya i es veu obligat a enfrontar-se a la corrupció de la terra plana.
1: Si jo no et puc matar, no? Perquè t'estimo, Marta, t'estimo, i t'estimava des d'allà dalt. En pujar tu, que jo era un grapat de neu que es va fondre mirant-te. I t'he estimat encara més en venir a trobar-te. Pobre de mi, davallant a salts com l'aigua dels cims a juntar-se amb l'aigua de la mar que diuen que és amarganta.
0: Àngel Guimerà escriurà molt de teatre, però també, com hem dit, farà catalanisme. Entre altres coses, serà president de l'Assemblea de la Unió Catalanista de Manresa i els seus discursos polítics es recolliran en el volum Cants a la Pàtria, publicat el 1906. Va morir el 1924 i va deixar un indiscutible llegat intel·lectual i polític, sempre en llengua catalana, sempre per Catalunya.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Sentir-se cada dia és normal.
7: Així estaràs fenomena.
8: Deixa un missatge.
9: Ràdio Vila-sacra.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Tanca els ulls. Hi ha infinits moments per gaudir d'una copa de vi català. A la denominació d'origen Catalunya, més de 200 cellers treballen perquè aquests moments siguin únics. Vins amb denominació d'origen Catalunya. Encara no els has tastat?

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: va veient en Guillem Terribas, que ens porta recomanacions d'algunes lectures per passar aquest estiu. Guillem, benvingut.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Jo bé, molt bé, molt assegut aquí davant teu, i fa molts i molts anys a les platges veia gent llegint durant una època va passar, i llavors es veia gent mirant el mòbil, sobretot mirant el mòbil. Torna a haver-hi gent llegint llibres, i això ho trobo fantàstic, no per la qüestió del llibre, sinó perquè el llibre és una eina que pots portar a qualsevol lloc, que a més el mòbil, segons la llum, no ho veus bé. En canvi el llibre sempre ho veus bé. Per tant, a veure, el que farem serà intentar fer una passejada com si anéssim en una llibreria i passegéssim i remenéssim a dir, a veure què tal és aquest llibre, perquè és clar, n'hi ha molts i costa molt dir aquest i l'altre. Faré referències que algunes persones n'han sentit a parlar, o que han guanyat algun premi, o que són referències. Per exemple, Ferran García, que és un autor que ha publicat novel·les, ha publicat poesia, té un llibre que està molt bé, editat per la mateixa editorial que li ha editat aquest de Sau, que se'n diu Males Herbes. El llibre és Guilleries. Bé, doncs, ell ha tret un llibre que se'n diu Sau, Ferran García, i a més ha tingut la sort d'obtenir, de ser el Premi Llibreter. El Premi Llibreter és un premi que donen les llibreries dels llibres que han sortit durant l'any, o sigui, des de Sant Jordi l'any passat fins al Sant Jordi d'aquest any. I una sèrie de llibreters en el jurat, doncs tria quin ha estat. Normalment la filosofia són d'aquells llibres que han passat per les llibreries i que no han tingut la prou sensibilitat d'arribar al públic, i llavors aquí es reivindica. Per tant, en aquest cas es reivindica aquest llibre que es diu Sau, de Ferran García, que és la història paral·lela de dos personatges que un moment o altre s'han de trobar. Aquest és un. Un altre llibre que aquest, molta gent suposo que han sentit, per cert, aquest no sé si s'ha vist bé quin era, perquè és aquest Sau, ara, aquest llibre que és de John Irving, La reina Esther. John Irving és un autor americà boníssim, fantàstic, possiblement un dels autors més coneguts que hi ha i més llegits, i que també més vegades s'han portat novel·les seves en el cinema. Fa molts i molts anys es va portar una novel·la que va tenir molt d'èxit, que era Les normes de la casa de la Sidra. I en aquest cas el que fa John Irving amb La reina Esther és tornar a aquella casa, però explicant la història d'una noia que ha estat abandonada en aquesta casa i que durant molts anys no han trobat els pares, i viu entremig de tota aquesta gent. Una història memorable que segueix la línia, repeteixo, d'aquella gran novel·la que també es va portar al cinema, de La casa de les normes les normes de la casa de la Sidra. Seguim. Hi ha aquest llibre que ara no acaba aquí, ara el veig. Aquest llibre de la Regina Rodríguez Sirvent, que és una escriptora que va néixer a Alp i es va fer molt famosa, ha venut molts i molts i molts de llibres, d'un llibre que se'n diu Les calces al sol.
0: A més a més,
1: i a més a més, curiosament, sempre la característica és que portes barrets. Veus, aquí la foto surt. Porta barrets i sempre els va canviant. Bé, ara ha tret una altra que també ja s'ha venut molt i molt i molt i molt i molt i molt, que se'n diu Les crispetes de matinada. Una novel·la sobre trobar el teu lloc en el món, que això també és difícil,
0: és complicat,
1: Doncs ella és, de fet, és psicòloga i sap una mica de què va la cosa. Ara ens anem a un llibre de proximitat, és aquest de Benet Salelles, que se'n diu Els jardins cap aquí, ara, aquest, aquí. Els jardins de la Nora. Passa a Girona, els jardins del doctor Figueres, però a més una història que poca gent sabia, que era que uns nens d'Àustria, acabar la Segona Guerra Mundial, que allà estaven molt malament, van ser acollits aquí per famílies de Girona. I és una història entranyable, però que a més encara, en aquest cas, la Nora, aquests nanos van tornar a casa dels seus pares, però aquesta es va quedar aquí a Girona. I la història és molt i molt interessant. Encara hi ha la seva filla, que viu aquí a Girona, la filla de la protagonista, d'aquesta senyora austriaca que va ser adoptada. Benet Salelles n'ha fet una narració molt, molt interessant, i que recomano la seva lectura. Pot ser llibres d'un escriptor, poeta, sobretot traductor. Tu has sentit a parlar del Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: Bé, el Senyor dels Anells són uns llibres molt difícils de traduir, són tres. Sí. Ahir s'hi va estar molt. Doncs la versió catalana de la traducció del Senyor dels Anells és Francesc Parcerisas. Ell n'ha traduït molts altres, però Francesc Parcerisas sobretot és conegut per poesia, però també ha fet alguns llibres, sobretot molt personals. I ara n'ha fet un de molt i molt personal. És aquest,
0: ja, sí, anem dit. Però del davant teu, sí.
1: Aquí. Ara, aquí. Aquest, Francesc Parcerisas, Fernan 80. Estampes, creació, evocacions i imatges. El que ha fet ha estat agafar tot de fotos familiars des que era petit i a base de les fotos explicar la seva vida, els seus moments, els llocs de vacances, la relació amb les famílies, com... És preciós, perquè a més escriu i diu les paraules necessàries per entendre la història. Fernan 40, de Francesc Parcerisas, en aquest cas entrem en el món, podríem dir, de l'autobiografia. Pròxim llibre és en Carles Rivera. Carles Rivera, conegut aquí a Girona perquè és periodista del Punt, però és un personatge doncs, que aquesta ha escrit molts de llibres de reportatges, però aquesta és la primera novel·la, L'home de la trompeta. Juga entre la realitat i la ficció, però amb molta imaginació. Una novel·la que té aquests punts irònics sobre situacions reconegudes, però que en aquest cas les manipula i els crea com si fos una ficció. Carles Rivera, L'home de la trompeta, editat per l'editorial La Campana. Seguim. Una de les escriptores més conegudes que hi ha en aquest país és la Sílvia Soler. Molta gent diu, ah, és la germana de l'Antoni Soler, eh? I l'Antoni Soler diu, ah, és el germà de la Sílvia Soler. Bé, doncs la Sílvia Soler fa un poc ha tret un llibre a Univers, una col·lecció que molt maca d'Univers, de l'editorial Univers, que és uns llibres petits molt ben editats, de poques pàgines, que se'n diu La joia de viure, o sigui, La joia de viure. I en aquest cas invita a diferents escriptors, per exemple, Rafael Nadal, Joaquim Nadal, Josep Maria Fonalleres i tot una sèrie de gent que expliquin detalls que l'han emocionat, que formen part de la seva joia de viure. I en aquest cas la Sílvia Soler treu aquest llibre que es diu Érem tan joves, escenes de la joia de viure. És aquest llibre que us recomano sobretot per portar-te'l i manejar-lo d'una manera...
0: Sí, és petit, eh? Sí. Ho pots portar on sigui.
1: Són d'aquelles lectures de dir, tinc 5 minuts, a veure si serà bé. Doncs quedes amb aquest. Seguim. He començat amb el Premi Llibreter, aquest premi que donen els llibreters, en aquell cas era a novel·la en català, i ara també hi ha un premi de llibreter d'assaig. En aquest cas l'ha tret, o l'ha guanyat la Marina Garcés, que va néixer a Barcelona l'any 1973, és una filòsofa molt reconeguda, ha vingut moltes vegades aquí a Girona a fer xerrades, conferències, ha fet diversos llibres, i ara ha fet un que va bé també perquè a l'estiu no només és evasió, també va bé reflexionar, estar-se així tranquil·lament. Ja. Aquest és La passió dels estranys. La Marina Garcés, que ha guanyat el Premi Llibreter 2026, que és la filosofia de l'amistat. L'amistat, per exemple, allò, quants amics tinc, no? I a vegades, quins són els autèntics amics, quina és la relació que hi tens? Diuen que les amistats més importants són les que fas quan ets jove, o sigui, quan ets criatura, quan tens entre 10 o 7, 8, 10, 15 anys, aquelles no les oblides mai més. Doncs bé, una mica va per aquí aquesta reflexió que fa Marina Garcés en aquest llibre que se'n diu La passió dels estranys. Com pots veure, vaig traient i vaig fent quantitat de llibres. A veure, els nanos també tenen material, també hi ha molt, cada vegada surten més llibres de nanos i de marinada, de tot tipus, eh? Vull dir, i a l'estiu què surten? Tu devies fer els quaderns d'estiu.
0: Sí.
1: Miraves a comprar els quaderns d'estiu perquè repassessis el que fessi. Bé, això, amb els anys, doncs, el de quaderns d'estiu queda allò una mica, doncs,
0: van canviant. S'ha de trobar una altra cosa.
1: Van canviant els noms, però en el fons és més o menys. I ara ja no és quaderns, sinó juguem. No, que els nanos no quedin traumatitzats perquè han de repassar.
0: Haurem de fer un repàs ràpid amb
1: sí. aquests. Combel, una editorial especialitzada en llibre infantil, doncs a través de la Mònica Badia, Laura Mitzsairo, juguem a llegir. Més de 50 activitats lúdiques de comprensió lectora. I bé, doncs a dintre hi ha tota una sèrie de coses d'anar jugant com eren els quaderns d'estiu. Per exemple, hi ha aquest de juguem a llegir, aquest que ara es veu a la pantalla, i després n'hi ha un altre de l'Àngels Navarro que se'n diu Llestos per aprendre, la neuroeducació en el joc. Doncs és el mateix, activitats que estimulen les habilitats escolars, que és aquest. N'han sortit molts més, però vull dir que no hi havia cinc hagut i per tant n'he agafat dos com a representació. I com a llibre podríem dir que la gent jo aconsellaria que les regalés a Mainada, aquest llibre il·lustrat d'en Carles Sales i de la Laia Rampols. Això no és un llibre, és maquíssim perquè pràcticament no hi ha paraules, eh? Diu, aquest llibre mostra 18 coses que pots fer amb un llibre i que no podries fer amb una pantalla. No t'ho creus? Gira la pàgina i ho descobriràs. No l'ensenyo perquè, és clar, el que has de fer és dir, si ara us l'ensenyo i ja està, però de veritat és el llibre que fa 50 que ha editat Carles Sala, i també és tot un reconeixement, és aquest llibre, que el trobareu a totes les llibreries. I acabo amb un llibre molt d'aquí, que és nostre, que vam a Girona, que és un llibre escrit per Miquel Borrell i Sabater, és un llibre editat per Editorial Les Gavarres. Tu t'interessa el rellotge, veig que no em portes.
0: No em porto, però sí. Justament que parles d'aquest llibre fa relativament poc van venir, te'n van passar per aquí.
1: Ah, sí, i quin llibre és?
0: Els rellotges de les comarques gironines.
1: Molt bé. Aquest llibre, que és una manera d'acabar el programa, d'entretenir-se a mirar aquest llibre que hi ha imatge i l'explicació de cada imatge. Per tant, és un llibre que ja coneixes i que n'has parlat i tot això. I bé, allò que deia, tot això que us he dit, n'hi ha molts més de llibres, ja, però jo recomano que passegeu per llibreries, no us diran res si no compreu, però segur que hi trobareu aquest llibre que no busqueu.
0: Sí, jo de fet sempre que vull llegir alguna cosa vaig sense tenir-ne cap en ment.
1: I allà hi ha un llibre que t'està esperant.
0: I tant.
1: Molt bé, doncs això.
0: Doncs Guillem, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Estic segur que algú de nosaltres en seguirà alguna.
1: Molt bé.

0: Guillem Algerraqués, a la comarca de l'Alt Empordà. Amb menys de 3.000 habitants, aquest municipi situat a la costa del Cap de Creus pot superar les 10.000 persones durant l'estiu. El nucli antic de Cadaqués està històricament protegit, considerat com a bé cultural d'interès nacional. També hi destaquen la casa de Salvador Dalí, el castell de Cadaqués o el far de Cala Nan. Cadaqués és el poble més oriental del país i de la península ibèrica. Els cadaquesencs i les cadaquesenques us donen la benvinguda.
1: Sí? Hola?
2: Hola, Xavi.
1: Home, la senyora Pia Sarinyana, què tal, com es troba?
2: Molt bé,
1: fantàstic.
2: Molt bé.
1: Gràcies per la trucada, perquè just ens desplaçàvem cap a Cadaqués i em va molt bé que em truqui, perquè així li preguntaré coses que puc fer. A veure, jo li he de dir que he estat molts cops a Cadaqués i jo crec que no hi ha pràcticament un català que no hi hagi posat el peu alguna vegada. A veure, si jo no he trepitjat mai Cadaqués, què és el que podria fer només arribar?
2: Jo sempre recomano a tothom que es perdin, i més si no coneixen Cadaqués, que es perdin una mica i que disfrutin la natura, que està una mica la natura amb bastant por. Que si és ara de cares a l'estiu, si estem parlant de l'estiu, que es vagin a banyar qualsevol de les nostres cales. Si no, et pots anar caminant. Tenim quantitat de circuits per fer senderisme, hi ha camins de ronda per mig del poble, si és per fer circuits petits, però si no, per tot Cap de Creus, tot el que és el parc natural, hi ha uns circuits espectaculars, i a més, amb la sensació de que estàs moltes vegades sol. Segons per on te'n mous, doncs pots estar en ple mes d'agost, que hi hagi anar per tot, doncs allà estàs sol.
1: És fàcil per anar amb família, per exemple?
2: N'hi ha un que és sortir de Cadaqués, o pots sortir de Port Lligat i arribar-te fins a Cap de Creus, que aquest no és difícil, no té gaire dificultat. I després l'altre camí, que és una mica més curt, que és a l'altre far, a l'altre costat, que és el far de Cala Nan. Aquest és més curt, hi ha una pista més bona, és més planer, i després quan arribes tens el far i tens les vistes, que és com si arribessis en barca a Cadaqués, perquè tens tota la façana de l'església i de tot que ho veus des d'allà. És també és espectacular aquesta. Sí, aquesta és per anar en família, també és molt fàcil.
1: Li anava a preguntar que també un dels incentius de la zona és tota aquesta zona banyada en el fons per al surrealisme de Dalí, no? I les visites potser a Port Lligat.
2: La casa d'aquí de Salvador Dalí realment és peculiar, és surrealista, però bueno, és el que t'esperes trobar, i també ja no és només la casa, sinó és tot l'indret, vull dir, l'abadia de Port Lligat, quan hi ets, no? I sobretot quan es pon el sol a la tarda o de bon dematí, te'n dones compte perquè Dalí va triar aquest indret, és realment és una passada.
1: Sí que m'agradaria, com que ja sap que avui dia és extraordinàriament important, com ho ha sigut sempre, però potser ara més encara, el tema de les fotografies, recomani'm un racó de Cadaqués on em pugui fer una fotografia, un selfie, amb família o amb amics per abans de marxar i tenir un record.
2: Doncs hi ha una cala que queda ben bé sota l'església de Cadaqués i que es veu tot el casc antic, que això no n'hem parlat, però avui és un casc antic que és d'origen medieval i que és peatonal i molt maco, que es diu Corduguer, Port Alguer, vale? No és
1: dir
2: en portuguer, però és Port Alguer. Allà sota et fas ben bé, veus tot el mar, hi ha unes voltes precioses, és un quadre d'en Dalí, també. Dir, és la Riba Pitxot, i et fas una foto allà, surt l'imatge en el fons de Cadaqués, de l'església, muntanyes negres, mar blau, cel blau, vull dir, és l'imatge típica de Cadaqués, i a més és un dels quadres importants d'en Dalí.
1: Sens dubte, una de les poblacions més boniques que tenim al país, i evidentment també de la Costa Brava, Cadaqués. Pia Sarinyana, moltíssimes gràcies.
2: De res, moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, molt bona.
2: Ens veiem per Cadaqués.
1: Gràcies, adéu-siau.
2: Adéu.
1: A veure, un missatge. Home, nota de veu del Bruno Oro, que, com sabeu, és un impenitent cadaquesenc. A veure què diu el Bruno.
3: A mi el que més m'agrada de Cadaqués és el seu mar, la seva aigua que et purifica, i les seves roques, el seu vent. A mi Cadaqués m'encanta perquè em fa oblidar-me de tot. És una barreja d'eufòria, de depressió, d'estats d'ànim oscil·lants, de bogeria, de surrealisme. Ah, i cuidado, perquè la dita diu, i és cert, que a Cadaqués en van dos i en tornen tres.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, molt bon dia.
2: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
1: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, ja me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
2: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa permet ser un dia maco. Ara vindran els ais i ulls.
2: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
2: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
2: Molt bé, doncs.
0: És K25.

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit? Pa, pa, pa, pa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La USTEC i la CGT, juntament amb la Intersindical i la COS, mantenen la vaga pel primer dia de curs. Els serveis mínims fixen un docent per cada tres aules a infantil, primària i secundària. En el cas de centres d'educació especial, hi haurà de ser la meitat de la plantilla i pel que fa a les llars d'infants, estableix un 33% mínim. D'altra banda, s'ha de garantir la meitat del personal de monitoratge de menjador, del servei de cuina, de l'acollida d'extraescolars, de les cases de colònies i també del servei d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials en activitats de lleure.
2: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: aturem-nos un moment i respirem.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

0: els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. Històries i protagonistes del nostre territori.
2: Sí.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
4: Bueno, a veure, jo demà tinc moltes ganes d'anar al dinar, eh? Jo ja tinc el menú pagat, no? Eh? Dit això, felicito a tots els Ramons. Avui és Sant Ramon. Vale? Bueno, ara un petonet, ratet, i demà te'n faré mils, eh? De petons. Au, adéu-siau.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón.
1: Mmm.
3: En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va militar a la Falange. Això sí, només durant un temps. Parlem de l'escriptor mallorquí Llorenç Villalonga, nascut a Palma el 1897. Va estudiar psiquiatria i va exercir aquesta professió al mateix temps que escrivia. A la seva primera novel·la, Mort de dama, del 1931, va fer una interpretació satírica de l'aristocràcia i la intel·lectualitat de l'illa que el va portar a enemistar-s'hi. Després van venir narracions en castellà i el 1936 el seu ingrés a la Falange, que el va enlluernar momentàniament. Les tensions entre l'escriptor i el regionalisme literari i polític es van agreujar tant que semblava que no es podrien arreglar mai més. Després de la guerra, Villalonga començarà a escriure Bearn o La sala de les nines. El seu referent era Proust, que l'obsessionava, sobretot quan el novel·lista francès diu que no hi ha més paradisos que els paradisos perduts. I, precisament, el mallorquí intenta convertir Bearn en aquest paradís perdut.
1: Des del poble a Bearn a peu, hi ha prop d'una horeta de camí. Però les cases no es veuen fins que hi som damunt, degut als accidents del paratge. Bearn està, doncs, imaginativament, en fora de remeis.
0: Després de la guerra, Villalonga col·labora amb el diari Baleares, sota pseudònim, i a poc va serenant-se i canviant de pensament polític. Així li arriben amics com Sanchís Guarner, Francesc de Borja Moll o Salvador Espriu. I és gràcies a ells que suavitza les seves relacions amb el sector catalanista de Mallorca. Escriu Bearn entre el 1952 i el 1954, però molesta amb els correctors de l'editorial Selecta, referà tota l'obra al castellà i la publicarà en aquesta llengua. Menystinguda en dos concursos, no serà fins al 1961 en què assolirà l'èxit publicada en català, precisament quan obtindrà el Premi de la Crítica el 1963. És veritat que Villalonga va escriure més novel·les, però Bearn es va convertir en un mite i gairebé va eclipsar totes les altres. El seu autor va morir envoltat d'èxit després d'haver guanyat el Premi Josep Pla el 1973 amb Andrea Victrix. Era el 27 de gener del 1980.
2: Lletres d'or.

0: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 33 a les 12 hores i 16 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret d'amics.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: La proposta de reforma del model de finançament aporta més recursos a les autonomies, modifica els criteris de repartiment dels diners i escurça les diferències de finançament entre les comunitats. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
3: Més recursos en total.
4: El nou model aportarà a les autonomies 224.000 milions d'euros, 21.000 milions més que ara. Catalunya és la segona comunitat que rebrà més recursos addicionals en xifres absolutes, per darrere d'Andalusia, prop de 4.700 milions.
3: Es respecta l'ordinalitat, la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta el sistema i el que rep.
4: No queda recollit específicament, però segons els càlculs del Ministeri d'Hisenda i de la Generalitat, almenys l'any que ve, si s'aplica el nou model, Catalunya mantindrà la posició, la tercera a l'hora de portar i de rebre. Ara és la tercera en una columna i la desena a l'altra.
3: Nous criteris per repartir els diners entre les comunitats.
4: Hi ha un nou càlcul de la població ajustada, que és l'eix central del model, perquè determina les necessitats a cada comunitat en sanitat, educació i serveis socials en funció de les característiques dels seus ciutadans. Per determinar la població ajustada s'amplien els grups d'edat de 7 a 20 per fer millor el càlcul. També es té en compte la superfície del territori, la dispersió de la població i la insularitat.
3: Creixen els diners disponibles a la cistella del sistema.
4: D'una banda, s'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model,

0: invertits els diners, d'acord amb els criteris previstos, quedin per sota de la mitjana en ingressos per habitant.
1: Nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos.
0: Les comunitats podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de les pimes generada al seu territori. Es crea un fons climàtic amb 1.000 milions. Es crea un altre fons per garantir que cap comunitat rebrà menys recursos que amb el model anterior.
1: Caixa compartida d'ingressos i transferències automàtiques.
0: Això vol dir que s'acaben les bestretes. Ara el govern espanyol envia uns diners a les comunitats d'acord amb la previsió d'ingressos d'aquell any i passa comptes dos anys després. Amb el nou model, les comunitats rebran els recursos en temps real, tal com es van recaptant.

0: Associació Reemplam Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Corbera.
0: Ens referim al castell de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat. El topònim de Corbera té arrels llatines. No és clar si prové de corbària, amb o, que significa niu de corbs, o de corbària, amb u, roca o muntanya corbada. Popularment sembla que l'opció que ha tingut més èxit és la que relaciona el topònim amb el significat de lloc de corbs. El trobem documentat des de l'any 1032 en el testament de Guillem de Mediona, que n'era el propietari i senyor, i que en va llegar dues terceres parts a la seva filla Quixol. Va desaparèixer quan el van destruir el 1714. La llegenda.
2: Diu que el senyor del castell de Corbera feu demolir la fortalesa de Grat i a les seves expenses. Els fets se situen al 1694, quan els miquelets francesos s'apoderaren del castell i tancaren el baró de Corbera amb alguns familiars. En pica el baró, ho era el Josep de Mora i els seus, foren alliberats, i això gràcies a una expedició militar. Don Josep, a ses costes, feu enderrocar la mansió perquè en altra ocasió no tornessin a fer-se fort els piquers, i mogut pel zel del servei de sa majestat, demanar al virrei el consentiment previ per a tan garbosa acció. No resta objectar, doncs, a menys que vulguem ser lligamosques per a refregar que feia anys que el castell ballava de capoll i que obtingués resultat la instància del baró en la qual manifestava el rei que el castell era dels més forts i costosos de Catalunya i que era cosa de 40.000 escuts el valor de dita fortalesa. Potser anem descobrint quina era la mare dels ous. De boca en boca s'ha dit que el cinquè dels Felips feu enderrocar tots els castells del Principat.
0: Actualment rep el nom de Castell de Corbera, el casal residencial que es va fer construir al segle XVI com a residència dels barons de Corbera. En destaquen els dos magnífics finestrals d'estil gòtic conopial, un estil d'arquitectura que va néixer al nord de França al segle XII i que es va desenvolupar durant els segles XIII, XIV i XV. I precisament un dels seus elements diferencials són els grans finestrals amb vitralls. Podeu consultar els webs weblandia.com/castells o corberadellobregat.net/història. També podeu consultar el llibre Llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, d'Arfel Dalmau Editor.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
1: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: Cristina Bec, pagesa de Castelló d'Empúries.
1: Bones, sóc la Cristina Bec, tinc 28 anys i sóc d'aquí del poble de Castelló d'Empúries. Sóc pagesa i ramadera. Jo vaig començar aquí a casa el 2012, em vaig incorporar com a dona jove i agricultora. L'únic que des de sempre tenia força clar que és, bueno, que a mi m'agradava tot el món, no? Tot el ram que venia de família. Llavors, com vaig donar el meu cop de cap i vaig dir vull estar a casa, va ser el 2012, quan després de fer, bueno, fer un cicle formatiu que no té res a veure amb l'agricultura, vaig començar a ajudar el meu pare arrel de quedar-me, bueno, sense feina perquè havia quedat, bueno, s'havia acabat el contracte de treball, i llavors vaig començar a implicar-me més a casa, i ja des de llavors que aquí em vaig quedar.
0: La Cristina és mare d'una nena, la Carlota. Això no és cap impediment per combinar les feines del camp i de la granja amb la família.
1: El meu dia a dia a la granja és estar, bueno, primer amb els pollastres, fer la ruta habitual de controlar les baixes, perquè en una granja intensiva com és aquesta de pollastres d'engreix sempre hi ha baixes, i fas la ruta i comproves que tot estigui correctament, ja que la granja és automatitzada. I aquí la part de la granja de pollastres està finalitzada. Llavors hi ha la part de la granja de gallines, que són gallines camperoles, les felices, diguéssim. I llavors allà tens una mica més de feina, ja que has de treure els ous, has de mirar també que estigui tot bé, que estigui correcte, no tinguin cap problema. I llavors, clar, entra la fase, en el meu cas, que em faig, bueno, preparo les comandes i me'ls reparteixo. Llavors, clar, aquí hi ha una mica més de procés, no?, de feina. I llavors també, doncs, sempre li faig també l'orella a l'ullada en els vedells, que tot i que els vedells d'engreix són del meu pare, però, bueno, al final l'explotació tot és conjunt, encara que, diguéssim, treballem amb noms separats. Cada època té el seu moment. Ara, per exemple, tenim tots els camps sembrats, i a partir d'aquí ja vas empalmant una cosa amb l'altra i ja te'n dones compte que ja estarem en plena campanya de collir.
0: En quant a la seva relació amb la feina i els homes, la Cristina no s'ha sentit mai discriminada per qüestió de sexe, però reconeix que encara queda molta feina per fer.
1: Jo personalment, en el món agrari, no he trobat cap discriminació, és més al revés, no? Hi ha molta gent que diu, ostres, ets dones, treballes, com dius, treballes de pagès, no? Sí, és la meva vida, és el meu ofici i ho faig amb molt d'orgull. També trobes que hi ha gent que et diu, però si és que és molt sacrificat i bueno, i són moltes hores. Al final, jo el meu concepte és, si tu una feina la trobes que és sacrificada, és dura i és un rotllo, canvia d'ofici perquè no t'agrada, no és la teva vocació. En el meu cas això no em suposa cap sacrifici, no? No he sentit mai discriminada, a més fem qualsevol feina. Si s'ha d'agafar el tractor, agafes el tractor. Si has de treballar a mans, encara que faci una tramuntanada, ho fas, no? Fa un parell d'anys estàvem podant en ple hivern, perquè la poda es fa a l'hivern, amb un pet de tramuntana que espantava i estàs allà. Vull dir, fas el que realment es necessiti, no? Jo, per personalment, aquí a Catalunya, sobretot, no he trobat cap noia, perquè fem trobades amb dones rurals, i no he trobat cap noia que tingui algun problema de discriminació, no? Però en alguna trobada que s'ha fet a nivell estatal, sí que m'he donat compte que hi ha certes zones, com sobretot principalment Andalusia, o Extremadura, inclús a Galícia, que les dones estan com, bueno, com arraconades, no? Són dones que estan al dia a dia, estan allà també a pic i pala, però no hi són presents. És a dir, inclús algunes estan treballant i no ni cotitzen, no? I treballen a l'explotació i al dia a dia, però estan com apartades. I algunes d'aquestes, alguna trobada que hem fet, comentaven que no, és que clar, nosaltres no podem estar davant. Coi, per què no? Jo tinc l'explotació, sóc titular jo, si jo sóc titular tu també ho pots ser. I bueno, tenen encara una mica el rol, diguéssim, com a l'antigua, no? De dir, l'home és el de davant, és el que ha de portar l'explotació i és el que ha d'estar a nom de l'explotació. Quan realment al final, moltes explotacions de tot el país hi han dones a dintre treballant-hi. Primer plano o segon plano, però hi són.
0: Veient com la Carlota gaudeix a dalt del tractor i amb els animals de la granja, la continuïtat de l'explotació està gairebé assegurada en mans d'una altra dona. It's understood that Hollywood sells
2: Californication. En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
5: Enmig de tu i de mi, per Guillermina Mota.

0: Les emissions de CO2 d'origen fòssil tornaran a batre rècords enguany. El planeta emetrà més de 38.000 milions de tones de diòxid de carboni, un 1,1% més que l'any anterior, Clara Untañón.
1: L'estudi publicat alerta que el pressupost de carboni per limitar l'escalfament global a 1,5 graus està pràcticament esgotat. Si no s'aturen les emissions, aquest límit es podria superar abans del 2030. El document assenyala que les emissions creixen a tots els fronts, carbó, petroli i gas natural. Només el transport aeri internacional puja gairebé un 7% per sobre dels nivells previs a la pandèmia. Els científics avisen que el canvi climàtic està debilitant els embornals naturals, com boscos i oceans, que cada cop absorbeixen menys carboni. Un 8% de l'augment del CO2 des dels anys 60 es deu precisament a aquesta pèrdua de capacitat. A nivell regional, la Xina i l'Índia continuaran augmentant les emissions, mentre que el Japó les reduirà gràcies a la reactivació nuclear i a l'impuls solar. Als Estats Units i a la Unió Europea, després de diversos anys de baixada, les emissions tornen a créixer.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Havaneres a Vila-sacra el dia 10 de setembre a les 10 de la nit al pati del centre cívic amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: cridis, no ofenguis, no jutgis, no humiliïs. Sigues noble, íntegre, sincer. Els crits són senyal de feblesa. La humiliació és senyal de pobresa interior. La calúmnia és senyal d'enveja. L'agressivitat és senyal d'inseguretat. El veritable lideratge s'aconsegueix quan s'és íntegre, humil, sincer, equitatiu, lleial i ètic.
1: Ràdio Vila Sacra.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran? Hauran trucat?
1: Hauran trucat.
4: Vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Ara volia provar això del Skype, però resulta que no puc anar al Facebook. Bé, jo trucava per dir que la llista està plena, però que el que vulgui, o sigui, que hi haurà reserva, perquè sempre es desdeja algú perquè o té que anar al metge o li ha sortit alguna cosa, i sempre almenys 10 o 12 no venen, eh? Vull dir que si es volen apuntar, estaran en reserva. Vale.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual, càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
5: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: Rondalla de la illa de Judes. Hi ha una illa molt petita, anomenada l'illa de Judes, i que no se sap ben bé on para, perquè de vegades se la topa en un indret i altres vegades en un altre. I diuen que navega com si fos una embarcació. Aquesta illa dona a una de les boques de l'infern. Per aquesta boca surt Judes a la terra cada setmana a punt de les 12 de la nit del dissabte i resta fins al punt de la mateixa hora del diumenge. I surt també la majoria de les festes assenyalades de l'any, sobretot les relacionades amb Nostre Senyor, dies de Sants, Corpus, Nadal i d'altres. Judes, pel seu pecat, fou condemnat a romandre eternament a l'infern, però se'l deixa sortir a fruir unes hores setmanals de la llum de la vida terrenal. Judes és alt com un gegant, va completament nu. Té el cos cobert de llargs pèls com un os. De vegades pesca. Sempre se situa damunt d'un cim rocós de l'illot i cara al sol, el qual pren amb gran fruïció. És remarcable que sempre que Judes surt a la terra fa bon sol de dia perquè pugui prendre'l i de nit fa bona lluna i un oreig fresc. Crida els mariners que passen per la seva vora i els explica la seva trista història, composta per un enfilat de crims i monstruositats que fan feredat. Se'l sent penedit i està molt agraït a Jesús, perquè malgrat el mal que li va fer, li concedeix unes quantes hores setmanals d'esbarjo. Passar per vora d'aquella illa imaginària és tingut com un terrible averany que pren molta més força si el cas esdevé en divendres. Heu escoltat una rondalla contada per Vicenç Amades de Prat del Comte a l'any 1918.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: La xarxa.
1: Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
2: L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
1: Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
3: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: I parlant d'emocions...
1: 88.
2: I a l'hostal de la corda, Siribic, Siribic, no em fots. I a l'hostal de la corda, Siribic, Siribic, no em fots. Bomba va, i a l'hostal de la corda, ja hi vam anar a sopar. Oh, ja, ja, oh, ja, ja, oh, ja, oh, ja. Ja hi vam anar a sopar. Preguntem a l'hostalera, Siribic, Siribic, no em fots. Preguntem a l'hostalera, Siribic, Siribic, no em fots. Bomba va, preguntem l'hostalera, què hi haurà per sopar? Oh, ja, ja, oh, ja, ja, oh, ja, oh, ja. Què hi haurà per sopar? I allà carlins en ceba, Siribic, Siribic, no em fots. I allà carlins en ceba, Siribic, Siribic, no em fots. Bomba va, i allà carlins en ceba, saballs en bacallà. Oh, ja, ja, oh, ja, ja, oh.

Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla en llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença a formar part del reciclatge del futur. Ecoembes.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les morts atribuïbles a la calor d'aquest estiu pràcticament tripliquen a les de l'anterior màxim de l'any passat. Gran part s'han produït a l'agost, sobretot durant la tercera setmana del mes. De fet, des del maig fins a finals de mes, l'atenció primària ha atès 5.700 persones, la majoria per insolacions, cops de calor i deshidratació. Coincidint amb la segona onada de calor, al voltant del 10 de juliol va haver-hi un pic de visites per canícula. Uns pics de calor que sembla que no tenen aturador. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat aquest dimecres un rècord de temperatura al setembre en més de 100 anys d'història, quan es van superar els 33 graus.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Pareu bé l'orella.

Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via Madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Avui us explicarem curiositats sobre la música del classicisme i del romanticisme. Començarem pel classicisme. Són composicions plenes de contrastos que fan que les nostres emocions es remoguin. Ara escoltarem un fragment de la dolça sonata per a piano de la Mariana Mozra, una gran inspiradora de les obres del seu germà i una geni de la interpretació musical. S'exposaran els pèls de punta!

0: l'espai per als amants de la gastronomia.
1: Sí, sí, sí.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Les tietes.
5: Anna, què tal? Bona tarda, Anna.
6: Hola, què tal? Bona tarda.
5: Per fi ens veiem.
6: Ai, sí, tu, és que tantes coses, eh?
5: És que no pares. Hola, Maite, com estàs?
7: Molt bé.
5: Hola, Carme.
8: Hola, com estem?
5: La Carme Pasqual, bé, eh? Com estàs, Carme?
7: Jo, de moment, em sap greu, però gràcies a Déu no he agafat res.
5: Home, no et sàpiga greu. Al contrari, has d'estar contenta de no haver agafat res, no?
7: Jo estic molt contenta, la veritat, és que sí.
5: Molt
7: sí,
5: bé.
7: Sí.
5: Escolteu-me, l'Àngels què?
6: L'Àngels avui tenia una reunió, perquè l'Àngels és una dona molt ocupada.
5: Sí.
6: I tenia una reunió.
5: Ja.
6: Però el dimarts que ve vindrà.
5: Teniu una agenda? O sigui, per ser, o sigui, nosaltres vam dissenyar una secció, diu, anem a fer una secció amb tietes, d'acord? Amb persones que ja estan jubilades. Ja... Teniu una activitat, que no pareu? Sí,
6: perquè estem jubilades...
9: Quan et jubiles, apuntes a tot. Apuntes a tot.
7: És que és el que tenim que fer, perquè si no et quedes a casa i malament rai, eh?
5: És veritat, i oi, quin rotllo està a casa, no? Jo he estat una setmana tancat a casa, ara ho dèiem, no sabia què fer.
9: Veus?
5: No?
9: Bueno, els homes no gaire, eh? Per això els homes es jubilen i s'apoltronen més.
5: Ah, sí?
9: Jo crec que
5: sí.
9: Nosaltres
7: continuem.
9: Ens movem més, sí, jo ho veig pel meu marit.
5: Potser perquè teniu l'home apoltronat a casa.
9: Sí, el meu marit, si no sóc jo que l'engego a fer coses, sí, ell no es mouria, però...
5: No, però això m'ho deia una amiga meva, que una vegada que es va jubilar, diu, mira, jo, rai, que jo estava a casa, diu, però el meu marit, que estava sempre fora, de cop passo a tenir-lo tot el dia allà ficat.
9: Sí, i això és horrorós.
5: Pesat, o sigui, pesat, i a partir d'aquell moment ella va començar a fer moltes coses, no? Està bé, també, no?
6: Jo ja l'estic dient al meu home, ves programant-te les activitats per quan et jubilis. Sí,
5: sí, no s'ha jubilat encara ell?
6: Encara no s'ha jubilat. No, no, no.
5: I que li vas portant folletos
6: vaig,
5: de coses.
6: Sí, jo li vaig dir, no, quan et jubilis et podries apuntar a fer això, quan et jubilis i t'apuntis al gimnàs. Quan...
5: Ja. Escolteu una cosa, nosaltres avui tenim un tema, tinc diversos preparats, però tinc un tema que per mi és estrella.
9: Ai, mare.
5: Es diu el xumba-xumba.
9: Xumba-xumba.
5: El xumba, perdona, és una cosa mítica de tota la vida.
9: Sí,
5: no?
9: Sí, sí. Amb els cotxes aquells que van amb les finestres obertes, no?
5: I per exemple, el xumba-xumba.
6: Quan nosaltres érem joves, a casa només hi havia un aparato de música, per tant, tothom escoltava la mateixa música.
5: Era, i un aparato de música, meves... un telèfon.
9: Exacte.
5: No?
6: A casa meva se sentia el Machín, la Sara Montiel, el Manolo Escobar. I després ja quan jo vaig començar a tenir...
5: Accés
6: al catxarro, que vam començar això que dèiem amb el Serrat, amb els Beatles. Eren uns melenudos pobrets.
5: Ja
6: veus.
5: Ja, pobrets, veus-lo. Bé, i la música d'ara que us fa pensar que és xumba-xumba, quina és?
9: Bueno, a Rosalía i companyia.
6: Això anava a dir...
5: La Rosalía és xumba-xumba.
9: És que no l'acabo d'entendre, jo aquesta...
7: A veure, hi ha un problema.
9: Reconec que es veu que fa virgueries amb la veu. Això ho reconec, sí.
5: Mira la Rosalía.
9: A veure, la Rosalía.
10: Es demasiado traicionero y como ya viene.
5: Això no t'agrada, eh, Maite?
9: No, jo ara els hi deia, l'any passat anava a la piscina del poble i tot el dia posaven la Rosalía i al final m'acaba agradant, perquè sempre posaven la mateixa, la Rosalía i un altre, un noi que no sé com es diu, que també canta per l'estil.
5: Molt bé.
9: Han sortit per la televisió una cançó que no s'entén de res.
5: Ja. Bueno, si es veu que li han fet bastantes crítiques.
9: Sí,
7: no hi ha hagut problemes, eh?
9: Vull dir, jo crec que ni ella deu saber el que diu, però...
5: Home, sí, ella sí,
9: sí?
5: No?
9: Bueno, no ho sé, potser s'ho inventa, quan de vegades fas un llenguatge, no?
5: Ah, mira, el control m'està dient tothom... És que jo no sóc massa entès amb Rosalía. Ah. Però el control està tothom dient, no et pensis que deu saber massa. Anna, tu què penses al tema Rosalía?
6: No, jo, la Rosalía, quan va treure aquell disco del Malamente Tratrà, això em va agradar, el Malamente Tratrà, però jo ja no li he entès cap lletra més.
5: Ah, no?
6: Noia pobreta.
5: Jo que no m'he parat mai a escoltar-la amb calma.
6: Bueno, a lo millor és per això, perquè jo com que ja no l'entenc i ja no m'hi paro a escoltar-la, però jo veig que la joventut li
9: agrada. Sí, la joventut
5: molt. I el reggaeton?
6: I el reggaeton.
5: Us agrada el reggaeton?
9: No, jo el reggaeton no hi arribo. No
7: hi entro.
9: No.
6: El reggaeton, tant que parlaven de les músiques d'abans, que si eren mesclistes, que si no sé què, i el reggaeton...
5: El reggaeton és molt mesclista.
6: Home,
5: bé, hi ha molta cosa, eh? Dins el reggaeton hi ha molta cosa.
6: És una cosa que jo, de veritat, per mi, és de totes les músiques aquestes modernes que no entenc, que jo ja els hi deia abans, jo m'he quedado amb els Pets, Sau i Sopa de Cabra.
5: Però tu és una dona molt moderna.
6: No, però és que els meus
9: no, pels fills,
6: clar. com que ja tenen els cascos, ja no saps tu la música que senten.
5: Abans
6: quan estàvem a casa, sí, però ara...
5: Però estem la redefinició del xumba-xumba. Clar,
6: és que el xumba-xumba ara ja no et molesta.
5: No existeix.
6: Perquè, clar,
7: anem amb el cotxe i el meu fill a darrere es posa els cascos, no saps ni el que escolta. Nosaltres ens posem, jo què sé, Mamma Mia, el meu home, el Roberto Carlos, que és el que li agrada, o els Beatles. Els
5: Mamma Mia, però Mamma Mia era aquella de...
7: Ava.
5: Oi, Ava.
6: Per favor.
7: Ava.
6: Què tens que dir?
7: Ava, a mi de veritat m'agrada molt.
6: Ja ens agrada.
5: Ja, va, a mi, però...
7: Doncs el repertori nostre és aquest, Beatles, allà al cotxe amb l'home, al final li dic, ja, para de Beatles, sisplau. Però llavors em posa els Ava, i vinga, i l'altre darrere amb els cascos.
5: No m'estranya. I de mis russos, us recordeu de mis russos?
7: Sí, m'agradava també, eh?
5: És que ara m'acaba...
6: Va, que ara ens busca el Roberto Carlos.
5: El Roberto... Ara vols que et posi Roberto Carlos?
6: Hombre,
7: mira, jo, a mi Roberto Carlos no m'agradava, haig de ser franca, eh? Però quan ens vam... quan eren nòvios amb el meu home, tot el dia es posava el Roberto Carlos i al final em va agradar.
5: No, m'encantava bé aquest senyor.
7: Sí, no, va,
5: una mica,
7: però, broma.
6: I con aquella alegria que cantava...
5: No, el Roberto Carlos, molta alegria, no.
7: No, semblava que s'acabava de...
6: No, que estava allí el pobre.
5: Va, posa una mica Roberto Carlos, no sé.
7: A veure.
5: Jo crec que el José no sap ni qui és Roberto
6: Carlos.
5: Sí,
6: hombre.
5: Ah, sí, diu que sí.
7: Mira, que sí.
5: Mira, a veure. Mira la

0: Això és el més animat a la cançó.
1: I diem de les lletres d'ara, però aquest home també amb el gato triste y azul, no sé què volia dir.
0: El gato que està triste y azul.
2: Però almenys se l'entendia.
0: Ai, no ho havia pensat mai.
1: A mi em van dir que era un problema de traducció. Que venia de... d'una lletra italiana, i és bo que quan la van traduir...
2: El blu...
0: Per què canta tan ràpid ara, aquest senyor?
2: S'ha revolucionat.
0: Ah, li has pujat tu al ritme, José. Ja estava dient jo, què li passa a Roberto Carlos? Ah, o sigui que inicialment la cançó era...
1: Es veu que ho van traduir d'una manera i van etzibar l'azul, on no tocava.
2: En comptes de traduir com triste o...
1: Exacte. Van posar azul.
0: Pues bon azul.
2: No. Com és que en aquella època sabíem idiomes?
0: Bueno, por azul, no, està bé, eh?
2: En aquella època no sabíem res.
0: O sigui, jo m'estic imaginant anar amb el cotxe de la Maite. És que estic per trucar al teu fill. No? Seria interessant. Clar, pobre noi.
3: Sí, sí, pobre noi. Jo tinc que dir una cosa. Jo, el meu fill, que ara té 47 anys, el seu d'això era Queen.
0: Queen.
3: I jo quan vaig començar a sentir Queen, deia, mare de Déu, mare de Déu. I ara sóc una boja de Queen.
0: És que Queen està molt bé, no?
3: És que m'encanta.
0: Ja, ja, ja.
3: Tinc tots els seus discs.
0: Els de Queen.
3: Els de Queen.
0: Està molt bé.
2: Clar, nosaltres vam passar.
0: Mira, ara hi ha posat José Luis Perales. Puja una mica, puja una mica. Mira, mira, mira.
1: Sí, home, tots aquests a mi m'agraden.
0: Sí.
3: Aquest ha plegat aquest any, em sembla.
0: No, no, aquí tenim un col·laborador que el van a veure i tot. Sí, sí. I Rafael.
2: No, jo vaig anar a veure...
0: A Rafael vas anar tu, no? Que em sembla que té un espectacle que es diu Rafaelíssimo, una cosa d'aquestes, no?
1: Bueno, pel net. Sí, un documental.
0: Ah, un documental.
1: Per una plataforma d'aquestes.
2: Una plataforma.
1: Amb una plataforma, sí.
0: Bueno, doncs tenim a Demi Russos, tenim a Roberto Carlos, tenim grans referents, no? La música del Cirex.
1: Sí, home, sí. Mocedades, Mocedades, també m'agradava.
0: A mi m'agradava molt, Mocedades.
1: Mocedades.
3: Que tenia una veu molt maca, la Maia, aquella nena.
0: Sí, sí.
3: Bueno, senyora, ja.
0: La té.
3: Sí, la té, la té.
0: La té, no?
3: Ara la té.
0: Mocedades. I Sergio y Estíbaliz. Ah, el Tomame o Déjame. Mira el Tomame o Déjame.
1: I després, aquella d'Eurovisión de Mocedades era molt maca.
0: Eres tu, es deia.
3: Eres tu.
0: Però el José per què sap tot això?
1: No ho sé, a veure.
0: El José és massa jove perquè em diu, dius tu això...
1: Ara me'l miro i és que no el veia...
0: Però pots entrar un moment, José? Vine, vine, sí, vine un moment i ens expliques com és que ho saps, això no vol.
3: No, no, no.
1: Bueno, perquè deu tenir una mama com nosaltres.
2: Clar.
0: I home... Però això és una mica estrany, perquè
1: el meu fill...
0: La cançó aquella d'Eurovisió, i ell ja m'apreta el botó i em diu, eres tu.
1: Clar.
0: O com ho sap, això?
1: Per això.
2: Perquè té una mare.
1: Té una mare, eh? Té una mare.
2: Els meus fills també se saben totes les cançons del Serrat i del Llach i del Camí.
0: És per la teva mare, això, José, o no?
1: I a més se n'enriuen.
0: És ell. No, no, està reivindicant el seu grau de coneixement personal.
2: El seu grau d'independència.
0: A mi m'agradava una cançó a Mocedades que es deia Secretària.
1: Ah, sí.
2: Era molt maca.
3: És que en aquell moment jo treballava en un despatx.
1: I era secretària.
0: Ai, calla, que era secretària.
3: No era secretària, no vaig arribar a ser secretària. Jo era comptable, no, estava a comptabilitat.
0: Crec que de comptable no en tenien cap.
3: No, no, no, però teníem una secretària
1: que li cantava.
3: I que a mi, mira, jo pensava... Vull dir, pensava molt en ella quan la sentia.
0: Amb la secretària.
3: Amb la secretària, és que la retratava molt, eh?
1: Ah,
0: però la secretària, si no me'n recordo malament, estava enrotllada amb el jefe.
1: Sí, sí, s'enrotllava amb el jefe.
2: Ho heu intentat.
1: Sí, sí, sí.
0: Mira, mira, mira, aquí tenim la secretària.
3: Sí, sí, la secretària era...
4: Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas.
0: Era ella molt enamorada del jefe, però el jefe era una mica...
1: Home, estava bé perquè explicava coses. Aquestes cançons explicaven coses.
3: Sí,
1: oi? Perquè ara de vegades les cançons no expliquen res.
0: Bueno, o no s'entén. Tornant al tema Rosalía.
2: La Rosalía també deu explicar coses, perquè a la gent m'agrada molt, però jo no m'entero del que explica.
0: Ja. Potser no ho sé, eh? No sé. En fi, està molt bé, Mocedades. Doncs està molt bé. Tenia més històries, jo. Aquest tema m'ha agradat molt, eh? Jo crec que hauríem de dedicar cada dia el moment musical.
2: Per mi sí.
0: No? Està molt bé. Hi ha alguna altra cosa que voleu afegir? La Topolino Orquesta, us en recordeu? La Topolino Orquesta?
1: Home, no.
0: I que felices seremos los dos.
1: Ah, sí.
0: I que dulces los besos serán.
1: I després totes aquestes orquestes de Festa Major són molt bones.
0: L'Orquesta Plateria.
2: Allà les festes.
0: Era molt guai l'Orquestra Plateria.
1: Les festes majors són bones, quan vas pels pobles i aquestes orquestes, i amb les seves cantants, està molt bé.
0: Molt, molt bé. Escolteu-me, una dona gelosa obliga el seu marit a fer videotrucades mentre aquest treballa.
1: Com?
0: Una dona gelosa?
1: Sí.
0: Què és això?
1: Una dona gelosa.
0: a música moderna. I si sabeu qui m'ha vingut al cap? La Janet.
1: Ah,
2: oh, sí.
0: Oh, i la Janet.
1: També era molt trista.
0: Era molt trista aquella noia.
1: Aquesta nena.
0: Però és que abans es posava tot molt de moda el trist. Estic pensant, el Roberto Carlos era molt trist. Demi Russo estava amb el triqui-triqui-triqui.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Us en recordeu del Roberto Carlos i el triqui-triqui? Vale, i la Janet estava trista. Sí, sí.
1: I aquelles festes ballant, sí, sí.
0: Oi, anaves ballant?
1: Les festes particulars, feien festes particulars.
0: Feia una... Ah, sí?
1: Es deien festes particulars.
0: Els guateques.
1: A les cases, a les cases. No? Clar, traiem els sofàs, pim-pim, el tocadiscos, i apa.
0: Ah, i a ballar.
1: I a ballar.
2: Hi havia un que no ballava.
1: Sempre hi havia una casa més gran que una altra.
0: Jo.
1: El que posava els discos.
0: Jo hagués estat el que posava els discos.
2: Llavors et posaven música per ballar. I després, al cap d'un moment, et posaven ja música per ballar.
1: Suau. Sí, exacte.
0: Però potser m'equivocaré. Jo l'altre dia vaig veure un monòleg d'aquests del Club de la Comèdia, ara no recordo molt bé de qui era, que deia, a veure si m'enteneu, normalment als homes no ens agrada ballar.
1: No, sí, és veritat.
0: A les dones us agrada molt més ballar que
1: no pas als homes. El meu marit no ha ballat mai.
0: Mai, eh?
1: Mai.
2: Tampoc.
0: Tampoc, eh? I el teu, Anna?
2: No, el meu sí que li agrada ballar.
1: El teu sí.
2: El que no li agrada és anar a classe, que això ja ho havia explicat un dia. Però amb ell ballar sí que li agrada, eh?
1: Sí, ballar.
2: De ball. Ell no li agrada que li diguin com ha de ballar. Ell li agrada ballar.
0: Ballar, ja està.
2: Ja està.
0: O sigui, és un ballarí poc ortodoxa.
2: Exactament.
0: Està molt bé.
2: No li agrada la tècnica que li expliqui, però vaja, sí.
0: Escolteu-me, parlem del tema gelos un moment.
2: Aquesta dona.
0: Bueno, entenem, no els gelos, no anem a parlar dels gelos com la cosa terrible de la que ens porta a les situacions pitjors, eh? Fem-ho des d'un punt de vista, si us sembla, més quotidià, no? Sou aquelles que us agrada que el marit de tant en tant estigui una miqueta gelós o no?
1: No.
0: No, eh?
1: És que el meu marit, em sembla que perquè estigui gelós...
2: No tenim una edat, tu.
1: No sé.
0: Mai.
1: Passa molt de...
0: Mai a la vida ha sigut una mica
1: gelós. No m'ha preguntat mai ni d'on vas, ni on vens, ni res. De vegades te li dic jo, escolta, que m'hi ha anat... Ah, vale, va, molt bé.
0: I tu, Anna?
2: No, tampoc.
0: Tampoc.
2: Ni jo tampoc, eh?
0: No. Tampoc, eh? Clar, perquè aquesta és una cosa, jo us he preguntat pel marit, Carmen, el teu marit què?
3: No, bueno, jo ja soc viuda, però el meu marit mai.
0: No era gelós.
3: Mai.
0: I tu?
3: No, jo tampoc.
0: Tampoc.
3: Perquè passa una cosa, vull dir, com que no em va donar mai cap motiu...
0: Ja.
3: I anàvem sempre junts, pues tampoc li donava temps per això, pobret, per fer-me. Anàvem molt juntets, pues bueno, pues és així.
0: Ja. És veritat que abans la gent es casava per tota la vida. Ara, que això cada vegada
1: sí,
0: és més complicat,
1: és molt,
0: no?
1: És molt diferent, molt.
0: Això com ho veieu, vosaltres, ara que penso?
1: Ai, mira, no ho sé. Jo penso que, bueno, que potser cada època té la seva cosa, sí. Jo dic, bueno, molt bé, si creus que ja no... A veure, de crisis en passa tothom, perquè qui digui que no ha passat una crisi d'allò de dir, escolta, va, deixem-ho córrer...
0: Ja.
1: Però després dius, bueno, i al cap d'un temps dius, mira, veus, menys mal que no ho vam deixar córrer, perquè ja tornem a estar bé. Quines ganes de tornar-te a complicar amb una... Jo, ara és una complicació, la gent es separen, ara amb una altra parella, a lo millor aquella parella té fills, i és un merder... Ja. Jo ho veig un merder, però bueno, cadascú ja s'espavilarà.
2: Tenen poca paciència.
1: Però complicada que és la vida, ja, i només falta que te la compliquis més.
0: Sí. Què dius, Anna?
2: Poca... Dic que tenen poca paciència, jo penso, perquè si no és que tens un motiu molt gros, que dius, hi ha un maltractament o alguna cosa així, a veure, o no, a veure, jo sempre dic el mateix, jo no sóc gelosa, tampoc no em vull enterar, i al final dius, no em vull enterar, perquè si m'entero tinc que jo prendre una decisió i jo no estic per prendre la decisió.
0: És que jo...
2: Llavors, sí. Clar, si tu el teu home et ve i et diu, escolta, he conegut amb un altre, me'n vaig, clar, t'has de separar per força.
0: Clar.
2: Però jo penso que ara hi ha poca paciència d'aguantar coses.
0: Jo tinc una mica una teoria que és curiosa, perquè diu que per ell no és tan important la fidelitat com la lleialtat.
2: Exacte, és que és aquí. O sigui, quan tu portes molt de temps amb una parella, poder en algun moment, no sé, allò que dius, jo no poso la mà al foc per ningú ni per mi mateixa, no? Però poder has tingut una cana a l'aire, jo què sé, perquè no ho sabem al llarg de tants anys de matrimoni, però ets fidel en aquella persona, és lleial en aquella persona, i lleialtat vol dir amb tot, amb si està bé, si està malament, si té un problema. Per això jo dic ara, la gent jove, bueno, i no tan jove, jo veig que tenen poca paciència. Dic jo, no sé, però pobres, ara començaran a tocar
0: fons,
2: la gent jove i diran,
0: Si us fixeu, després et poses a parlar amb la gent, tothom vol la gran història d'amor, no? Potser perquè ens han educat així, no?
1: Sí.
2: Perquè les pel·lícules fan molt de mal.
1: Clar, ja. Volen la gran història d'amor, però la gran història d'amor s'acaba. Vull dir, la fogarada dura uns anys i després ja és com una cosa rutina que tu has d'anar alimentant una mica d'una altra manera. Però clar, bueno, tot ajuda, són etapes. Vaja, jo, clar, evidentment, la cosa de l'enamorament, aquesta pel·liculera, no existeix.
2: Dura.
1: Però ja està.
3: Tens que sapiguen accedir una mica, sempre el que tu vulguis o el que ell vulgui.
2: Clar.
3: Això amb aquest
2: és
3: un toma i daca.
2: Ah, això mateix.
0: Clar. Escolteu-me, ens queda un minut de programa, m'ho estic passant molt bé. Quina llàstima.
2: Oh, ara que estàvem filosofant així.
0: Home, perdona, avui la conversa ha donat molt de sí, no?
2: I tant.
0: Sí. I tant. Estava pensant en altres noms de la música. Camilo Sesto.
2: Por favor, qui no vols
0: que Camilo Sesto era tu, no? Que t'agradava?
1: Molt. Sí, ell és Camilo Sesto.
2: Molt.
0: Bueno, escolteu, m'ha agradat molt que vingueu al programa. Anna, Maite, Carme, ja sabeu que això és casa vostra.
1: Moltes gràcies, m'anim amb molt de gust.
0: I podeu venir sempre que vulgueu, eh? L'Anna i l'Àngel són allò les mestresses.
1: Sempre venen.
2: Les jefes,
0: però vosaltres sou les artistes invitades, vull dir que fantàstic. Moltíssimes gràcies. Espero veure-us aviat. Molt amables.
1: Vinga, gràcies.
0: La setmana vinent, senyors i senyors.
5: Les tietes.
6: Això és Ràdio Vilasacra.
7: Què?
8: Que això és Ràdio Vilasacra.
9: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?

0: informació, música, entreteniment.
1: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

Vols portar una vida més lleugera? Entra a la web de Fontvella vidamasligera.com i descobriràs consells que t'ajudaran a sentir-te més lleugera. vidamasligera.com.

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'ha fet una nova protesta d'entitats animalistes a Vidreres, a la Selva. A l'inici dels correbous, que s'hi fan per festa major, denuncien que fer servir animals per a l'entreteniment és una forma de tortura, mentre que els organitzadors asseguren que no hi ha cap debat al poble i que cada any tenen més gent. Anem a Vidreres. Gerard Vilà.
2: Amb banderes i pancartes, una vintena de manifestants d'entitats animalistes han protestat, com sol ser habitual, a l'entrada de la plaça de Bous de Vidreres per demanar que es posi fi al que qualifiquen de tortura. Isabel Sáenz és una de les manifestants.
3: Nosotros estaremos allí en cualquier lugar donde se explote a los animales, sean los correbous, sea un matadero o sea en un centro de experimentación animal.
2: Des de l'associació de correbous de Vidreres, però, asseguren que al poble no hi ha cap polèmica, que ja es va fer una consulta fa 5 anys i que cada any tenen més gent. Jordi Vilabosc és vicepresident de l'associació Correbous Vidreres.
4: Molta gent de la que ho critiquen no han ni entrat mai a veure el Correbous Vidreres, no? Molta de la gent que no han vingut mai estan criticant una cosa que no saben de primera mà, que no hi ha cap tipus de maltractament. Cada vaca surt 10 minuts i no pot tornar a sortir fins al cap de 24 hores.
2: Les entitats asseguren que seguiran protestant i carreguen contra l'Ajuntament per no prohibir els correbous.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga,

El cant de la mallerenga és interpretat de diferents maneres. Els nois entremaliats i saltadors volen que digui, com per donar-los la raó de les seves entremaliadures, «Salta, Pere, salta, Pere!». Els llauradors del Vallès volen que digui «Mitja pera, mitja pera!». Els pobres fangadors de la plana de Vic són del parer que aquest ocell es riu d'ells. I quan amb prou feina pitgen la fanga per fer-la entrar dins la terra, a tall de mofa els diu «Pitja pera, ja t'hi tinc, ja t'hi tinc!».

preguntes per què. I això em preguntes. L'estimo perquè és la meva. L'estimo perquè amb ella la primera rondalla em conta l'àvia un capvespre d'estiu mentre el sol queia. L'estimo de tot cor perquè aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en la mateixa llengua, perquè la parlen els meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire els seus grans secrets em revelen. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.

Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per a una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte. Braç a braç.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Aquí sensació.
2: El secret de l'amor. Ricard, 73 anys. Àngela, 69 anys. 50 anys casats.
3: M'ha costat molt, sí. No em deixava, allò, em sembla que sí, a la galta sí que els li vaig fer i tal, no? Però em sembla que va trigar almenys dos o tres diumenges, perquè jo només podia sortir el diumenge a la tarda, pues, de les 4 a fins a les 8. I llavors, pues, era aquella hora, de 4 a 8, 4 horetes, no? És a dir, que s'havia d'aprofitar el cafó, perquè el temps passava volant. I no em va deixar, no? Fins al tercer diumenge o així, el que és donar un petó així, als llavis. I, bueno, doncs pues després ja sí, ja vam anar fent. Però el ritme era aquest, hasta que ens vam casar, i llavors ja va canviar la cosa una mica, no?
4: Pues el modo de ser i el físic, tot.
3: Com que no portàvem ni un duro, ens vam empenyar en 100 i pico de 120.000 pessetes. En aquell any 80.000 va costar el traspàs de la botiga i 11.000 el dormitori i un dos o tres el traje per casar-me. Sí.
4: Jo treballava en un despatx i llavors m'estimaven molt i llavors pues, me vaig casar, me va fer un gran regal i un dels amos va regalar una setmana o un mes a Mallorca, amb un dels millors hotels de Mallorca. Jo li vaig dir que no podia ser un mes, que tenia que ser una setmana com a màxim. Llavors vam anar a Mallorca, vam estar en un hotel, el Jaime I de Mallorca, amb la swim, tot arreglat, tot complet, vull dir, va ser un regal molt maco.
3: Llavors el sistema de la polleria era que s'havia de matar el gènere al moment, viu. El compraven viu i el matàvem allà mateix. I allà ens tens pues, matant pollastres, plomant pollastres, plens de polls i rascant per tot arreu.
4: El dia següent d'estar a la polleria ja matava jo un conill i un pollastre, vull dir que no va haver problema. Teníem la botiga, una gent molt maca, tota la clientela, molt bona.
5: I parlant d'emocions...
6: 31.
5: Vale.

0: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
5: L'opció dels que en saben.
6: Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.

0: Josep Pla.
1: La neu.
2: Ara li explicaré el que em succeí una nit de gran nevada. És divertit. A la tarda vaig haver d'anar a una població veïna. Vaig fer cap a la fonda. A l'hora de sopar es produí una interrupció del fluid elèctric.
1: No serà res.
2: Vaig sentir-hi.
1: Es deuen haver fos els ploms.
2: Vaig encendre un cigarret pensant que no seria res. A les 10 del vespre l'electricitat encara no havia retornat. Amb això circular la notícia que a la casa no hi havia cap espelma i que les poques que hi havia a la població havien estat acaparades per no sé qui. Vaig encendre un altre cigarret. Després de moltes anades i vingudes en una obscuritat tètrica, un veí, per enllunyar el fondista, proporcionar un ciri groc i vell a la llum del qual pogueren menjar un brinc. Mentre menjàvem una taronja glacial, aparegué una minyona trèmula i espantada, la qual digué que la seva habitació, situada a l'últim pis de l'establiment, s'hi havien fet una tal quantitat de goteres que hi plovia com al carrer. Fent llum amb el ciri, pujàrem fins a l'últim pis i veiem a la seva líbia resplendor que el sol de l'habitació era un bassal d'aigua que sota de la gotera més forta on hi havia posat una palangana sobre la qual les grosses gotes del teulat caien fent un soroll aparatós i unes bombolles grosses.
3: El teulat és una mica fluix,
2: em digué el fondista.
3: Sí, senyor. El teulat és fluix i sempre passa el mateix. Si neva una mica més del que és corrent, el teulat deixa passar l'aigua com un cistell. I si no fos més que això?
2: Pot passar alguna cosa més? El fondista em mirava amb els ulls tristos. Continuava nevant copiosament. Tornats al menjador, obrirem un moment la finestra i poguérem observar que la pluja guanyava la neu. Del teulat de la casa caia una gran quantitat d'aigua, neu que s'anava fonent, que feia un soroll fort al carrer. En tancar la finestra, el fondista em digué...
3: Ho sento, passarà una mala nit.
2: I per què?
3: Perquè quan l'habitació de la criada sigui madura, l'aigua caurà a l'habitació de sota, que és precisament la seva. No falla mai. Sempre que cau una mica més de neu que la corrent i no es glaça, els desguassos del teulat no poden engolir i la casa es converteix en un cistell.
2: En vista que quan neva més del compte la cosa no falla mai, em semblava prudent encendre una altra cigarreta. Quan una hora després vaig entrar a l'habitació il·luminant-me amb un llumí, vaig veure que havien posat el llit en un racó, en el racó de menys perill. A terra hi havia una gallada dins de la qual caia amb una obsessionant fatalitat una gotera. Una mica més enllà hi havia una palangana dins de la qual caia una altra gotera. I al fons, també a terra, hi havia un florer. El florer que solen posar a l'estiu damunt del piano al salonet, que és un elegant i magnífic florer, que en aquell moment recollia l'aigua d'una altra gotera. En un racó es veia un pilot de serradura sobre del qual caia l'aigua estúpidament. Hom havia utilitzat tots els instruments de captació que havien estat trobats, però hi havia el perill que es produïssin altres goteres. En el moment de pujar a l'habitació, el fondista tingué la consoladora atenció de dir-me que en força cases del poble passava, en aquell moment, el mateix. Afegir...
3: Ja comprendrà que no podem pas estar preparats per aquestes nevades tan fenomenals.
2: Naturalment. En ficar-me al llit. Si no hagués estat la profunda obscuritat que hi havia a l'habitació, hauria sentit, amb les goteres saltironejant al voltant meu, una atabaladora sensació de ridícul. De vegades, hom pensa... Ah, si n'havés... Estina dormida, no faries... Quin dolç i benèfic silenci no seria per a dormir el de la neu. Mentrestant, l'aigua anava caient sobre les serradures, la gallada, la palangana, el rentamans, l'elegant i aparatós florer.
0: Josep Pla,

0: Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya, que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650-51-52-53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650-51-52-53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650-51-52-53.
1: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
2: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
3: Escolta.
4: I aquí, pues, hace la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
5: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
6: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
7: Pot ser part del canvi.

Quina pensada, per donar gust a la mainada. La llesca s'unta amb el setrill, però amb molt de compte que hi ha perill. Després el sucre ben escampat, que tot en quedi ben impregnat. Hi ha per menjar-se'l, que res no hi ha més.

0: L'espai curiós.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
3: Rondalla del fill del jugador. Primera part. Vet aquí que una vegada hi havia un jugador que es va jugar tots els diners. Després dels diners es va jugar la casa. I després de la casa a jugar la dona i el fill que tenia. El que jugava amb ell acceptà els diners i totes les hisendes i la casa. Però la dona i el fill no els va voler, per no haver-los de mantenir. Com que no tenien ni Adam ni Eva per menjar, tots tres, marit i muller i el fill, se'n van anar pel món a demanar caritat. El fill es donà vergonya d'haver d'anar per portes i va dir que preferia treballar que demanar un rosegó de pa, per l'amor de Déu. I es llogà de pagès a casa d'un amo només pel pa de cada dia. Un dia, mentre estava llaurant, passà Jesús i li va dir que no havia menjat res en tot el dia i si li volia donar una mica de pa del que tenia. El fill del jugador, que tenia molt bon cor, va pensar que ell era jove i que aquell pobre home era vell i li donà el pa que tenia per passar el dia. Jesús li va dir que es moria de fred i li demanà si li podia donar alguna cosa per abrigar-se. El fill del jugador es va treure la capa i la donà a Jesús. Nostre Senyor li va dir que encara tenia fred i el llaurador li va donar les calces. El bon Jesús va dir-li que de tanta misèria i de tanta pobresa ni amb la capa ni amb les calces es podia treure el fred del damunt. I el fill del jugador es va treure la camisa i li donà. Jesús, davant de la seva bondat de cor, va dir-li:

0: sense poesia és aquest espai de llibertat. I com a espai de llibertat, precisament és més necessari que mai. Amb un món cada vegada més mercantilitzat, pot oferir un refugi, una eina de comunicació, però també una passió per viure.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Señor, que volando vas, cantando finezas, cantando favores. Oh, cuánta pena y envidia me das. Pero no, que si hoy cantas amores, tú tendrás celos y tú llorarás. Qué alegre y desvanecido cantas, dulce ruiseñor, las aventuras de tu amor olvidado de tu olvido.
3: Radio Sacra.
2: De ti entretenido al ver cuán ufano estás. Oh, cuánta envidia me das publicando tus favores. Pero no, que si hoy cantas amores, tú tendrás celos y tú llorarás.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

0: Vintena Festa de la Sardana.
1: Dimecres 16 de setembre de 2026, a les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
2: A càrrec de la principal de les Escaules.
3: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
4: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
5: Psicologia, amb Helena Codina.
6: Ser avi et canvia la vida. L'arribada del primer net és per la majoria de persones un motiu d'alegria. Però què implica ser avi o àvia? La majoria explica que és una experiència que és molt més del que s'imaginaven. Se sent que la vida és més rica, sorgeixen noves demandes de la vida i s'amplien les relacions socials. Relacionar-se amb el primer net és un territori desconegut. Cal anar descobrint-lo a poc. Requerirà adaptar-se als canvis en la vida diària, els quals depenen del grau d'implicació en la cura i atenció del net, i que cal parlar-ne amb els pares, que són els que han de prendre les decisions sobre l'educació dels seus fills. Encara que no tothom pot triar el grau d'implicació degut als horaris laborables, per exemple. Però part d'aquests canvis en la vida diària també suposa canvis a nivell interior. Ser avi et col·loca en un altre punt en el trajecte vital. Et fa recordar que la vida és limitada i que el temps passa. Però per altra part, fa que se senti que el nostre llinatge continua. La forma en què es fa d'avi o d'àvia està relacionada amb la forma en què vam exercir de pare o mare, i no tant amb la imatge que tenim dels nostres avis, ja que els referents i records dels nostres avis no serveixen, perquè actualment els avis ja no són aquella imatge clàssica de dos ancians. Un altre aspecte a destacar és que pot suposar una segona oportunitat per reviure el contacte amb la infantesa, sobretot per les persones que per responsabilitats laborals no van tenir el suficientment temps per gaudir dels seus fills.
7: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
8: I parlant d'emocions...
7: 29.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Associació de Promotors de Catalunya alerta que un 75% de municipis metropolitans no van començar cap habitatge protegit el 2025. Cristina Martín.
2: Tot això amb cada cop més ciutadans que reclamen pisos protegits. L'associació APCE critica que un 90% de les localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona es va registrar una ràtio inferior a una llar protegida per cada 1.000 habitants. Davant d'aquestes xifres, l'associació critica mesures com la prohibició de la venda especulativa demana canviar el focus de les polítiques aprovades pel govern. Carles Sala és el vicesecretari general el tècnic de l'APCE.
3: I el que reclamem des d'APCE és que les polítiques públiques d'habitatge no es centrin tant en temes de persecució als propietaris i de mesures coercitives, sinó que se centrin en mesures de foment.
2: L'Associació de Promotors adverteix que aquesta situació no és conjuntural perquè, segons dades que han recollit, més de la meitat de les localitats metropolitanes no ha generat llars protegides en els últims 5 anys.
0: Notícies en xarxa. Els caps de setmana se'n passen coses bones. Ràdio Vila-sacra.
4: I pau mental.
0: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vilassecret els expliquem, un a un, de tant en tant, amb una sardana.

I seguim amb aquests vents explicant el vent de l'oest o també el vent de ponent, vinculat al ponent llatí. És el vent que arriba del costat on es pon el sol, per això ponent. Prové de la paraula llatina ponente, que vol dir per on es pon allà on es pon el sol. És a dir, que el ponent és aquell vent que bufa des d'on es pon el sol. És el vent de l'oest, representat per Maria Mercè Navarro en la sardana Aires de Ponent, estrenada el 2022, el primer aplec de ponts, evidentment, a terres de Ponent. L'escoltem, aquesta sardana, en la gravació de la sardana de l'any del 2023.

0: Gracias, amigos.
1: Una altra vegada. Una resposta incorrecta. Una amiga perfecta. Una roba còmoda. Una pobra noia. Veieu quins errors hi ha aquí? És un clàssic, molt clàssic, que els que parlem català oriental ens equivoquem a l'hora d'escriure les es i les as atonats. És clar, nosaltres fem vocals neutres que no sonen ni a ni e. El so e es pot escriure tant amb una e com amb una a. Per això, a vegades se'ns oblida que les paraules altre, correcte, perfecte, còmode i pobre s'escriuen diferents si són masculines que si són femenines. Van amb e final si acompanyen una paraula masculina. Un altre cop. Un exercici correcte. Un amic perfecte. Per contra, si acompanyen una paraula femenina i, per tant, són femenines, s'escriuen amb a final. Una altra vegada. Una resposta correcta. Una amiga perfecta. Gent que feu neutres no sempre acaben amb e. Si els escriu sempre amb e, tururut, català suspès.

0: Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. Només una unitat per client. El rebràs sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 923 24 21.
1: Pareu bé l'orella.
2: Si voleu menjar de restaurant sense sortir de casa, teniu, com a mínim, dues opcions. O feu venir el xef a casa perquè us cuini, o feu que us portin a casa el menjar del restaurant. La primera opció us l'ofereixen els cuiners Jordi Anglí i Tristan Fidalgo en el projecte iCook, és a dir, jo cuino. La idea és senzilla. Entreu al web iCook.cat, contracteu els seus serveis i, per a un màxim de 20 comensals, aquests dos cuiners us venen a casa a cuinar l'àpat que us vingui més de gust, utilitzant els vostres estris de cuina i sense dur res preparat prèviament. Per cert, també fan cursos de cuina a domicili. Segons Jordi Anglí, molts dels seus clients descobreixen que la seva cuina té moltes més possibilitats de les que ells pensaven.
3: Un dels lemes és demostrar que a casa teva, amb la teva cuina i amb els teus estris, es poden fer moltes coses. O sigui, pensa que hem anat a cases que la cuina era un metre quadrat. I la gent ens ha dit, ostres, no em pensava que això realment es pogués fer aquí, perquè no hi ha espai, m'agòbio i tal. Bueno, doncs, es calcula una mica de treure partit una miqueta a tot el que tens a casa.
2: L'altra alternativa que teniu si voleu menjar a casa com si estiguéssiu en un restaurant és fer que us portin l'àpat directament de l'establiment. Aquesta possibilitat també la teniu gràcies a un servei de comanda i repartiment de menjar a domicili creat pel brasiler Ronei Kolesny. Es diu Yes Delivery, o sigui, si repartim o si lliurem, i funciona des de principi d'any només a Barcelona. A diferència del servei de menjar per emportar-se que ja tenen alguns restaurants, l'empresa del Ronei dona accés a una trentena de restaurants molt variats. Només cal entrar al web yesdelivery.es, fer la comanda i esperar uns 40 minuts a que us la portin a casa.
4: La idea de Yes Delivery es tener todo el tipo de cocina. Entonces, china, alta cocina china, comida japonesa, thai, catalana, mediterránea, hindú, italiana, griega, marroquí, siria. Y entonces, pues la idea es tener un poco de todas las opciones, dos, tres restaurantes de cada tipo de cocina.
2: Les opcions, però, no s'acaben aquí perquè ara, a més del menú, també teniu la possibilitat de fer venir el sommelier a casa. I és que el cuiner i sommelier David Garnier proposa 5 menús elaborats per ell perquè en trieu un i durant l'àpat us acompanya per maridar-lo adequadament i per parlar de vins i gastronomia. Trobareu el seu contacte al web lavinifera.com.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
2: Pareu bé l'orella.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Bon dia, carinyetes. M'he despertat a les 2 del matí, no em podia dormir, i aquí estic. Abans de descobrir-vos, jo no sintonitzava aquesta cadena, però no es toquen els dials ni al quarto de bany ni a la cuina. Fins i tot la noia que m'ajuda a casa, bueno, us escolta sempre quan vens dilluns, que molta gent se n'ha adonat i molta no. Però bueno, ja ho demostreu, no?, el que sou. Molts petons a tots. Que sigueu feliços.

0: encantará.
1: Vale.
2: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
3: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
4: Notaràs la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

Un dels grans centres espirituals de la Catalunya medieval va ser el monestir benedictí de Sant Pere de Rodes, els orígens del qual es perden en la llegenda. El que se sap del cert és que va esdevenir lloc de pelegrinatge obligat ja des del segle XIII per l'emplaçament immillorable entre les muntanyes que s'alcen sobre el Cap de Creus, al límit oriental de la península Ibèrica i allà on els Pirineus es troben amb el mar. A banda del paisatge imponent que l'envolta i que feia sentir el pelegrí més a prop de Déu, diferents butlles papals van atorgar a qui visitava el monestir privilegis tan importants com les mateixes indulgències que es concedien a Sant Pere de Roma.

0: Els primers documents escrits sobre el monestir són de finals del segle IX, tot i que el moment de màxim esplendor de Sant Pere de Rodes va ser entre l'any 1000 fins al segle XV. Al llarg de tot aquest temps, el monestir va tenir el privilegi de celebrar els anys sants, aquells en què la festivitat de la Santa Creu, del dia 3 de maig, queia en divendres. La celebració d'aquests jubileus es basava en bona part en l'existència d'una suposada butlla concedida pel papa Urbà II en el segon any de pontificat, l'any 1090. L'inquisidor Nicolau Aymerich i el canonge llicenciat en lleis Miquel de Sant Joan van posar en dubte l'autenticitat del document, conservat únicament en una còpia notarial de l'any 1348. Però els monjos de Sant Pere de Rodes van seguir celebrant les festes durant el segle XV i concedint indulgències, la millor manera de traure visitants i pelegrins. A l'inici del segle XVI, el monestir va patir una crisi molt greu, relacionada amb la pirateria, amb les guerres i amb la situació econòmica, però també amb el context religiós. La reforma protestant s'estenia per Europa, qüestionant el culte a relíquies i imatges, així com les indulgències, el que havia comportat una reculada del pelegrinatge a l'Occident cristià. El monestir va recuperar l'esplendor gràcies a l'expansió del cultiu de la vinya a partir del segle XVII, però l'abadia va anar patint saquejos continus, sobretot des de França. Els conflictes dels segles XVII i XVIII van desembocar en l'abandonament definitiu del monestir el 1798. Els monjos van anar a Vilasacra i després a Figueres fins a la desamortització del 1835. Com sempre, amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Avui parlem de Sant Pere de Rodes, que, en fi, ja ho dic ara gairebé com a turista. És un pecat, és que sí, no té cap indulgència no haver-hi anat algun cop a la vida.
1: Sí, sí. I quan has dit això, un centre espiritual de la Catalunya medieval i de la Catalunya actual, perquè la visió de Sant Pere de Rodes, la visió al poble medieval que està una mica sota, mig, que ara s'està recuperant, de Santa Creu de Rodes, i el castell de dalt, de Sant Salvador, cada vegada que volto per allà, hi he d'anar. I jo ho recomano a tothom,
0: perquè és
1: una cosa meravellosa. Aprens història medieval, aprens reconstrucció, cultura.
0: Gaudeixes d'un paisatge excepcional.
1: I en certa forma, el que parlàvem una mica abans, sembla que vegis arribar als grecs, no?
0: És
1: una cosa tan extraordinàriament bonica, el Golf de Roses i el Cap de Creus. Jo crec que és de les coses, en fi, d'aquestes joies extraordinàries, belles que el Montsia, no? Que deien del Partenó, de l'Agròpolis, doncs Sant Pere de Rodes és un dels llocs extraordinaris.
0: I amb una història extraordinària que avui intentarem fer-ne 5 cèntims, perquè òbviament de les històries extraordinàries, més de 5 cèntims en aquest programa no podem fer,
1: I que a més, que recuperen, que la gent, en fi, el pelegrinatge avui dia és diferent, però continua existint.
0: Qui ens acompanya avui, estem molt contents de tenir-la aquí, és la historiadora Sònia Masmartí, que durant molts anys, moltíssims, i encara avui en dia, continua treballant aquest monument, aquest espai monumental tan immens de Sant Pere de Rodes, actualment també tècnica coordinadora dels monuments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural a la demarcació de Girona. 24 anys, si no m'equivoco, responsable del monument de Sant Pere de Rodes. Déu-n'hi-do.
2: Quants anys.
0: Molt contents de tenir-la aquí, de tenir-te aquí. Tinc la sort de conèixer la Sònia Masmartí des de fa uns certs anys i estic molt content que ens ho pugui explicar avui en dia. Per què és tan extraordinari Sant Pere de Rodes? Que, a part del paisatge, què és el que va fer que aquell lloc, amb aquell indret tan magnífic, perquè una cosa és que l'indret sigui magnífic i una altra és construir allò, accedir-hi, que la gent hi vagi, històricament. No era un mal lloc per buscar un lloc de pelegrinatge. Sant Pere de Roma és a peu pla. Sant Jaume de Compostela és a peu pla. Sant Pere de Rodes costa pujar-hi.
2: Sí, bé, els orígens de tot plegat encara no els tenim clars, l'origen encara continua sent un misteri. Sí que tenim indicis d'ocupació d'aquest lloc des del segle VI, fins i tot el V, potser, però en tot cas, per què va ser un lloc tan important, perquè és un lloc tan especial durant tots aquests segles, doncs quan hi anem doncs ho entenem en part, no? Perquè per això, com a persones humanes, doncs quan arribem allà, doncs realment veus aquell paisatge, aquella potència, aquella força, aquella bellesa que té aquest lloc, i això segurament que hi havia altres motius, no? És un lloc que també té molta aigua, és un lloc que té un punt estratègic com és el castell de Sant Salvador de Verdera, que si t'enfiles allà dalt, doncs tens una visió que et fa comprendre, doncs,
1: la defensa,
2: lo necessari que era aquell punt per qualsevol civilització que s'instal·lés en aquell territori. Però la bellesa del lloc
0: segur que ja motiva això.
2: Els llocs sagrats, de fet, sempre solen estar en llocs preciosos.
0: Sí, no? Estic recordant Delfos, i sí. Delfos també té aquesta imatge de visió, de paisatge impressionant.
1: Aquests boscos d'oliveres tan preciosos.
0: Sí, a Grècia, doncs, esclar, és normal, aquests llocs
2: aquesta emoció que ens provoca
0: t'eleven espiritualment, i és lògic que tinguin.
2: Ens apropa la divinitat, ara i sempre.
0: A part d'aquesta raó òbvia d'espiritualitat de l'indret, és evident que algú s'hi va posar i va començar a construir, perquè construir un monestir com Sant Pere de Rodes, posteriorment, o no sé si posteriorment, però la població i el castell, això és molt car amb esforços. Com va ser aquest procés?
2: Clar, tot sembla que comença siguent una petita cel·la monàstica, que potser aquesta cel·la s'esdevé arran d'aquesta evolució que hi va haver-hi en tot l'Occident cristià de l'eremitisme cap a...
1: Un ermità
2: és possible. Prop de Sant Pere de Rodes hi ha eremitoris antics, molt antics, que encara no sabem ben bé quant d'antics, però poden ser-ho força. Doncs és possible que uns quants ermitans s'anessin agrupant a la cel·la que era de Sant Pere de Rodes i a moltes altres cel·les que hi va haver-hi en el Cap de Creus. Hi havia una gran constel·lació de cel·les, i és a finals del segle IX, quan de totes aquestes cel·les sembla que Sant Pere de Rodes comença a ser la més important. De mica en mica és la que va sortint més sovint en els documents, el que va sortint en primer lloc en els documents quan es llisten les cel·les, i serà la que va començar a rebre les grans donacions del segle X, i això provocarà, doncs, que es vagi convertint en aquest gran monestir que serà segles més tard. Encara això comença sent una cosa petitona, una petita cel·la, una petita construcció,
0: després una petita esglesiola, i mica en mica
2: va agafant importància, doncs es va ampliant fins arribant a la màxima ampliació, doncs, a l'edat mitjana, que seria ja els segles XIII-XIV, i llavors en època moderna, perquè Sant Pere de Rodes, a part de la part medieval, també està tot envoltat de grans construccions modernes, totes fetes amb una pendent de muntanya que era molt complicat. Van haver de retallar roca, van haver de reomplir espais per poder aplanar el nivell.
0: La situació actual de Sant Pere sí que et dona la sensació que allò no és que sigui pla, perquè no ho és, però sí que és lleugerament aplanat, perquè d'alguna manera però no sé si això és artificial.
2: És artificial, no és que hi hagués allí un
0: terraplè natural que més o menys s'han adaptat les construccions.
2: No, per exemple, l'església, per construir aquella gran església en aquell lloc, o sigui, en la part on hi havia l'altar, hi havia hagut segurament la primera o la segona cel·la monàstica, l'església monàstica, les més antigues. Allò es va ampliar i s'havia de fer allà, perquè aquell és el punt sagrat. Llavors, aquella gran església, podem comptar que mitja església, la que dona per la banda de muntanya, es va fer gràcies a retallar roca, i l'altra meitat, i els arqueòlegs hi van trobar un desnivell d'entre 4 i 8 metres. Van haver de fer contraforts, terraplanar, i
0: és una feinada,
2: feinada
0: tremenda. I això estem parlant de desenes i desenes de persones treballant.
2: Sí, són entre els segles 10 i 11. Clar, la mà d'obra era barata en aquella
1: època. I la feina era molt gran.
2: Sí.
1: La fe era molt gran, el concepte religiós no ho podem
2: valorar. Estàvem fent la casa de Déu.
0: Hi ha muntanyes, clarament, i és un exemple, exemple claríssim. Tot i així, és clar, tot això tampoc se sustentava no només amb la fe, òbviament era una gran potència, però també amb les donacions i amb l'interès dels senyors de l'època. Per què hi havia aquest interès dels aristòcrates amb Sant Pere de Rodes? Què és el que havia provocat? Hi ha donacions similars a altres indrets propers?
2: Sí, en el segle X és molt típic que la noblesa, que s'està allunyant del rei franc, no? Intenta, bueno, és aquell pas previ a independitzar-se de l'imperi franc, doncs la noblesa tendeix molt a actuar com els reis, llavors agafen doncs, sempre doncs, algun centre espiritual, alguna església, algun monestir sota la seva protecció i l'engrandeixen, i fer aquelles donacions tal com feien els reis, doncs també és un tema de prestigi en aquesta època, i és molt comú que la noblesa del que era la marca hispànica en aquell moment, doncs fes aquestes donacions a l'església, i Sant Pere doncs les va rebre del comte d'Empúries, i si el comte fa donacions, doncs els nobles que l'envolten doncs també ho
0: també
2: faran,
0: fan,
2: perquè també els hi dona prestigi.
0: Prestigi també és una qüestió també de fe, perquè en aquest sentit el fer donacions no era una cosa menor, no creaven, no existia, però no creaven auditoris per tocar música, diguéssim.
2: No
0: era un tema cultural, era un tema que realment invertien en la fe, amb el seu esperit i amb el dels seus vasalls, perquè era un lloc importantíssim per la pervivència de l'harmonia de la zona, i això ho feien tots els aristòcrates d'aquell moment.
2: Sí, eren donacions pro ànima, bueno, per les ànimes seves, dels seus avantpassats, dels seus familiars i dels seus descendents, no, d'alguna manera. I van i també molta, en algun cas s'hi havia escollit la sepultura també d'un comte d'Empúries. A la part de la Galilea hi ha una pintura amb l'escut comtal, i en allà hi hauria hagut un dels comtes d'Empúries que s'hi va enterrar. Però també hi ha molts testimonis de testaments de nobles que fan donacions al monestir i escullen la seva sepultura també.
0: Clar, un tema clau.
1: Clar, perquè l'important és la vida eterna, no la vida temporal, que és la terra.
2: Sí.
0: Actualment el que podem veure de la construcció de Sant Pere de Rodes és, en primer lloc, sens dubte, l'església és la gran estrella de la construcció, sí. Una església impressionant en molts sentits, amb uns murs sòlids, unes columnes, una mirada que té, i la Galilea, al final, que ens haurà d'explicar això, la Galilea, com funciona. Suposo que això estem veient, òbviament, l'església del segle XXI, però aquesta construcció, quan ho podíem veure? A partir de quin any es pot dir, o quina època es pot dir més o menys que la visió dels pelegrins que hi pujaven era similar a la que tenim avui en dia?
2: Bé, l'església precisament l'any passat, el 22, doncs va fer 1000 anys.
0: No està malament.
2: 1000 anys de la seva consagració, no de la seva finalització.
1: Sí, però l'església... Quants dies, 1000 anys?
2: Sí. Allò que vam fer una gran celebració. I bé, aquesta església es devia acabar a mitjan segle XI. A mitjan segle XI podríem dir doncs, que l'obra es va finalitzar, tot i així, de seguida que es va acabar, doncs, es va continuar fent algunes adaptacions, moltes d'aquestes adaptacions relacionades amb el pelegrinatge, amb elements que facilitaven o agradaven el que eren necessaris pels pelegrins que ja hi arribaven.
0: Quina estructura té la Sant Pere de Rodes que la fa especialment adient pel pelegrinatge?
2: Bé, doncs, d'entrada, l'absis principal, l'absis major, doncs té un deambulatori. Un deambulatori que és com un passadís que dona la volta a l'altar i que permetia als pelegrins doncs, fer els rituals pertinents fent voltes al voltant del punt més màgic de l'església, que sempre és el lloc on hi havia la taula de l'altar. A banda, doncs també sota...
0: O sigui, perdó, sí. Els pelegrins entraven i llavors donaven voltes al voltant
2: sí,
0: de l'altar.
2: Sí, i l'església ja també entraven per la part de la Galilea, per l'entrada principal, llavors la nau central està envoltada de dues naus laterals. Els pelegrins podien agafar una de les naus laterals que condueix directament al deambulatori o girola, que és aquest passadís. Podien fer la volta i llavors anar fent la volta a tot el temple. A més, abans a l'entrada doncs, hi havia la Galilea que era la portalada que donava la benvinguda, l'entrada, l'accés en aquest temple que és concebut com la Jerusalem celeste. Imagineu-vos aquella gent que vivien en casa evidentment de planta baixa que no havíem vist mai cap edifici potser ni de pedra així, de més de 10 metres.
0: Per exemple, les llars de foc no s'instal·len fins ben bé 100 anys o 150 anys més tard, que comencen a ser bastant comunes fins al segle XII, ben entrat, XIII. Per tant, eren llars que ni tan sols hi havia una xamaneia.
2: Vull dir que realment...
0: No perquè això tingui importància respecte al pelegrinatge, però perquè veiem la precarietat realitat de les condicions de la gent com vivia, i en comparació al que devien veure amb aquell temple tan absolutament espectacular.
2: 16 metres no? d'alçada que fa aquella nau, no? Amb aquells pilars, les dobles columnes, allò era tot pintat, era tot il·luminat.
0: Tot pintat, columnes també i tot...
2: Sí, possiblement. A l'edat mitjana som nosaltres que hem agafat la mania de repicar les cases antigues, però fins fa 4 dies les cases no es veia la pedra feia pobra, i a més doncs, era una manera de protegir d'humitats
1: i mosquits i altres coses.
2: Exacte.
1: No?
0: Per tant, era un espectacle per el mateix Pelegrí. Veure allò era
2: impressionant.
0: Sí. Llavors avançava i passava pel deambulatori. Què veia en el deambulatori? Veia ja l'altar amb relíquies o...
2: Sí, en el deambulatori doncs, hi trobaria la taula de l'altar, i llavors sí que a Sant Pere de Rodes, just sota l'absis, hi ha la cripta. I la cripta també té aquesta forma anular, que és com un deambulatori però subterrani. I aquesta forma anular, el que rodeja és un... Actualment tenim un mur, i darrere aquest mur hi hauria hagut... O sigui, aquest mur donaria el que seria sota l'altar, on hi hauria la cambra on es guardaven les relíquies.
0: I llavors es veuria des de... Hi haurien finestres d'algun tipus?
2: És possible. Actualment aquest és un mur sec.
0: I per tant no...
2: Que precisament
0: no
2: aquest mur es diu que podia ser l'única resta que tenim de l'església anterior a l'actual.
0: Val. La més antiga, sí. La que probablement ve del segle IX.
2: Sí, que la zona de l'altar coincidiria, perquè és el lloc més sagrat. I avui en dia doncs aquest mur no té finestres, però és possible, per exemple... se sap que en el cas de Sant Pere de Roma, doncs sí que hi havia, en el lloc on es guardaven les relíquies de Sant Pere, doncs hi havia unes finestretes, un mur similar amb unes finestretes, des d'on els pelegrins podien mirar, observar les relíquies, i fins i tot es diu que en allà hi ha doncs, els clergues de la Santa Seu, doncs el que feien era vendre als pelegrins uns trossets, uns bocinets de roba, que es pesaven. I pesaven tant. Llavors els pelegrins compraven aquests bocinets de roba, els posaven amb la mà dins les finestretes que donaven en el Sancta Sanctorum, en el lloc on es guardaven les relíquies, una estoneta, i allà, clar, hi havia molt de fluvis, hi havia espelmes, hi havia encens, i les efluvis de les mateixes relíquies. Doncs, llavors, un cop fet això, es tornaven a pesar aquests bocinets i pesaven més.
0: Ah,
2: llavors, oh, miracle, no? Llavors ja s'enduien aquesta relíquia així autofabricada, podríem dir. I és possible, perquè no, doncs, que Sant Pere doncs, es fes
0: clar,
2: un ritual similar.
0: Clar, hem de pensar que rituals similars devien ser bastant genèrics a tota la cristiandat,
2: sí,
0: no?
2: Sí, em sembla que els pelegrins quan arribaven a un lloc però... ja sabien què han de fer, què han de fer.
1: El motiu del pelegrinatge d'aquestes persones que pujaven, que havien d'anar, diguem, a tota la muntanya, que tenien tot el camí, que tenien les dificultats, que passaven per la Creu de Rodes, el poble medieval, tot això, l'objectiu final era el pelegrinatge religiós sobre qui? Sobre restes de Sant Pere, sobre altres sants, sobre qui?
2: Bé, a Sant Pere de Rodes hi havia moltes relíquies, tots els llocs de pelegrinatge.
0: Està magnífic, de les relíquies de Sant Pere, és molt divertit.
2: Hi havia aquell llistat, sí. Sembla ser, per això, que en els primers temps medievals la relíquia estrella que té Sant Pere de Rodes seria la Vera Creu.
0: Compte, que aquesta és de primera,
2: que tothom la té, però sí. Que en el cas de Sant Pere de Rodes sembla que és la que de més antic, doncs, és la principal relíquia que traurà els pelegrins. Més endavant,
0: la Vera Creu,
2: sembla...
0: teòricament, és la creu on va ser crucificat Jesucrist.
2: Exacte.
0: Perquè hi ha altres, que no parlem d'aquesta gent tan pobra, que tenien fragments de creu dels lladres, i això no tenia tanta categoria,
2: no
0: però la Vera Creu era una cosa
2: era
0: de gran nivell.
2: Sí, i la tenia tothom,
0: reconstruïssim
2: tots els trossos de fusta, sortia una creu de...
0: Sí, molt grossa, sí, es mouria allò des de la lluna, sí.
2: Doncs bé, i més endavant, sembla que allà al segle XV-XVI, doncs potser es va canviant una mica el culte principal cap a Sant Pere, cap a les despulles de Sant Pere, perquè s'atribueixen doncs, que allà hi van arribar en algun moment passat, doncs el cap i el braç dret de l'apòstol Sant Pere.
0: No sé si el cap i el braç de l'apòstol Sant Pere també està en algun altre lloc, o eren relíquies exclusives de Sant Pere de Rodes i per això tenia tant de prestigi.
2: Clar, el cos sencer de Sant Pere apòstol, del príncep dels apòstols, es conserva a Roma, i això ha sigut des de sempre, i tothom ho sap.
0: Sant Pere era un home amb tres braços i dos caps, o allò?
2: Bé, aquí ratllaven una mica, doncs això, no? La transgressió i la i la il·legalitat, podríem
0: això,
2: dir.
0: Això a la gent no l'espantava, no? Això, el fet de que tenen Sant Pere a Roma, però també el tenen, o tenen un tros a Sant Pere de Rodes, perquè tampoc la comunicació devia ser tan senzilla, vull dir, es podia saber d'aquella manera i per tant,
2: sí,
0: no...
2: Sí, es donava una explicació no de com és, que això està aquí i ja està. I a més mantenien una mica de l'ambigüitat, perquè també tenien el cos sencer de Sant Pere Exorcista, que havia sigut com una mena de deixeble de Sant Pere Apòstol, i que també es deia Sant Pere, i a vegades feien servir aquest Sant Pere una mica així...
0: Un o altre.
2: Un o altre, per escapar-se allò de...
0: del control.
2: Bueno, del control i del fet que era una transgressió, i contradeia el que deia el dogma de la fe cristiana, de que tothom sap que a Sant Pere de Roma és on hi ha les relíquies del primer papa.
3: Ràdio Vila-sacra.
0: La confirmació de l'existència de pelegrinatge a Sant Pere de Rodes des de l'alta edat mitjana té molt a veure amb una troballa casual feta el novembre del 1810, en l'època en què l'abadia era víctima de tota mena d'expoliacions. Un jornaler que treballava per l'hisendat Antoni Buscató, de la Selva de Mar, van descobrir en un mur de l'altar major de l'església una caixa de fusta amb diversos objectes litúrgics i algunes relíquies realment antigues, probablement ofrenes de pelegrins durant els segles 9 i 10. Aquesta troballa era descrita en una carta del 1826, escrita pel marquès de Capmany.

en una església antiga i derruïda. Per casualitat, derruint la paret que pel costat de l'epístola sostenia la taula de l'altar major. S'hi va trobar dins una caixa de fusta d'un pam i mig de llarg i uns 5 quarts d'ample, folrada a l'interior i a l'exterior de tafetà, perdut el color i tancada amb una petita clau. A dins hi havia molts ossets, també amb caixeta, dos petits mocadors de seda, dins dels quals també hi havia ossos més grans. Els mocadors conserven el color i dins de la mateixa caixa, cobrint-ho tot, una fusta folrada de plata. De rètols per saber de quins sants eren les relíquies, només n'hi ha dos. Perquè si bé es veuen els paperets, la lletra i tot el paper és gairebé consumit. Els únics que es poden llegir són un de Sant Frústol i l'altre de Sant Ferriol, bisbe. El tipus em digué que quan es va trobar, amb els cops de martell a la paret de l'arca, es va desballestar. A sent gent ordinària, en trobar-s'ho la van remenar per curiositat i per això no és d'admirar que es malmetés tot. I que ell, acudint allà, en el moment que va ser avisat pels seus jornalers, procurà recollir-ho tot com va poder. I que així ho conserva unit a l'arca mitjançant cordills, de la manera que ha pogut fer-ho per estar molt consumida. A dins, entre altres coses, hi ha una creu de fulla de llauna i 3 porcions de sang presa. Tot això deu ser cosa molt antiga.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb Sònia Masmartí, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant de Sant Pere de Rodes, bàsicament del pelegrinatge, de tot el que representa Sant Pere. Acabem de sentir, Sònia Masmartí, aquesta carta on fa una descripció de les relíquies que es troben una mica per casualitat, bastant malmeses, perquè ja ho diu que fan bastanta destrossa a l'hora de trobar-ho i que tot ho lliguen tal qual. Per tant, les relíquies existien, no era només un mite que hi havia darrere. Els pelegrins volien veure la relíquia i, per tant, sabem que hi havia coses allà. Com arribaven les relíquies? Se sap com van arribar a Sant Pere de Rodes i per què va tenir aquesta col·lecció de relíquies tan espectacular?
1: Bé, des del segle X, qualsevol santuari de peregrinació havia de tenir relíquies.
2: Era impensable que fos d'una altra manera.
1: Sí, les relíquies, doncs bé, s'aconseguien de mil maneres diferents, però s'havien de tenir, i s'havia de tenir relíquies i relíquies atraients. Com més famoses en aquell moment eren les relíquies, com més prestigi tenia un sant concret en una època.
2: Més miraculoses, també, no? Perquè hi havia relíquies que provocaven miracles d'un tipus i altres no tant.
1: Sí, i s'havien de crear històries que circulessin sobre els miracles que feien aquestes relíquies. Llavors, era una renovació constant. No? Que també explica això d'aquest tresor que es va localitzar, perquè sembla ser que aquest tresor es va amagar en aquella part d'un mur de sota l'altar major, perquè eren relíquies que segurament havien quedat en desús, obsoletes, sí. Ja no eren interessants, i clar, no els podien pas llançar, no? Llavors els podien,
3: era una manera, i protegir.
1: Es van amagar en un lloc sagrat, en un lloc segur, i allà van quedar.
2: És que aquí es barreja, jo crec que com a totes les esglésies amb relíquies, una barreja entre la frivolitat de la moda, ara està de moda aquesta relíquia i passen 3 dècades, la gent ja ho ha vist i apartem-la una mica i busquem-ne una relíquia nova que torni a treure pelegrins, i la fe, les dues coses. O sigui, sí que hi ha una part de moda i màrqueting, sens dubte, però hi ha una gran part de fe, el fet de poder estar a prop del cos o d'una part del cos o d'una peça determinada que té importància en la història sagrada, devia ser una experiència espiritual molt gran, a part de les modes i la frivolitat que hi ha darrere, que també òbviament existeix, això,
1: sí.
2: No?
1: I clar, es busca el poder curatiu d'aquestes relíquies, un poder curatiu de cos, a vegades, no? Que també es produeixen miracles curatius. Allò, hi ha moltíssimes històries sobre santuaris i relíquies on s'explica que hi ha hagut unes curacions miraculoses. I ja, també
2: els esgarrats que tornen a caminar,
1: exacte.
2: Els cecs que tornen a veure, etcètera, etcètera, etcètera.
1: I això, si passa o no passa, però s'ha de difondre, s'ha de fer promoció del poder que hi ha. I llavors també hi ha el tema del poder curatiu de l'ànima, el perdó absolut dels pecats, que és el que busca tothom, no? O evitar els càstigs de Déu, que estàs patint arran dels teus pecats o dels pecats dels teus familiars, també. Tot això són qüestions de fe.
3: I els monjos són els que donen, diguem, testimoni d'aquesta fe, no? Vivint amb aquelles condicions, amb els vots, diguem, de monjos, no? Castedat, obediència i pobresa.
1: Sí, no, la feina dels monjos és també resar contínuament per la salvació de les ànimes de la humanitat. La seva funció social, podríem dir, que era imprescindible en el context de la mentalitat d'aquella època.
2: Ara anem a la part frívola, però també hi havia la part comercial, o sigui, els monjos també vivien d'això i, per tant, tenien gran interès en que pugés molta gent, fes donacions, etcètera, etcètera. Una combinació de les dues coses,
1: sí,
2: eh?
1: Sí,
2: no,
1: clar,
2: sense negar l'espiritual, perquè seria ridícul, no es pot negar l'altra, perquè també seria obviar una cosa que era òbvia, no? Que
1: els pelegrins porten almoines, els pelegrins també sembla que
3: s'hostatgen allà,
1: i hi ha un document molt maco de Santa Creu de Rodes amb una picabaralla entre els clergues de la parròquia de Santa Creu de Rodes i el monjo celler del monestir,
3: que és el poble medieval que està a mitja muntanya abandonat,
1: encara estem excavant,
2: puges amb cotxe i passes pel costat, però es pot visitar, però
1: hi ha l'esglesieta de Santa Helena,
3: s'està recuperant ara, no? Tot això.
1: Sí, des del 2006 que s'està excavant i ha sortit un poble espectacular. L'església, la plaça, al voltant de la plaça hi ha totes les cases, unes senyores cases, que no són cases normals i corrents de pagesos, i a més per documentació veiem que aquella gent tampoc tenien masses terres, I clar, no,
2: més aviat... És que no n'hi ha.
1: Hi havia vinyes, hi havia... Sí, sí. Hi havia terres, vinyes, camps, no gaires, perquè és muntanya, però sí, ramats de bestiar, però aquesta gent, per documentació, veus que amb els capbreus es veu clarament de que tenen una vinya erma, o tenen una vinya petita, tenen un hortet, i para de comptar, no viuen de la terra. Aquesta gent vivia dels pelegrins.
2: Clar, del comerç i, per tant, d'hostatjar-los, de donar-los de menjar...
1: Sí. Vivien del turisme com nosaltres.
2: Sí, exacte. Curiós, això, però esclar, els monjos també vivien d'aquest procés.
1: També,
2: I això suposo, clar, la diversitat humana és immensa, no? Però devia haver-hi monjos molt espirituals on tot aquest tema els hi venia d'esquillada, i monjos que el negoci és el negoci i el maravedí és el maravedí, no?
1: El que us mancuso, volia dir abans, que se m'ha anat al cap, ara... El document aquest que parla de la picabaralla entre els monjos celler i els clergues de Santa Creu, perquè en una...
3: Els vols dir els capellans?
1: Els capellans, sí. A Santa Creu hi ha el poble i hi ha la parròquia. Sembla que hi ha un gran monestir, a prop hi ha el poble amb la seva parròquia. O sigui, la gent anava a missa a la parròquia.
2: És molt bonica de visitar,
1: no
2: també.
1: Anava la...
2: és molt bonica. Ara, òbviament, no té mobiliari, però és bonica de veure, sí.
1: Doncs, aquesta picabaralla ve donada perquè és any de jubileu, estan vinguent molts pelegrins, i els clergues, els tres clergues que oficiaven a Santa Creu, doncs van posar unes paradetes per vendre vi i aliments als pelegrins, i el celler es va queixar al bisbe, va dir, aviam, això és no, el tema del pelegrinatge és del monestir, és nostre
2: monestir.
1: I som nosaltres
2: està
1: que hem de fer la venda
2: a un quilòmetre estant, que és allà al costat,
1: sí. El bisbe dona la raó al celler i castiga els monjos, els clergues castiga i
2: empipats, m'imagino, clar.
1: Sí.
2: Però tot i així el poblat era pròsper. O sigui que el pelegrinatge alimentava molta més gent que no pas els monjos, era clarament vivien bé aquella gent.
1: Sí, a Santa Creu hi trobem gent, això, que no són pagesos però que tenen, bueno, són artesans. Sembla que al voltant de la plaça, les cases que hi ha al voltant de la plaça, tots tenen com una botigueta. Ara l'arqueòloga em renyaria, però bé, sembla que serien paradetes, espais destinats a la venda o a l'acollida dels pelegrins. I a banda, doncs, també, quan hi ha any sant a Sant Pere de Rodes, doncs també hi ha repercussió arreu de la comarca. Per exemple, doncs, en un any en què una mugada es van portar al pont...
3: Mugada vols dir del riu Muga,
1: Del riu Muga.
2: La Muga, una mugada.
1: Sí, perquè en van patir moltes i ja li van posar nom, perquè
2: eren
1: bastant recurrents abans.
2: Sí.
1: doncs això, la mugada es va dur al pont i el bisbe, doncs, dona 40 dies d'indulgència a tot aquell que vagi a ajudar a les obres de reconstrucció del pont de Castelló, perquè s'acosta el jubileu de Sant Pere i perquè hi han de passar molta gent.
3: El jubileu és
1: l'any sant.
3: És l'any sant amb el qual aleshores els creients redueixen les penes del purgatori, diguem.
1: Sí, eren els anys de jubileu, que a Sant Pere de Rodes eren quan el dia 3 de maig s'esqueia amb divendres, doncs se'ls podia concedir la indulgència plenària. Això era el màxim dels màxims.
3: Anaves directament al cel i t'estalviaves el purgatori.
1: Sí. Mm-hmm. Inclús t'anaves amb indulgències pels pecats que havies comès si te'n sobrava, doncs em podies
2: fer servir
1: en el futur i tot. I pels teus pecats i pels pecats de la família, també dels que tens al purgatori.
2: Anava molt bé, llavors.
1: Molt bé.
2: Era estupenda.

0: Els monjos de Sant Pere de Rodes esgrimien una suposada butlla papal d'Urbà II de l'any 1090, especificant totes les indulgències que el monestir podia atorgar als devots que hi acudissin. L'única còpia íntegra que es conservava de la butlla era un document notarial posterior, del 1348, però tot sembla indicar que havia estat una falsificació feta al segle XIV per assegurar el monestir com a centre de pelegrinatge. Per justificar la inexistència del document original, en dues escriptures de mitjan segle XIV, va quedar registrada una història rocambolesca i poc versemblant sobre un presumpte robatori de la butlla per part del monjo. D'un d'aquests textos és una carta del bisbe de Sulci a Sardenya, relatant-hi els fets al bisbe de Girona, el 13 de setembre del 1350.
1: Germà, heu vist aquest document? És una carta del bisbe de Sulci, Ramon, el bisbe de Girona, i porta la data del 13 de setembre de 1350.
2: Encara no havia tingut oportunitat de veure'l. Què és el que explica? Té a veure amb la butlla papal?
1: Sou llest, germà. I tant que ho sou. Segons es llegeix aquí, un home greument malalt va acudir al bisbe perquè l'escoltés en confessió. El moribund li va explicar que era originari de la ciutat de Girona, d'ofici qüestor, i que va ser justament allà on va comprar una carta escrita en pergamí, plomada amb corda de can en pendent.
2: Així és exactament com són les butlles procedents de la cúria romana. Aquesta descripció tan precisa no pot ser casual.
1: Això mateix és el que penso jo. Doncs bé, el document afirma que la carta va ser robada per un monjo del monestir de Sant Pere de Rodes, i aquest home malalt n'havia pagat 40 florins d'or. En lliurar-li al bisbe de Sulci, aquest li va demanar al notari públic de tota l'illa de Sardenya que en fes una còpia.
2: Això és una mica estrany. Com justifica que la butlla original no aparegui per enlloc?
1: Sempre, segons aquesta carta, el bisbe va ordenar que fos enviada a Catalunya per tal de ser restituïda al monestir al qual pertanyia legítimament. Però durant el viatge, el vaixell on viatjava el preuat privilegi va naufragar en aigües del Golf de Lleó. Els tripulants de la nau van morir i la butlla es va perdre per sempre més.
2: Ja és mala sort. Encara bo de la còpia feta pel notari, doncs.
1: Ja ho podeu ben dir. El més curiós va passar un temps després, quan el bisbe Sulcità era a la Santa Seu i va coincidir amb el monjo que havia robat la butlla de Sant Pere de Rodes. Resulta que havia viatjat a Roma buscant absolució pel seu pecat.
2: Certament, els camins de Déu són inescrutables. I acaben connectant.
1: El bisbe li va comunicar que la butlla s'havia perdut, però li va donar el manuscrit notarial del 1348 per tal que el portés al monestir. I és per això que la còpia de la butlla ha de ser considerada autèntica i vertadera.
2: Entre vos i jo, germà, costa de creure tot plegat.
1: No us falta raó, però estareu amb mi que si serveix per legitimar els privilegis de la butlla, hem d'estar disposats a creure en aquesta història de cap a peus.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Soni Masmartí, acabem de sentir aquest conflicte. Esclar, una butlla falsa, això és una cosa molt, molt curiosa, no? O sigui, teòricament, per concedir indulgències, havia d'haver-hi una ordre papal, que és l'anomenada butlla, aquestes cartes que deien a tal lloc, si vas de pelegrinatge, tindrà, entre altres coses, les butlles eren molt més àmplies que això, però en fi, en aquest cas, no? I sembla que tot es basava i tota aquesta passió per anar a Sant Pere de Rodes en una butlla que no havia existit mai.
4: Sembla ser.
0: Sembla ser.
4: Sí. Això va ser un gros.
0: I tant, és molt gros aquesta.
4: Però també va ser una qüestió de supervivència, segurament. Clar, estem al segle XIV, mitjan segle XIV hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut una davallada important, al mateix monestir doncs, van morir moltíssims monjos, a més molts pagesos, les terres van abandonar.
5: Que va haver... Més d'una tercera part de la població de Catalunya va morir el 1347.
0: Sí, depèn de la població, a Barcelona gairebé la meitat. Va ser
5: l'inici de la decadència.
0: Sí.
4: I clar, i evidentment va afectar també el moviment del pelegrinatge, llavors qui més qui menys, doncs totes les institucions, tothom es va buscar la vida intentant reflotar com podia, doncs, i recuperar una mica el que havia estat tot abans de la pandèmia, l'epidèmia. I bé, segurament, doncs,
0: alguns van pescar aquesta butlla falsa.
4: Això doncs, va ser una manera per dir... Veient com Sant Jaume de Galícia tenia èxit el tema de poder celebrar un any sant, no? cada 25 de juliol, que quan sigui diumenge, que és Sant Jaume, doncs se celebrava un any sant, doncs a Sant Pere de Rodes, com que el culte principal, que el culte estrella que hi havia, doncs era la creu, doncs van decidir això, el 3 de maig, quan fos Santa Creu, se celebraria un any sant. El primer que tenim documentat és l'any 1370, i es fa en base en aquesta butlla que
0: no va existir, o sembla ser.
4: I que ni tenien ells tenien una còpia notarial autèntica, feta d'una manera molt sospitosa, però en tot cas és el document amb el qual vam poder...
0: I com es descobreix això? Es descobreix ja no en aquella època, una mica més tard, però es descobreix relativament aviat, que allò és un sopar de duro, diguéssim.
4: Clar, cridava molt l'atenció que una butlla de l'any 1090, doncs a final del segle XIV, aparegui de cop i volta, no? I que se celebri un jubileu que no s'havia celebrat mai fins llavors i que seria el jubileu més antic de la cristiandat, perquè
0: clar,
4: el de Sant Jaume de Galícia és una mica més tardà, és fet uns 25 anys després del 1090. Llavors això de seguida doncs, va aixecar les sospites de l'inquisidor i del canonge de la Seu de Girona.
0: Que van investigar?
4: Van investigar, el primer que van fer va ser... Van fer dues accions el mateix dia, dues cartes. Una va ser enviada al monjo sagristà de Sant Pere de Rodes, que tradicionalment era el que guardava la documentació, i li demanen tota la documentació que tinguin referent en aquesta butlla, perquè sospiten de que potser és un atemptat contra la fe cristiana, contra els dogmes de la fe. I l'altra carta que fan és a tots els clergues de la diòcesi de Girona, dient alerta que si us venen pelegrins amb aquestes indulgències, no els hi accepteu, perquè sembla que no són certes.
0: Esclar, això encara que no es va arribar a prohibir ni molt menys el pelegrinatge a Sant Pere de Rodes, suposo que un cop el prestigi del monestir, i no sé si es va notar amb l'afluència de gent.
4: Bé, això va passar uns dies després de l'inici de la celebració ja estava en dansa, diguéssim, i en tot cas, doncs, fins que no tornés a coincidir el dia 3 de maig amb divendres, no es tornaria a repetir.
0: En principi, 7 anys després, sí.
4: I aquí ens perdem, encara no, bueno, de moment no sabem com van continuar les gestions. El monestir s'havia defensat d'alguna manera, devia utilitzar les seves influències amb l'alta jerarquia eclesiàstica, segurament, però en tot cas el següent jubileu, que és el 1409 que tenim localitzat, doncs el bisbe de Girona hi dona suport,
0: no hi ha
4: el papa hi acudeix
0: problema.
4: I cap problema, tot funciona, o sigui, d'alguna manera se'n van sortir.
0: I del dia farà un any sant, en aquest cas.
4: Exacte.

0: Al llarg del segle XV hi va haver 14 ocasions en què la festa de la Santa Creu del mes de maig va caure en divendres. El primer jubileu celebrat pels monjos de Sant Pere de Rodes en aquest segle va ser precisament aquest, el del 1409. Uns dies abans de la celebració, el bisbe de Girona, Ramon d'Escatllà, va fer una crida pública dirigida als fidels i pelegrins que fossin a la ciutat persones que anaven de camí cap a Roma, cap a Jerusalem o cap a Sant Jaume de Galícia. A més, el bisbe oferia indulgències a aquells que col·laboressin en l'arranjament dels camins que ascendien per la muntanya. La repercussió i el prestigi del jubileu a Sant Pere de Rodes s'estenia per tota la diòcesi.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Ramon, per la gràcia de Déu, bisbe de Girona, els fidels de Crist, tant els que hi són com els que vindran a la Seu, i els pelegrins a la ciutat i a la nostra diòcesi de Girona, saluten el Senyor. Sempre és bo que es facin obres, i així com imitem lliurement obres de caritat i pietat, o així com exercim reparacions, creiem que és el moment d'ajudar tots els que la Santa Font omplen i visiten el monestir i l'església de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet, dins la nostra diòcesi, al qual extenses indulgències han estat concedides per alguns pontífecs per precepte, tots els anys en els quals la festa de la troballa de la Santa Creu sigui en divendres. Llavors se celebra plenària, que el poble anomena indulgència, per les penes i les culpes que tothom pot confessar. Per tant, el monestir de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet i de la dita nostra diòcesi, lloc molt antic i situat en una muntanya molt alta, molts devots pelegrinen cap a aquest lloc i la seva església. Molta gent o una multitud de fidels pelegrins, vinguda de diverses parts del món, de provades ànimes devotes, convergeixen a la seva església amb motiu de la celebració de la festa de la invenció de la Santa Creu. Però els camins d'aquest lloc estan mal conservats. Són terribles, perillosos i de difícil accés, aspres i desagradables, sobretot per als peus dels ancians. Per tal que aquestes persones i els dits pelegrins, tots penitents i confessos, tinguin més fàcil ascendir la muntanya per aquestes vies, es pot treballar tant en pròpia persona o bé mitjançant la família, animals o serfs, fent i ajudant en les obres tant amb les mateixes mans com donant almoines, ajudant així a la misericòrdia de Nostre Senyor Jesucrist i dels sants apòstols Pere i Pau. Per la seva autoritat i mèrits seran concedits 40 dies d'indulgència a cadascun d'aquests penitents, per la llum i la claredat de la gràcia misericordiosa de l'Esperit Sant. Així us ho encomano a vosaltres, els clergues de la ciutat i de tota la nostra diòcesi de Girona, que sigui tal com ho he dit, i us ordenem en virtut de santa obediència i sota pena d'excomunió que tot el que he dit sigui exposat al poble i que en feu difusió de com pietosament es poden aconseguir indulgències de Déu i que això tingui validesa durant 15 dies del mes de maig. Feta a Girona el 23 d'abril de l'any de la Nativitat del Senyor de 1409.
1: En guàrdia.
2: Pel que acabem de sentir, les coses anaven molt bé al segle XV, però sospito, i veient l'estat actual de Sant Pere, que és preciós i està conservat tan bé com es pot, però és evident que ha passat alguna cosa aquí entremig. Què li passa a Sant Pere perquè perdi tota aquesta potència que tenia i acabi malmès? Ja, és una bé. Pregunta massa àmplia, però sí. En sóc conscient que a partir del segle XV la cosa va de davallada.
3: Els orígens els endenaven dels llargs temps de decadència, perquè el monestir encara continuarà sent habitat per la seva comunitat fins a finals del segle XVIII, però sí que l'inici de la decadència l'hem d'anar a buscar al segle XV. Sobretot la segona meitat del segle XV, que ja és una època de decadència.
2: Guerra civil a Catalunya,
3: exacte, tot el país,
2: molts conflictes. Sí.
3: És un temps també dolent pel que són l'ordre benedictina, aquestes ordres de monjos antigues, negres. Hi han aparegut els ordres mendicants des del segle XIII, que han agafat molt de més prestigi. És una època de decadència del comtat d'Empúries. També és una època en què el Cap de Creus i bona part de la costa catalana s'ha atacada per la pirateria. Això també
4: és molt important, sí.
3: És una mala època, l'època de la contrareforma, també de la reforma protestant.
2: Sí, a partir de 1621, globalment, sí. Comença el procés que culminarà, d'una manera o altra, amb la Guerra dels 30 Anys al segle XVII. Vull dir que és un procés que es qüestiona tot aquest tipus de pelegrinatges, d'indulgències, de butlles, etcètera, etcètera, el sistema.
4: Coneixements que no són dogmes de fe, fe, però que l'Església acceptava, no sí, són sí. dogmes de fe, però l'Església ho acceptava. En trobem un munt de centres de pelegrinatge religiosos i fes i verges trobades, etc, etc.
3: Sí.
4: No, no són dogmes de fe.
2: Clar, i això comença a deteriorar el prestigi de Sant Pere de Rodes.
3: Sí,
2: i de tants altres llocs, eh? Vull dir que no és només Sant Pere de Rodes.
3: Sabem que el 1504 encara reben una confirmació papal, aquesta és la veritat, que confirma la celebració dels jubileus, amb la intenció, suposo, de tornar-los, de continuar celebrant-los, però al segle XVI el monestir pateix molt, pateix algun saqueig, algun atac, llavors els monjos fins i tot l'abandonen uns anys, i és evident que al segle XVI no tenim cap rastre de moment de que s'hagi celebrat cap jubileu. Mm-hmm. Llavors ja haurien d'anar amb un intent de recuperació que es fa a començament del segle XVII.
2: També mala època aquesta, eh?
3: També.
2: Sí, sí,
3: sí. Sí, sí. Tenim documentat, gràcies al cronista Jeroni Pujades, el 1630, una celebració de jubileu, però és una celebració que segurament era molt diferent de les que s'havien fet en els temps medievals, perquè és una celebració calcada amb els rituals que es feien a Sant Jaume de Galícia i a Roma, també la mateixa Roma, que també es fan jubileus, del ritual d'obertura de la Porta Santa. Mm-hmm. Això a Sant Pere... Jo em penso que es va començar a fer en aquest moment, el 1630, també, i bé, intentant, doncs, tornar a recuperar aquell antic esplendor
4: i fervor,
2: que
4: havien
2: fet. Que no ho van aconseguir.
3: Sí. Sí, sí.
2: Els monjos marxen a finals del segle XVIII, perquè...
3: Sí, el 1698.
2: I això encara porta un deteriorament més gran de tot l'entorn, i no només del monestir, sinó de tot l'entorn.
3: Un cop marxen els monjos, que marxen amb un diversos condicionants que els dona la Real Audiència per autoritzar-los a marxar, i un d'aquests condicionants era arrasar el monestir totalment. Caram. I convertir-ho en un solar. Això fa por, eh?
2: Caram.
3: Això va posar la pell de gallina. Sí. I bueno, gràcies, afortunadament, com que gairebé sortia més car enderrocar aquella mole,
2: sí,
3: doncs que no marxar i deixar-lo caure per si sol, que és el que van optar per fer els monjos. També van autoritzar a tothom que pagués 3 o 4 pessetes, doncs, poder anar a buscar-hi pedra, amb l'objectiu aquest de que l'anessin
2: destruint.
3: I bé, doncs això...
2: I de fet se'n va treure molta, eh?
3: Se'n va treure moltíssima.
2: Hi ha

0: I Mas Martí, moltíssimes gràcies per haver vingut a fer-nos 5 cèntims de la història de Sant Pere de Rodes, que és extraordinària i que, òbviament, per sort, no ens l'hem acabada pas aquí. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler Sabater, hem de tornar a pujar-hi un dia d'aquests, això,
2: sí,
0: no?
2: És que s'ha de fer per l'engranatge, per les raons que vulguin, religioses, culturals, històriques, turístiques, però val la pena, val la pena.
0: Si això és la Guàrdia.
3: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.

0: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del Centre Cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Bona nit.
4: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
6: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins.
7: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
8: Escolta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tres persones moren en menys de 24 hores a tres platges catalanes i ja són 26 les víctimes mortals en el que portem de temporada d'abans, segons ha informat Protecció Civil. Les tres darreres víctimes s'han ofegat entre divendres i dissabte. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 69 anys que s'estava banyant a la platja de la Rovellada, al municipi de Colera, a l'Alt Empordà, i tot el desplegament dels serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. A un altre home, també de nacionalitat francesa, de 78 anys, l'han tret sense vida de la platja de Lloret de Mar, a la Selva. I divendres va morir ofegat un home de 45 anys de nacionalitat anglesa, quan va saltar d'un ferri que feia el

0: trajecte entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja.
1: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
2: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
3: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
4: Notaràs la diferència.

0: torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres, promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vilasacra.
1: Sí, potser la iaia ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau.
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: Has trucat a Ràdio Vilasacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
3: Doncs vinga, posa-t'hi.
1: Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, senyor.
0: Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la, el que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quines ràdios sí, segons quines ràdios vegades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vilasacra se sent allà, Ràdio Vilasacra?
1: Sí.
0: Ah.
1: I el noi, o el fill, també, li va posar que tots van sentir el mateix.
0: Ah.
1: Són molt bones, se sent molt bones. Vilasacra són ben bé...
0: Se senten bé?
1: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha... perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta més estona, el dematí sí, el dematí el s'escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí a Vilasacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa...
1: Bueno, però a mi va... perquè escoltava Vilasacra i van anar a parlar del Cabró.
0: Sí.
1: El Cabró havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia de que parlessin del Cabró.
0: Sí, perquè...
1: Doncs, bueno,
0: sí, perquè...
1: vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen un número, poc se posa que fa tant de pressa.
0: Ja.
1: I la neta, molt va que som un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs molt agraït, eh? I bé, la seva disposició. No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tothom diu, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot. Dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: i,
0: sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
1: La cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et farem cada setmana.
0: Doncs. Molt bé, moltes gràcies, eh?
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

El Carnaval Vilanoví, una explosió de joia, música i color, amb més de 3 segles de tumultuosa història, és una de les manifestacions festives populars amb més tradició de la cultura catalana i un element crucial per entendre la vida social de Vilanova i la Geltrú. Les primeres referències es remunten a finals del segle XVII. En aquell temps, colles de joves i donzelles es trobaven per ballar a determinades places de la vila, normalment acompanyats de petites formacions musicals. D'aquests dies, destaquem el Ball de Mantons, que és un ball de gala organitzat per cadascuna de les entitats pertanyents a la Federació d'Associacions pel Carnaval. Una entitat diferent cada any organitza l'arribada del rei Carnestoltes, així com descriure i fer pronunciar per sa majestat l'esperat i temut sermó. A la nit, les disfresses omplen el centre de la ciutat d'una manera més individual. Aquesta desfilada de disfresses, amanida amb balls gratuïts a l'aire lliure, s'anomena la nit de mascarots. El gran carnaval vilanoví s'acaba el dimecres de cendre amb l'enterrament de la sardina. El teatre principal de la ciutat s'instal·la a la casa mortuòria del rei, on el poble pot rendir-hi l'últim i sentit homenatge.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de Ràdio Teatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui recuperem una d'aquelles obres gairebé desconegudes, però que, en descobrir-les, esdevenen veritables joies dramàtiques amb un rerefons. És el cas de Proceso a cuatro monjas, de Vladimiro Cajoli. Cajoli neix a Montevarchi, a la Toscana italiana, el 1911. Després de llicenciar-se en literatura, comença a exercir una intensa activitat com a periodista i assagista, col·laborant en diverses revistes i publicacions, i com a dramaturg, essent autor de diversos textos teatrals. El 1952 escriu el guió de la pel·lícula L'articolo 519 di Codice Penale, un drama dirigit pel debutant Leonardo Cortese. D'ençà d'aleshores, inicia una intensa activitat com a creador de textos radiofònics i el 1959 guanya el concurs nacional de guions originals per a la televisió organitzat per la RAI amb I figli di Medea, un drama de ficció televisiva que s'emet en directe per la televisió nacional i que es converteix en un gran esdeveniment mediàtic que guarda cert paral·lelisme amb la històrica emissió de La guerra dels mons d'Orson Welles. L'èxit assolit per Cajoli el porta de manera estable a la petita pantalla i es converteix en guionista habitual amb títols de gran ressò com Adunanza du Condominio, de 1960, i Hipòlit di Enrico IV, de 1964, o Qualcuno è solo, de 1965. És d'aquest mateix any que escriu també el guió teatral que avui posem en antena, Quattro Giovanni Suore, rebatejat a la traducció espanyola com a Proceso a cuatro monjas. Entre 1959 i 1971, Cajoli col·labora en l'adaptació de diferents episodis de la sèrie televisiva Nero Volfe, emesa pel segon canal de la Televisió Nacional Italiana. Cajoli mor a Roma el 1979 a l'edat de 67 anys. Proceso a cuatro monjas és una comèdia dramàtica en tres actes ambientada en plena Segona Guerra Mundial. Quatre dones joves que han escapat d'un camp de concentració lluiten per deixar enrere la seva vida anterior i es refugien en un convent fent-se passar per monges i adoptant la identitat d'altres religioses mortes en un bombardeig. Malgrat arribar a identificar-se totalment amb la vida, els costums i el comportament de la comunitat, aixequen algunes sospites. A partir d'aquí, se les sotmet a un judici on els elements psicològics i els valors espirituals esdevenen claus per a la seva subsistència. La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre de l'any 2004, segons l'adaptació de Joan Carles Peris, sota la direcció de Joan Garrigó, i amb les veus de Maria Glòria Ferrés en La Madre Fausta, Marta Plaza com a Sor Honorina, Margarida Fabregat és Sor Maurília, Joana Palau, Sor Amèlia, Ramon Bravo és el Monsenyor, Ricard Pagès, en Mario, i Joan Salvador, en Gianni. La narració és de Joan Rodon, el muntatge musical de Nina Mataix i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui. Aquí comença Proceso a cuatro monjas, de Vladimiro Cajoli.

0: Fins aquí Proceso a cuatro monjas, de Vladimiro Cajoli, en un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre de l'any 2004. Esperem que hagueu gaudit de la nostra audició d'avui i us emplacem fins la propera setmana a aquesta mateixa hora en una nova sessió de teatre radiofònic.
1: En el 107 de la freqüència modulada,
2: passió per la ràdio.
3: Bona nit.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Havaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del centre cívic, amb el grup Peix Fregit.
3: Us hi esperem!

0: els ulls.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Catalunya ha viscut un estiu sufocant, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 40 graus i les nits tòrrides han estat constants. Amb aquesta notícia, malauradament, no tenim cap novetat, perquè cada any, quan acabem l'estiu, hem d'explicar que la calor no para de batre rècords. En aquest context, l'ONU ha emès un informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, on anuncia que ja no serà possible limitar l'escalfament global a un màxim d'un grau i mig respecte als nivells preindustrials. Aquesta finestra d'oportunitat, per tant, ara es tanca. Per això avui hem volgut parlar de tot plegat amb Esteve Corbera, professor de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Bon dia a tothom.
2: Explica'ns, quines conseqüències té per al planeta superar un grau i mig d'augment de temperatura, perquè ens fem una idea.
3: Doncs són unes conseqüències severes, la veritat, i molt preocupants. És una qüestió que els científics fa molt temps que documentem, des dels anys 90, i entre d'altres coses, doncs el que esperem és un desgel continuat i més pronunciat dels pols. També esperem processos de desertificació, no? En països com el nostre, per exemple, una major acidificació dels oceans i, per tant, una degradació també de tot el que són els ecosistemes de corall. Són efectes molt severs a ecosistemes, doncs, molt importants del món, com els pols, com els ecosistemes de corall, els oceans, però per apropar una mica més a casa nostra, no? I això també ho estem documentant molt bé, doncs, per exemple, tot el que és la pèrdua, no?, de masses glaciars als Pirineus, o una miqueta més enllà als Alps també, no?, amb tot l'efecte que té sobre l'estabilitat, doncs, de la roca, i com afectarà això, doncs, els milers i milers d'excursionistes del nostre Pirineu i dels més propers Alps, no?
2: Perquè ara deixem enrere aquest objectiu que comentàvem de revertir el canvi climàtic per entrar en un escenari que és el de minimitzar els danys tant com es pugui. Quins són els nous objectius que ens hem de fixar ara?
3: Els nous objectius no han de canviar molt, que és apostar de manera radical per la mitigació del canvi climàtic, i el que sí potser diria és apostar més fermament per l'adaptació, perquè doncs no hi ha marxa enrere. Però deixa'm, si no t'importa, Maria, per clarificar-ho a l'audiència, no? Perquè a mi m'agrada molt ressaltar això. L'any 2015, a l'acord de París, la comunitat internacional va acordar que faríem esforços realment, no?, definitius i compromesos per no arribar on hem arribat una dècada després. Hi ha una resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides i també de l'Acord Internacional de Justícia, no? I això ho hem d'emfatitzar, perquè és una vegada més una demostració que la comunitat internacional no està molt ben articulada després amb les voluntats dels propis estats que la conformen i per tant de la voluntat política i econòmica, no? Mm-hmm. Aleshores, dit això, com deia, doncs seguir apostant per la mitigació, això vol dir les energies renovables, però no només, perquè crec que un dels principals dèficits que tenim és que entenem la mitigació com una qüestió tecnològica i no una qüestió d'hàbits, no?, de canvi de manera de consumir, de canvi de manera d'actuar, i per tant això és un debat, crec, a nivell social que hauríem de tenir. I després l'adaptació, perquè suposo que l'audiència i tu també, Maria, estareu d'acord amb mi que aquest estiu tan càlid o tan tòrrid que hem tingut no l'ha viscut igual una persona que ha disposat d'accés a la piscina o al mar davant de casa seva o fins i tot d'un aire condicionat que moltes altres persones que no han disposat ni d'accés a l'aigua ni d'accés a l'aire condicionat. Per tant, l'adaptació és una qüestió que, si em permets l'expressió, va una mica per barris, i això ho hem de tenir en compte.
2: 40 graus o més durant 20 dies, 59 nits tòrrides a Barcelona, i en el que portem de setembre ja hem arribat als 33,6 graus, que és la temperatura màxima rècord en un mes de setembre des del que hi ha registres. Clar, com podem protegir-nos nosaltres d'aquests efectes? Perquè pel que comenteu els experts, això cada vegada anirà més.
3: Això cada vegada anirà més, és a dir, els nostres estius seran cada cop amb més freqüència tindrem estius com el que hem tingut aquest any, i també el que comenten molts meteoròlegs, que s'espera una

0: una tardor de tempestes molt fortes, sobretot a la línia costanera, degut a l'escalfament del mar, no? Que aquí actua com un reservori d'energia i això fa que després, quan ens comenci a entrar l'aire fred del nord d'Europa, doncs les tempestes que sorgiran seran molt més fortes. I respecte al que tu em preguntaves, doncs com adaptar-nos a això, moltes vegades ara quan es parla d'adaptació als estius càlids, doncs es parla de tenir més ventiladors, de posar més aires condicionats, no? Rècords de ventes, d'aquest tipus de tecnologia, però hem de pensar també o reflexionar si això són maladaptacions, no? Perquè si augmentem l'ús de l'aire condicionat als nostres pobles i ciutats, tindrem més efecte d'illa de calor, per tant aquesta sensació tèrmica alta augmentarà encara més. I el més important, i potser més indirecte, i el que molts cops la gent, o mentre nosaltres no hi pensem prou, que és que mentre la producció d'electricitat no sigui 100% renovable, l'ús de tecnologies per l'adaptació com l'aire condicionat, el que porten és a més canvi climàtic, perquè per produir aquesta electricitat encara utilitzem molts combustibles fòssils. I aleshores, potser el que necessitem és començar a canviar els hàbits i també començar a canviar les pautes, per exemple, de com construïm habitatges o com reformem els habitatges per una millor eficiència tèrmica.
1: L'ONU adverteix que cal no arribar a l'augment de 2 graus. Això actualment és possible o ens hem de posar molt les piles?
0: Ens hem de posar molt les piles, perquè, ostres, em sap greu quan a vegades no parlo amb amics o parlo amb germans o parlo amb vosaltres, donar-me les notícies, però és que clar, a la vegada que els esforços de l'expansió de les renovables són evidents, no només a Catalunya sinó arreu del món, hem tingut un creixement exponencial de la implantació de l'energia renovable per produir electricitat, he de compartir amb tota l'audiència que l'any 2023 va ser l'any rècord de consum de combustibles fòssils al món. Sí que és veritat que la darrera dècada aquest consum s'ha anat estabilitzant, segueix creixent, però diguem que d'una manera més suau, però seguim sent totalment addictes. Per tant, els científics el que veiem és que en les darreres dècades hem estat, diguem, com pujant uns 0.2 graus cada dècada, no? Respecte a l'era preindustrial, la temperatura mitjana global. Això vol dir, Maria, que cap a mitjans de segle, si res canvia de manera radical, estarem parlant dels 2 graus respecte a la temperatura mitjana de l'època preindustrial i no d'un grau i mig com estem parlant avui.
1: Perquè quins són els grans responsables o els grans actors en el futur del planeta?
0: Doncs jo crec que cadascú de nosaltres i sobretot les aliances que podem construir socialment i els moviments socials que podem construir els que estem preocupats per aquesta qüestió. És evident, com he dit abans a l'inici de l'entrevista, que els grans estats poderosos d'aquest món no estan gaire preocupats pel canvi climàtic, només cal veure les celebracions que alguns actors econòmics i polítics fan sobre el desgel del Pol Nord i la possibilitat de comerciar més i més ràpid. I aleshores el que cal és que les societats d'aquest planeta que es veuran més afectades pel canvi climàtic, des de persones que vivim, no, a zones costaneres, que patirem els impactes de, no, tormentes més fortes, pujada de nivell del mar, les societats que viuen en petits estats illa, que en un escenari dels 2 graus hauran de migrar i construir, doncs, una nova habitabilitat en un altre lloc, grups indígenes que veuran els seus mitjans de vida, no, afectats severament pel canvi climàtic, els Sami, els Inuit, els pobles indígenes de l'Amazonia, que veuran com els seus boscos tropicals es converteixen en sabanes, doncs tots aquests actors som els responsables. Hem de crear aliances per demanar aquests actors polítics i econòmics que no ens escolten, que ens escoltin d'una vegada per totes. Com ho diria? No ven molt el que vaig a dir, però en realitat el que cal fer és decréixer, és consumir menys, moure'ns menys, almenys amb mobilitat que tingui a veure amb combustibles fòssils, és a dir, volar menys, conduir menys, consumir aliments agroecològics en la mesura del possible, perquè som molt més respectuosos amb el medi ambient i amb el clima, i per tant canviar en petits hàbits és el que pot fer, diguem, la persona de carrer. Això no vol dir que la responsabilitat sigui únicament de les persones, les responsabilitats també són dels governs i de les empreses, que són els que realment apostar per una mitigació més decidida i per una adaptació més decidida també.
1: Esteve Corbera, professor investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB, de la Universitat Autònoma, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
0: Gràcies a tu, Maria, i a tot l'equip de Ràdio Vila-sacra, que esteu fent una ràdio que tothom hauria d'escoltar. Bon dia.
2: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: sacra de l'Alt Empordà al món.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Distopia de Laura Gost o els drames intimistes de Care Santos i Ramon Mas són algunes de les primeres novetats literàries del setembre. També llegirem Dolores Redondo, Ian McEwan, Patrick Raiden Keefe o més endavant el bestseller de Brandon Sanderson. Fem un repàs d'aquests títols amb la Montse Camps.
1: Entre els més matiners hi trobem el músic Joan Miquel Oliver, que La vida no són matemàtiques fa un autorretrat vital i artístic. La mallorquina Laura Gost planteja El preu de néixer, un dilema moral en un món futur on una persona ha de morir perquè en neixi una altra. Buidar la casa és el nou títol de Care Santos, on parla sobre l'absència i la memòria, mentre que l'escriptor i editor Ramon Mas explora a Sempre és massa tard les esquerdes que separen una família en una obra que barreja intimisme, misteri i un toc de ciència-ficció. I mentrestant, Eduard Sola, guionista de l'aclamada pel·lícula Casa en Flames, debuta la narrativa a El Niu, on les protagonistes també són una mare i una casa familiar. Una altra distopia centra una de les primeres novetats d'autors internacionals. És Què podem saber, d'Ian McEwan, un joc metaliterari al voltant d'un poema perdut. També arriba Carn, de l'escriptor britànic i hongarès David Soloy, Premi Booker 2025, una novel·la existencialista amb un protagonista a qui se li escapa la vida a les mans sense possibilitat de retorn. També serà el moment de descobrir el jove escriptor suís Nelio Biedermann, a qui se l'ha comparat amb Thomas Mann, per la seva novel·la Lázar, una saga familiar convertida en un best-seller a Alemanya que es publicarà en gairebé 30 llengües i ja té els drets cinematogràfics venuts. Mentrestant, Patrick Raiden Keefe, conegut per llibres d'investigació periodística com No digui res, presenta ara El fill de l'oligarca, que s'endinsa en la vida d'un jove que apareix mort a la ribera del Tàmesi. Les autores de més èxit en castellà, Dolores Redondo, publicarà a l'octubre Totes les nits, totes les ciutats, una novel·la de misteri com ho és Bajo el cielo infernal, on Alicia Jiménez Barlet torna a la seva coneguda inspectora Petra Delicado. I un últim apunt, Brandon Sanderson, un dels principals autors de fantasia i creador de l'univers Cosmer, que ha enlluernat més de 50 milions de lectors, presenta Desembre en flames. Això, però, ja serà a finals d'any.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Cançó del doble amor, en versió d'Arnau Tordera i el grup Obeses.

0: A temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
8: Home, sí.
9: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
10: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
11: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
12: Bé, no?

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona. Bona nit.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
6: Hola, soc l'Aina Núñez Sabariego. El poema que he escollit es diu Croquetes. I ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes. Se mollen les dentetes quan la mare fa croquetes. Ben grosses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
5: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.

o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per cop i en família. Informa't a trailwalker.oxfamintermont.org.

0: Avui...
1: Sí?
2: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
3: Mai estaràs sola.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: El govern de la Generalitat ha multiplicat de manera notòria les subvencions destinades a RAC1, l'emissora de ràdio del grup Godó. Les dades d'ajuts públics mostren un augment molt significatiu entre el 2024 i el 2025, fins al punt que la cadena de La Vanguardia ha vist créixer el suport econòmic de l'administració amb diner públic en un 265,7% en només 12 mesos. Algú sap per què la Generalitat subvenciona una emissora privada amb diner públic? Gràcies.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Ei, truqueu.
7: Agafa el telèfon i truca.
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
9: Comença a haver-hi nivell.

0: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: I ara, notes culturals.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai,
3: ai.
2: I ara? La clau de volta.
4: Quants grups sanguinis hi ha?
2: Ens ho explica Núria Nogués, biòloga del Banc de Sang i Teixits.
5: Els grups sanguinis més coneguts, també els més rellevants a nivell de transfusió i de la gestació, doncs són l'AB0 i l'RH, no? Són els grups sanguinis que tothom coneix més. Però sí que és cert que de grups sanguinis o d'antígens de grup sanguini n'hi ha més de 360 i n'hi ha molts sistemes de grups sanguinis. És a dir que la complexitat de la membrana dels glòbuls vermells és molt elevada.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 700 persones amb discapacitat ja han demanat les ajudes conegudes com a PUA de la Generalitat, que subvencionen les compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació d'aquestes persones amb discapacitat. La convocatòria, dotada amb 6,9 milions d'euros, hi ha temps per demanar l'ajuda fins al dia 2 d'octubre. Cada persona pot sol·licitar fins a 9.500 euros per pagar llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o audífons. El programa permet cobrir despeses dels 3 últims anys, però només poden sol·licitar l'ajuda persones amb un grau de discapacitat superior al 33% i amb ingressos anuals inferiors a 33.000 euros. Tot i que es compleixin els requisits, alerta perquè la concessió de la prestació també depèn del pressupost disponible, així que com més aviat es demanin, millor.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Serveis informatius. N'hi ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.